0: protagonitzats per les persones que estaven, diguéssim, al capdavant de l'organització de tota aquella iniciativa i del referèndum.
1: Com ara?
0: Jo crec que hi ha tres, per mi, tres preguntes que ja en el seu moment van generar molt debat i molta tensió, però que hi ha en el fil que el Raül apunta i com a reflexió, i perquè no sé respostes ara ni molt menys, sinó jo crec que han de quedar sobre la taula. La primera és quin sentit va tenir la llei de transitorietat i els plens del Parlament, de, sobretot el 7 d'octubre. És evident que la llei del referèndum s'havia d'aprovar, la llei de transitorietat. Tinc molts interrogants. De fet, jo n'era partidàriament contrari. I recordo algunes imatges d'algunes càmeres de televisió allò amb alguna persona discutint en el ple del Parlament. Jo no era diputat, però en un moment molt tens, si s'havia o no s'havia d'aprovar. Aquesta és una primera pregunta. La segona, que jo crec que ens hem de fer, és perquè, d'alguna manera, tots plegats, els que teníem responsabilitat, vàrem, no només a l'1 d'octubre, sinó també posteriorment, sacrificar el que era la capacitat de força de la mobilització ciutadana a favor de la suposada força institucional a l'hora de donar recorregut a l'1 d'octubre, no? I la tercera, que per mi és la més rellevant, perquè es produeix l'evolució cap al 27 d'octubre amb la declaració d'independència, i d'alguna manera no vam ser capaços d'aprofundir en un terreny de joc que fins aleshores ens havia estat molt propici, que era el de plantejar escenaris que incomodaven a l'Estat precisament per la seva pulcritud democràtica i de procediment, no? Jo crec que n'hi ha moltes més, no? Però jo crec que aquestes són enormement rellevants, i darrere el que hi ha finalment també és el paper que no ens podem escapar, i que és normal que sigui així, de molta pressió, una inexperiència, com sempre dèiem, no, l'1 d'octubre no es va fer amb un manual sota el braç, I per tant aquí van haver molts errors. Però crec que està bé que amb el pas del temps i amb la serenitat, diguéssim, que el pas del temps ens dona, es pugui reflexionar, no només per part dels qui vàrem ser protagonistes, sinó per molta altra gent que des de la distància segur que pot aportar moltes llums i que pot ser molt interessant de cara a fer aprenentatges i a treure anàlisis molt més fines de les que fins ara hem pogut fer.
1: Tenim amb nosaltres l'Ot Bou, la Carla Torró. M'agradaria donar-vos la paraula. Us demano brevetat perquè el Jordi Sánchez ha de marxar en pocs minutets.
2: A veure, costa molt tenir aquest debat, aquesta conversa amb dues persones que han estat injustament a la presó pels fets dels quals estem parlant. Però a mi sí que hi ha un parell de coses que m'agradaria dir. Primera, segur que, sens dubte, s'ha de fer autocrítica per part de tothom qui va vendre la idea que la independència seria fàcil. Però no sé si de facilitat, però la idea de velocitat hi era promoguda pels partits, i era promoguda per Junts pel Sí i pels membres de Junts pel Sí. Des dels 18 mesos fins al lema de la mateixa campanya electoral, que era una cosa tan bonica i tan grandiloquent com el vot de la teva vida. Per tant, facilitat no ho sé, però velocitat hi era, la idea de velocitat hi era. Segona, sobre això que deia el conseller Romeva de com s'han prioritzat o com s'han promogut uns discursos resistencialistes o poc realistes en detriment de discursos més pragmàtics, més possibilistes, més autocrítics i més realistes. No, que jo no tinc la sensació que l'independentisme realista o possibilista, si els defensors en volen dir així, hagi estat marginat. Crec que més aviat ha passat la cosa contrària. I tercera, una cosa és dir que s'hagi de fer autocrítica sobre si es va pintar l'independentisme i la independència com un escenari massa fàcil. L'altra cosa és que se'n parli com si no hi hagués alternativa. Com si no hi hagués hagut alternativa, com si les coses no haguessin pogut passar d'una altra manera des de l'1 d'octubre del 2017 fins avui, 1 d'octubre del 2026. I crec que sí, i m'agradaria saber quina autocrítica es fa, més enllà de dir, ostres, vam vendre amb massa facilitat una idea, quina autocrítica es fa respecte de la desmobilització, respecte del diàleg amb l'Estat espanyol, en tots aquests sentits.
3: A mi també, diguéssim, em fa patir ventilar-me a cop de titular ràpid una anàlisi davant de dues persones, que soc molt conscient, que han pagat un preu molt elevat precisament justament per aquells fets, no? Que més enllà de l'anàlisi polític hi ha un component personal, en fi, que no vull semblar, no? Una insensible en anàlisi. Però pensant en l'1 d'octubre i en el que significa, el que ja sabem, d'una banda, la capacitat absoluta d'organització que va representar aquell dia de desafiament a l'Estat, jo crec que un problema de fons que existeix és que, d'alguna manera, allò era una mesura de pressió, una pressió fortíssima sobre l'Estat per aconseguir que aquest Estat segués a la taula a negociar i fes possible un referèndum pactat, no? El problema és que no es va calibrar, des del meu punt de vista, crec, en aquest intent de forçar l'Estat a negociar, el que no hi va haver és una lectura realista de fins on estava disposat l'Estat a arribar amb la repressió, acceptant d'alguna manera menys tenir els seus estàndards democràtics. No?
1: I Carla, breu, sisplau. No,
3: ja està. Dic que aquest és el problema i que el problema, 9 anys després, és la frustració d'allò que no s'ha generat i que també no ha tingut conseqüències, o no ha hagut de retre comptes tampoc als partits estatals que van permetre que tot allò passés. No?
0: A l'Ot i a la Carla, molt directament, per la part que m'afecta, suposo que el Raül també, però ara parlo per mi, no tingueu cap mania. És a dir, els debats s'han de fer en plena maduresa. Jo recordo haver discutit amb molta gent estant a la presó, literalment amb els barrots que ens separaven perquè eren a locutori, que jo els deia, escolta'm, jo he decidit, estant a la presó, ser un actor polític, per tant, hem de tenir el debat amb tota normalitat. Yeah. És a dir, que cap problema, jo ja sé que la solidaritat, fins i tot la compassió existeix, però que el debat s'ha de tenir com a debat, i ja està. Per tant, no tingueu, manies ni dificultats, que ja sé que això, el respecte es manté, i la solidaritat també, i que això ja, està passat i que no podem estar amb les ferides permanentment obertes. S'ha de poder parlar i analitzar, i més en un espai com en una emissora com aquesta, els oients tenen tot el dret a poder saber les vostres opinions, no? Jo comparteixo bastant l'anàlisi que s'intuïa que venia de la intervenció de l'Ot, no? Jo crec que és molt rellevant, que jo no n'he fet cap esment, però és imprescindible també valorar què va passar després del 17 o a partir del 27 d'octubre, no? I quin han estat els papers dels actors, no? I crec que aquest és un factor enormement determinant d'entrada, perquè probablement la decepció i l'emprenyada de la ciutadania que l'1 d'octubre va veure com les seves expectatives quedaven lluny de ser complertes no va venir tant per el que va succeir, ni per la conducta, ni pel capteniment de les organitzacions aquell octubre, aquell hivern del 2017, tardor-hivern del 2017, sinó sobretot pel que va venir posteriorment i com es va gestionar. I crec que aquest és un element que això encara és molt més difícil perquè la ferida continua oberta. I de manera, jo crec que és molt frustrant, i això jo ho reconec, personalment és frustrant, vam anar a endinsar-nos progressivament en una guerra civil que encara es manté en bona part, abans en dèiem el foc amic, jo ara ja dubto que sigui amic, no? I abans tu, quan veus aquestes disputes, aquests enfrontaments tan descarnats, no? Sense haver tingut capacitat de poder analitzar i situar escenaris, presents i futurs de cara a tornar a recuperar musculatura amb tota la voluntat de social que hi ha al voltant del dret a decidir, costa molt entendre que això es pugui superar, no? I no hi ha fórmules màgiques. Potser cal més temps. És, una solució molt trista, perquè el temps diuen que ho cura tot. Doncs no ho sé, però és la pitjor de les solucions, però pot acabar sent la solució. Però crec que és molt, molt, molt rellevant entendre això.
1: Una última intervenció del Raül Romeva, que també té classe i ha de marxar. Per tant, conseller, endavant.
4: No, jo simplement estava informant que havia de marxar, no que volgués intervenir, en tot cas.
1: Volíem una última reflexió seva en relació a tot el que hem estat comentant.
4: Ja l'he fet, la meva reflexió. La meva reflexió és molt senzilla, és a dir, es poden explicar les coses de dues maneres. Una per generar frustració i l'altra per explicar que les coses són com són. Llavors, en aquest sentit, jo sóc més partidari de, justament, que els debats ens ajudin a entendre no només on som, sinó també que les solucions no seran mai màgiques i que s'han de construir, i que una manera de construir aquestes solucions passa per tractar amb respecte diferents realitats que fins ara jo crec que no s'han fet gaire. És a dir, hem sigut una societat, no la nostra en general, més, més tendent a buscar aquí penjar la llufa que no pas a entendre que les coses doncs, no són com ens agradaria que fossin i, per tant, què hem de fer perquè ho acabin sent. I a mi em sembla que això és una responsabilitat de tothom, no només de les organitzacions, sinó també de la societat com a tal, dels partits, òbviament dels mitjans de comunicació, i aquesta és la meva reflexió. La meva reflexió és poder fer dues coses. Estar tot el dia buscant a veure qui faig culpable de que les coses no surten o intentar entendre que les coses no són fàcils i com ho faig perquè al final acabin sortint de la manera que ens agradaria que sortissin. Aquesta és la meva reflexió.
1: Raül Romeu, moltíssimes gràcies.
4: La faig avui perquè és la primera vegada que em convideu en tots aquests anys. Per tant, agraï també de poder-ho fer.
1: Em penso que no és així, eh, conseller Romeu. Vostè ha vingut aquí al programa, ha vingut a l'Aquí Catalunya. En vida meva potser no, és la meva segona temporada, però en vida de Pablo Tallón, del meu predecessor...
4: No, no, Pablo, veig que té alguna contacte, sí.
1: Per això, vull dir que no.
4: Però en qualsevol cas, repeteixo, jo crec que és un tema de dimensió. No és veritat que no s'hagi dit, en tot cas és veritat que ha tingut, per dir-ho així, menys ressò alguns arguments que d'altres, ja està. Això és una cosa que també ens l'hem de poder dir, si no, no avançarem.
1: Insisteixo que jo també li he de poder dir que en cap moment ha estat vetat en aquest programa, perquè sí que l'hem convidat i sí que hi ha tingut veu, i avui també és un altre, i li agraïm que vostè vulgui, hagi volgut avui estar aquí amb nosaltres. De debò, moltíssimes gràcies. Gràcies, Jordi Sánchez, també. No sé si feia temps que no us veieu.
0: Feia abans de l'estiu, jo crec que vam...
1: Molt bé. Doncs res, gràcies a tots dos. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I sort, adéu.
5: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Popi Muerte, Benja Villegasqui, Comat, què tal? Com esteu? Bon dia.
6: Molt millor que l'últim dia.
7: Sí? Molt, molt, infinitament millor.
6: Infinitament millor.
1: I pitjor sí. Ja no que la setmana que ve.
7: Ja no tens jet lag, ja
6: no,
7: és veritat.
6: Ja no tinc jet lag, ja no estic escoltant Garth Brooks, tot fa bona cara.
1: Val?
7: Hem estat a Canàries i ha fet bo.
6: Ha fet molt bo, hem fet un show.
1: Difícil que no faci bo a les Canàries.
7: Ja, imagina't.
6: Hem fet un show increïble.
7: Bastant guapo.
6: Memorable, vaja. Incredibilíssim, per moltes raons.
1: I què porteu avui?
6: Aviam, portem, primer, jo crec que avui engegàvem una cançó perquè així posem a l'audiència una mica en solfa.
1: Som-hi.

0: O sigui, venim punts.
1: Venim bastant punk rock. Venim bastant punk rock. És que aquesta cançó es diu Bodies, està en el primer àlbum dels Pistols, primer i únic àlbum dels Pistols,
2: gran,
1: perdó.
2: Gran disco.
1: Nevermind the Bollocks, de l'octubre del 77. I aquesta és la primera cançó on toca Sid Vicious en lloc del Glenn Matlock.
2: Toca.
1: Toca, però no toca. És a dir, el baix, teòricament, el baix de Bodies és el de Sid Vicious, però l'acaben d'escoltar com tocava, van baixar-lo i va... L'Steve Jones va gravar sí. totes les... Va gravar la part de baix. Bueno, potser encara hi ha com un petit eco de lo que va fer ella.
2: Un petit zumbido.
1: I una vomitadeta, però no hi ha absolutament res més. Sid Vicious portava els Pistols des de febrer del 77, quan van fotre fora el Matlock.
2: I... Haig de dir que es pot ser molt dolent i tocar el baix... Però si el baix està molt mal tocat, no pot ser-hi. Vull dir...
0: Clar, és la base
2: pots...
0: de tot.
2: Exacte, tu pots ser molt dolent.
1: Sid Vicious va demostrar, va contrastar l'adagio de que realment pots anar molt tajat i seguir tocant el baix, perquè ell no podia. Perquè ell era tan dolent, era dolentíssim, i a sobre es tajava d'aquella manera, i no tocava, vaja, fa una nota. Total. A tots els concerts veus que fan només una nota.
2: Sid Vicious va aconseguir...
1: I moltes cares.
2: Sid Vicious va aconseguir dignificar el baix. O sigui, va demostrar que ho has de saber una mica.
1: Molt ben dit.
2: Has de saber una mica.
1: Que és molt més complicat del que sembla. Vale? Vale, aquí us porto la mort de Sid Vicious, el Sid Yonkeador i la Nancy Spungen, vale? Tirem enrere.
2: No Nancy, SpongeBob.
1: Spungen. 11 d'octubre de 1978, entre les 5 i les 9 del matí, la Nancy Spungen, que era la nòvia, ara us explicaré la nòvia del Sid Vicious, mor desangrada en el bany de l'habitació 100 del Chelsea Hotel de New York, que compartia en aquell moment amb el Sid Vicious. La van trobar l'endemà, el 12 d'octubre, i tenia una punyalada a la part inferior de l'abdomen que li va tallar, bla, bla, bla, el que sigui. Nancy, per qui no ho sàpiga, de l'audiència, era la, entre moltes cometes, manager, no era, evidentment, una manager, era la nòvia yonqui del Sid Vicious, una persona que no tenia una utilitat molt clara en aquesta vida, no va venir aquí per donar felicitat a ningú, era una tia bastant xunga. En el punt del 77 hi ha opinions discordants sobre tot el que va passar, perquè hi havia molta gent involucrada i perquè molts s'acabaven odiant. Però hi ha una completa unanimitat respecte a la Nancy Spungen. Tothom diu que era una persona autènticament horrible, horrible, ultratòxica, i que allà habitació on entrava, tothom s'acabava barallant. Era...
0: De la Yoko Ono deien el mateix, eh?
2: Allà obrirem aquest meló un altre moment.
1: Bueno, vale, doncs posem que la Nancy Spungen fa que la Yoko Ono sembli la tia més simpa i guai de la Terra.
2: És la Maria Teresa de Calcuta.
1: Totalment. Al costat de la Spungen tothom sembla guai. Sí. Vale? Doncs fem un altre flashback encara. Quan trenquen els Pistols, el Sid es queda tirat a Nova York, vale? Que això és el 78, cap al febrer del 78.
2: I podria ser literal. Es queda tirat a Nova York.
1: Tirat vull dir. A terra. O sigui, 3 dies després de quedar-se tirat, té la primera... una nova sobredosi de moltes que n'havia tingut, i entra en coma perquè s'havia fotut metadona i valiums a la vegada a un avió i li comença a sortir espuma de la boca.
0: Culpa de l'altura, eh?
1: El seu estat en aquell moment a Nova York, després de ser abandonat per l'única cosa que valia per ell la pena a la vida, que era formar part dels Pistols, perquè Vicious era com un fan infantil dels Pistols. Total, és com si deixessin entrar el fan de la primera fila.
0: Val.
1: I, a més, perquè era amic del John Lydon. Sí. Llavors, és que ha tirat. El seu estat a Nova York és, diré una paraula que li encanta al Benja, completament erràtic. Super erràtic. Està volàtil, comença a donar entrevistes al·lusives perquè ells el segueixen entrevistant, clar, perquè és una celebritat, i a les entrevistes diu coses com John Lydon està acabat. Clarament. No em va encertar ni una, és el que vull dir. John Lydon està acabat.
2: Encara toca.
1: Soc l'únic bon músic dels Pistols. Fatal. Faré un grup amb Johnny Thunders. Aquesta era l'única possible, perquè els dos eren yonquis, i se sap que els yonquis s'ajusten bastant a grups. Sí. I la quarta cosa que ni de cul era em desintoxicaré. Vale? Res d'això és veritat. I ara posarem una altra cançó perquè veieu una mica la seva proficiència musical i el seu estat més o menys en aquest moment històric.
3: J'ai le grand honneur de vous présenter, pour la première fois en France, Sid Vicious.

0: El My Way de...
1: Ja està, ja.
2: Crec que en tenim prou. Vale? Això és l'escena de...
1: Això és un concert, no és a la dutxa, no és al cotxe.
2: No, això és un concert, un fals concert en directe que va gravar, que el Malcolm McLaren, va fer, que era el mànager dels Pistols, va fer gravar en el Vicious per el Great Rock and Roll Swindle, que era la peli dels Vicious del moment, i el Sid Vicious surt allà amb el seu una americana amb un tuxedo blanc i una samarreta, i una superafortunada samarreta de l'esvàstica a París, cantant el My Way de, que va popularitzar Sinatra, vale? Per lo que heu sentit, bueno, Vicious tampoc sabia cantar, aquí no toca, tampoc sabia cantar, no sabia fer res, i jo us vaig dir que estava començant un estat erràtic, i passa per una sèrie de fiascos terribles, un d'aquests és a París també, on va com a superestrella, però també es xuta un altre cop, li tornen a passar moltes coses, torna a Londres just després de París i es fot amb una baralla amb el Paul Weller, li intenta fotre un cop de cap al nas al Paul Weller, i el Paul Weller l'envia a l'hospital.
0: Oh, wow.
2: Vale? He de dir una cosa, que per enviar el Sid Vicious a l'hospital en aquell moment,
0: sí,
2: qualsevol persona...
0: Total.
2: El teu fill petit...
0: Als serveis socials.
2: El teu fill petit podia enviar-lo a l'hospital, vale? Però l'envia a l'hospital. Ja Wobble, que després va estar amb John Lydon a Peel, ataca el Vicious amb una destral.
0: Oh, wow.
2: Llavors, després de tota aquesta liada, el Sid i la Nancy, el Sid Yonkeador i la Nancy, tornen a New York. Vale? New York en aquell moment és Heroin City, és Jaco City, amb el qual dius...
0: Sí.
2: Potser no és la millor idea del món tornar a Nova York en aquest moment.
0: Un dia podríem parlar de Nova York als 70 només perquè és al·lucinant.
2: Tothom diu heroin epidèmic, o sigui, l'epidèmia d'heroïna. L'epidèmia d'heroïna de Nova York en aquell moment concret, d'acord? ¿Vale? Ella té 20 anys en aquell moment, ella en té 21, al·lucines lo joves que eren realment.
0: Ja,
2: eren putos nens i els va passar de tot amb 4 anys, d'acord? ¿Vale? Estan els dos acabadíssims, l'estat mental comú és absolutament suïcida, estan tot el rato hostiant-se, es peguen sense parar... Pues estan, no cal ser un Nostradamus preclaro per entendre que allò acabarà malament, ¿vale? No serà...
0: I a més es deuen a retroalimentar saco. Vull dir,
2: totalment.
0: La toxicitat de l'espungent és la mateixa que la del Sid Vicious,
2: sí,
0: a l'altra direcció.
2: El que passa és que el Vicious no era tòxic, era només una mica lelo.
1: No era tòxic, eh?
2: No, estava ple de toxines, però no era gens tòxic.
1: Vale.
2: I era un nen una mica lelo i una mica lent, però es veu que era graciós. No era una mala persona, però, evidentment, si agafes un nen així i el converteixes en superestrella i li poses una nòvia yonquis toxiquíssima, groupie de New York, s'acabarà tot malament com va acabar. Va acabar, ja us avanço, que no va ser un episodi de Sex Pistols in the City, sinó que va acabar tot horriblement malament.
0: I és que, a més, es van allotjar al Chelsea Hotel, que és... No pot passar res bo.
2: O sigui,
0: vull dir, no.
2: Allotjar-se al Chelsea Hotel el 77 és com anar a Transilvània i dir, m'allotjaria en aquell castell d'allà dalt. Però és la Dràcula. Ja, aquell és el bonic, aquell és el que m'agrada. La dieta d'aquell que porten en aquest moment és una dieta saníssima, que no recomanem a ningú de la nostra audiència, és heroïna, metadona, per si estaven intentant desintoxicar mentre es fotien...
0: Això és guapíssim.
2: No, és per dir, no funciona així.
0: Això és fer croissant de xocolata...
2: Cafè,
0: exacte!
2: No, un croissant de xocolata amb Ozempic a dintre, en lloc de crema,
0: no
2: saps?
0: És posar-li nocilla a l'Ozempic.
2: I, per si això no fos suficient, Tuinol, que és un barbitúric, ja hem dit molts cops a Pop i Moreta que els barbitúrics no tenen una funció clara. Es van inventant només perquè la gent perdés la consciència, no serveixen per res... gaire, i Dilaudid, que és una morfina sintètica que estava bastant de moda en els 70, sí, i que era fàcil d'aconseguir. Vale. Ara tornem endavant, ja s'ha mort la Nancy Spungen, i el 12 d'octubre, el mateix l'endemà, detenen el Sid. Hi ha una escena molt xula de The Field and the Fury, o sigui, de footage que després va sortir a The Field and the Fury, la pel·li sobre el documental, el superdocumental sobre els Pistols, que a mi em trenca el cor i que és... quan en un dels transports del Sid Vicious amunt i avall per la policia, hi ha un capullo d'entrevistador que li pregunta, "Are you having fun?" I t'estàs divertint? I la cara que fa el Sid Vicious és... En plan, estàs de broma?
0: Clar.
2: Estic en la depressió més gran de la meva vida i acaben de trobar la meva nòvia mort. O sigui, com t'esperes que estigui, no? Pues com estava, ho demostra el 22 d'octubre, perquè intenta suïcidar-se a l'Hotel Seville. S'ha de dir que portava... dos dies tancat a una habitació amb la seva pròpia mare. Molts de nosaltres, potser, si ens tanquen una habitació en un hotel dos dies amb la nostra mare, potser també ens intentem suïcidar.
1: Ah,
2: vale? A part alguns de nosaltres. Tediós cicle, llavors, entre Montadió, cicle de nòvies encara més yonquis i alterades que la Nancy Spungen, detencions i més baralles...
0: També Spungen? També Spungen? Perdó, perdó.
2: Què feien City Nancy? Spungen? Sí, es punxaven. Es punxaven bastant. Ataca el germà de la Patti Smith, el, em sembla que es deia John Smith, ataca el germà de la Patti Smith amb una ampolla de Heineken trencada i l'envien a Rikers, que és una...
0: Sí, la trena, no?
2: Que és, ja sé, la trena, és una presó. I llavors, a l'1 de febrer, el deixa en llibertat. A mi em fa molta gràcia, malgrat la mort de Vicious, que a mi em cau bé, si et Vicious, ho dic clarament, em cau bé. I si veus com era de petit, es veu que eren, això, eren The Four Johns. Eren quatre col·legues que es deien tots John, uh-huh. perquè el Sid Vicious es diu John Beverly Ritchie, i que eren supercatxondos els quatre. Eren clar. Com un gang molt divers de xavals joves del punk. Vale? A mi em cau guai el Vicious, el que passa que va acabar fatal. Llavors, a l'1 de febrer el deixen en llibertat i es troba davant del jutjat a el que només podem definir com el, un all-star team de yonkis de Nova York. O sigui, han anat tots els yonkis...
0: Esperar-lo a la porta.
2: A la porta, amb la nube...
0: Amb si, xeringues.
2: Com si fos un heroi. La seva mare era una ex-hippie heroïnòmana molt, molt, molt xunga. És que també no pots culpar el Vicious de tot el que li va passar. Li ha, com a regal de la sortida de presó, li ha comprat heroïna.
0: No!
2: Heroïna.
0: La seva mare!
2: Amb 100% de puresa. Sí, la seva mare li dona heroïna. Aquí tallo, perquè el que passa és que després té una sobredosi. Aquell té una sobredosi i casca el Sid Vicious. Què passa llavors? Què va passar llavors la nit del Chelsea Hotel a l'habitació?
0: Perdona que t'interrompeixi. És que estic encara flaixejat. La mare li compra heroïna i després es mor.
2: Sí,
0: podria ser que la mare li digués allò de te l'has d'acabar tota? És aquell rotllo de...
2: Total.
0: En plan,
2: total.
0: Fins que no te l'acabis...
2: No, si no, te'ls fotré de berenar. Si no, et fotré l'heroïna de berenar.
0: Si no te l'acabes ara, te l'acabaràs abans de dormir.
2: Hi haurà heroïna per berenar. Vale? Ah, per cert, un detall molt concret. Nosaltres ens hem passat la vida insultant a Mick Jagger, amb moltíssima raó, sí. A tots els nostres programes.
0: Total.
2: Però crec que hi ha una cosa bona... Bueno, a part d'alguns singles dels 60, una cosa bona que va fer el Mick Jagger a la seva vida, que és va posar peles per... ell va pagar el bail, com es digui, la fiança perquè sortís Sid Vicious de la presó i la va pagar en secret.
0: Ah,
2: o sigui, no va fer servir de manera publicitària ni res, no sé, li va donar un...
0: Completament contrari a la naturalesa de Mick Jagger.
2: Totalment, no? Contrari a la seva naturalesa, va pagar la fiança. Dit això, al cap de res va morir Sid Vicious, amb la qual l'única bona acció de Mick Jagger acaba fatal amb la mort de Sid Vicious. Vale, ja s'ha mort el Sid Vicious, tornem enrere. Què va passar aquella nit al Chelsea Hotel? Hi ha tres teories bàsiques. Ningú sap què va passar, evidentment. Encara que hi ha un colló de testimonis, perquè tot el rato la gent sortia al passadís i tornava a entrar a les habitacions. La primera és un pacte suïcida que va sortir malament. És a dir, que ell es va matar i després ella va quedar adormit i no es va acabar matant. Aquest és un. El segon és que el Sid la va matar. I no... Vull dir... Era un escenari on això també és possible. I el ganivet amb el que va morir la Nancy Spungen era un d'una col·lecció que tenia de ganivets al Sid Vicious. I la tercera, que jo tendeixo bastant a creure'm, és que la va matar un dealer. Hi ha un tio que es diu Rockets Red Glare, que és un personatge mega sinistre en el Nova York del 77-78, on tothom era bastant sinistre. Ell destaca com a personatge sinistre. Aquí l'havien contractat com a bodyguard o guardaespaldes del Sid Vicious. Era camell. També havia sigut actor i stand-up. Surt a bastantes pel·lis. Surt, evidentment, de supersecundari. Surt a Buscando a Susan desesperadamente. Surt a Don't Buy Low del Jim Jarmusch, etc.
0: Vale.
2: Aquest Rocket Red Glare era el que els hi pillava dilaudits en el City i la Nancy, i aquella nit la Nancy volia pillar 40 dilaudits i tenia molta pasta al bolso de no sé d'on l'havia tret, però tenia molta pasta al bolso, i el Rockets Red Glare, en un moment en què se li va caure el bolso, va veure que hi havia allà, doncs, ja què sé, el que fos, $200, no sé el que era, molta pasta pel Rockets Red Glare, però hi havia pasta. La teoria diu que la Nancy el va pillar robant, el Sid Vicious havia quedat inconscient, i llavors la Nancy se li va tirar a sobre, la va apunyalar. Això surt a molts llocs. Aquesta teoria no me l'acabo de treure de la màniga. El Phil Strongman, en un dels llibres canònics sobre els Pistols, que és Pretty Bacon,
0: la defensa.
2: El John Joseph, dels Cromax, que és un grup de hardcore de New York, també la deixa caure Evolution of a Cromac, altres figures preclares, jo mateix defenc aquesta teoria, i encara més important, el propi Rocket Redgler, encara que no t'has de creure res del que
0: home,
2: diu...
0: Si la defensa
2: de lo que diu però... Diller, anava, anava deixant anar pels bars del, del moment clar, que ell havia sigut el que havia matat a la Nancy. Lo qual, no sé si en aquell, en, això en aquest moment et donava un cert caché o no, o només era, era la típica bocanada de...
0: De
2: Yonky Boig, no? De Yonky Boig. Però ho deixem aquí. Jo qualsevol de les tres és més o menys possible. Jo banco bastant la del Rocket Redgler, perquè si veieu una foto i veieu qui és... Hi ha un documental, per cert, que va anar a Sundance, no me'n recordo quin any, on es veu la catadura moral del personatge. Jo defenc bastant aquesta teoria. I a més, és un tio immens. Vull dir que
0: clar, s'ha considerat molt sinistre al Nova York del 70, de finals dels 70, on... El, com és el tio de Martes, com era, de Martes 13? Sí. Aquell tio era monitor d'esplai.
2: Totalment.
0: Vull dir, Freddy Krueger seria monitor de nens.
2: És l'equivalent a que t'arrestin per homicidi a Vietnam. És a dir, has d'haver matat a molta penya, perquè en un lloc on està acceptat l'homicidi, tu ets el més assassí.
0: El personatge de Javier Bardem a la pel·lícula dels Coen, a Nova York seria mira quin bon xaval. Mira quina cara de bon nano.
2: És el meu nou nani de kindergarten dels meus nens.
1: City Nancy, recomanable. City, recomanable.
2: El Sid.
1: Que vagi molt bé, Quico Amat, Benja Villegas. Gràcies, adéu.

0: Obrim racó de pensar, és dimecres. Miqui Puig, Lorena Vázquez, Núria Casas, què tal, com esteu?
1: Bon dia.
2: Molt bé, què
0: bon
2: tal?
0: Dia. Doncs bé, frisant per saber què us ha fet pensar aquests últims dies.
1: Què ens ha fet pensar? Jo sempre dubto com presentar-me, vale? Si com algú sense estudis o algú sense titulació.
0: Ah.
1: Vale? Aviam com aquest límit, no? Nota per la senyora Casas, que l'altre dia deia que jo era elitista amb la música. Vale? Mm-hmm. Exemple d'elitisme. L'altre dia no em van deixar fer una classe de moda i música. Em van venir a buscar per aquesta relació que jo tinc amb la moda, amb la música, i que sempre m'agrada, a vegades em sembla més que la música, aquesta recíproca relació entre la música. Doncs em van dir a una universitat pública catalana que no la podia fer aquesta classe perquè al no ser titulat no podíem partir la classe. Ja està.
0: Però t'havien vingut a buscar ells?
1: Sí.
2: Ens hem quedat amb la boca oberta, aquí.
1: Sí, i ja està. I aquí és on jo dic, bueno, no tinc titulació. Tinc més estudis, tinc menys estudis.
2: Jo, Miqui, si vols un dia t'explico els funcionaments interns de les universitats públiques
1: i
2: et poso exemples. Si vols un dia, Marina, em posaré uns quants, perquè és veritat que ja va sent hora de que diguem que, igual que hi ha bons professionals, hi ha autèntics sòmines que estan fotent la universitat peus a terra, perquè tenen un nivell baixíssim i unes praxis dolentíssimes.
1: De ganes, no? Pot ser. Jo tot venia per quan s'esgota l'asset de coneixement. Vale? El meu pensament setmanal anava per aquí. Em pregunto quan s'esgota aquesta set de coneixement. Hi ha un moment en què la gent tira la tovallola. Hi ha gent que, com tu acabes de dir molt bé, ja han aconseguit la plaça, sé quatre coses, aquestes quatre coses van fins al final. I suposo, vull pensar, que no hi ha edat per la set de coneixement. Vale? Penso en aquella gent gran, sovint que és d'extracció molt humil, que després de fer moltes feines molt feixugues i necessàries pel nostre dia a dia, no cal que posem exemples, decideixen que és un bon moment a la jubilació i es posen a estudiar. Em fascina. No, un fulaní del meu pare tota la vida havia treballat de X i ara s'ha posat a estudiar filosofia. Mm-hmm. S'ha posat a estudiar, no? Estudien allò que ha sigut passió, vocació o vida secreta en molts casos i que per l'elit, extracció social o atzar no van poder fer.
0: Mira, conec un cas proper d'algú que a partir dels 45 que té ara ha decidit apuntar-se a fer belles arts. Per fi. I ha treballat sempre a l'agència de viatges de la família, eh?
1: I ara, en aquest moment, es dona compte que aquí és on hi ha la passió. Per això, la set de coneixement, on va? Aviam, a casa, la meva parella, sempre vol fer més, vale? I en dies vagarosos, té rampells molt seriosos, que m'espanten, on es planteja fer d'altres estudis. En portem tres, hem passat dues carreres compaginant vida i carreres, i en vol fer més. Aviam, tot estudis públics, universitat públiques i escoles públiques. O sigui que si calia reafirmar de quin costat vaig coix, que quedi clar, vale? Que quedi molt clar. Coneixement, dos punts, allò que et fa savi en alguna cosa. Penso, vale? Oi que em veniu aquí i m'inviteu a pensar? Doncs aquests dies he pensat, coneixement. Saber plantar tomàquets per mi és coneixement.
0: Oi tant,
1: sí o no?
0: Saber fer un hort.
1: Home, vale?
0: Perquè jo ho he intentat i he fracassat en l'intent.
2: O saber recollir-los, per exemple. L'única vegada que he recollit un tomàquet és al supermercat. Vull dir que,
1: exacte.
2: Tot també és coneixement, no?
1: Estem d'acord o no? Fer-ne un desenvolupament fins a obtenir els millors exemplars, vale, de tomàquets, per mi és saviesa i un acte d'amor de dimensions incalculables. És per això que quan em giro mentre estava escrivint això a casa a la meva dreta, veig la pila de llibres acabats, sé que a mi em reserven una segona feina. I aquí és on ve tot el pensament. Tots ells tenen notes, punts de llibres, guixades a llapis, perquè a partir de les coses que em criden l'atenció, jo tiro cap a altres fils. Aviam, que sovint m'obren algunes portes interessants i d'altres no, perquè aquí també és una altra cosa que hem d'aprendre, la causa error. I ara que l'error et fa dir, ah, vale, fins aquí, tiro enrere. Jo suposo que en el saber, jo que sóc autodidacte sense titulació, només la set, com deia ara Núria, no? La fam i el neguit et fan el cap. A mi sempre m'ha d'això. I torno a citar, que ho cito sempre, i és una de les meves moletilles. En català com seria, moletilles?
2: Crossa o...
1: No, però no, crossa...
0: Ja,
1: crossa...
0: recurs, no?
1: Recurs. Sí, un dels meus recursos. Penso en la meva professora Flor Ferrer. Ella em fotia un cop de cap així, amb els nusos, i et deia discurre. A mi aquest discurs m'ha marcat tota la vida. Ella em va suspendre matemàtiques, les matemàtiques que van fer que no pogués fer amb aquell sistema educatiu de la nostra època, fer unes altres titulacions, perquè els nens que no sabien matemàtiques eren tontos, ens fotien FP, i FP venia un profe al cap de 3 anys i deia, tu què fots aquí, si portes llibres de Mishima? i llibres de Simone Weil, que vull dir, què està fallant? Coses que fallen, vale? El meu pare era pagès i una de les coses més boniques que m'havien dit els seus amics era que era més culte, més intel·ligent i curiós que amics seus en carrera. Això és una cosa que també l'hem de plantejar. I he evitat dir cultivat, vale? Perquè sempre es diu, era una persona cultivada, s'ha cultivat molt. Perquè de vegades, a mi sí que em sembla que fer-ho servir és elitista. Aquí obro debat perquè no sé, segons el meu tarannà, quan algú diu, és molt cultivat.
0: És molt llegit.
1: És molt llegit. Oh, això també fa bastanta ràbia, saps? Perquè també pots llegir i no entendre res. No? També n'hi ha...
2: És que hi ha frases d'aquests recurs que fan molta ràbia.
1: Molta,
2: com quan enterres una persona i dius, és que era molt bona persona. Sí. Era una cosa, m'entens? Clar, no ha matat ningú.
1: Era exacte.
0: Que sapiguem, no?
1: Ahir, finalment, ahir vaig obrir un llibre de poesia que m'havia regalat un antic amant i ha estat... Sí. Què vol dir? Tots heu tingut amants abans de tenir parella. Mm-hmm. Gent amb la que no estàs emparentada i que només tens, no?
0: Hauríem de saber exactament què és un amant per
2: amant
0: tu.
2: Amant és un aspecte que implica infidelitat per un altre, crec.
0: Sí?
2: No. Segur?
0: Sí, mira, un lover. No, Òscar no, Aldiac.
1: Amant també
0: no,
1: pot ser algú amb qui tens una relació, no podríem dir...
0: Amant podria ser algú amb qui només has tingut una relació sexual. També.
2: És que per mi l'amant sempre era la tercera.
1: La tercera.
0: Perquè es nota que tu ets als 80, no?
1: Mira,
0: he anat al dia, què diu Pompeu Fabra? Amant, una de les seves excepcions és referint-se a l'amor sexual, persona que té relacions amb una altra amb la qual no està casada.
2: Exacte.
0: És a dir, no necessàriament...
2: Un lover.
1: Un lover, vale?
0: Implica una infidelitat. És que som llegits, aquí.
1: Sí, no? I de seguida heu saltat, també sou cotillites, eh?
2: Home, clar.
1: M'encanta.
2: Tot el que has dit és el que més m'interessa.
1: Hòstia, que puta! Hòstia, Arvid!
2: Que te regalaven llibres al bar.
1: Arvid, home.
2: Els amats, m'encanta.
1: El que més m'ha interessat,
2: és el que més m'ha interessat, perquè era quan no defensava.
1: És un llibre de poesia de l'Alessandra Pizarnik, vale? Que ha estat 18 anys en un prestatge. I sí, ho sabia. He llapat. Perquè una altra porta que m'interessa s'ha obert i no ho sé, aquest caparró meu de mesura XXL, que ja el veieu lo gros, necessita tot el dia aquesta merda. Llibretes, notes a llibres, captures digitals. Sóc un obsès de capturar coses digitals que llavors un cop a la setmana, això no us ho he explicat mai aquí, i un cop a la setmana buido el mòbil de les captures digitals que he fet.
0: Ah?
1: Sí, m'assento i és una tarda que em dedico a això.
0: Perquè em fas moltes de captures, de coses
1: sí,
0: que veus que t'interessen.
1: Que m'interessen, les capturo per no perdre el moment ni perdre el moment d'escriure-ho, perquè les llibretes estan guardades, no sé què, i llavors un dia a la setmana destrio cançons, música, roba i tot això. Jo crec que hi ha una llista inesgotable de coses que em queda i només us demano des d'aquí, oients, oïdors, oïdores, estimades tacanyones, tingueu pietat de mi.
0: Això sempre.
1: Pietat que cabrona, Lorena, això m'ho apunto.
2: Saps què passa? Que m'ha semblat tot molt interessant, però quan has dit amant i llibre he pensat, ostres, a mi cap amant m'havia regalat un llibre i he començat a pensar com seria aquesta persona, no? Mm? Si el llibre l'hauries agafat amb ganes o no. No? Si el llibre l'hauries deixat amb un prestatge molts anys per recuperar-lo després perquè potser et feia pupa. Tot això ho he pensat.
0: Perdona, però
2: a mi
0: una vegada em regala un llibre i me'n vaig corrent. Perquè
2: sí?
0: Si no vull una relació, crec que el llibre és un acte que va més enllà de ser un amant.
1: M'encanta.
2: Podria ser un final bonic, també, no?
0: Sí.
2: Quan s'acaba una relació, acabar-ho amb un llibre seria preciós. Mm-hmm. Depèn del llibre. Perquè, clar, recordo que tu vas explicar la setmana passada que li havies fotut un llibre
1: exacte
2: del teu ex.
0: Sí, i amb un altre ex, saps com vaig acabar?
1: Espera.
0: Dedicant-li una cançó en acústic, en directe, del Manu Guix.
2: En sèrio?
0: Que te la va cantar amb el Manu Guix? El Manu Guix em va tancar el seu estudi només per tocar-me aquesta cançó amb la meva exparella i amb mi.
1: I tu vas cantar-la?
0: La Rihanna. Sí.
2: Escolta'm un moment, és que demà ve el Manu Guix aquí al programa. A veure una cosa, tu vas trucar al Manu Guix i li vas dir, Manu, necessito un favor.
0: Sí.
2: De veritat?
0: Sí. Sou de Badalona, sou de Badalona,
2: sí,
0: els dos.
2: Sí, el favor era una mica en el sentit de, a veure si així l'estovo i torno. Però va dir-me, ha sigut molt bonic aquest final, adéu, Núria. Llavors em van acomiadar amb aquest detall que vaig dir.
0: Quin horror! O sigui, tu vas allà a reconquistar-lo?
2: Home, amb segones, claríssimament.
1: Això es diu encerrona, a casa meva.
2: Et va costar diners?
0: No.
2: Ah, ho va fer com a favor personal, menys mal, perquè si a sobre et t'ho gastes, saps? Oh, i no funciona.
1: Clar, hi ha gent que t'ha corres... Lorena, té raó.
2: Una inversió només emocional.
1: Puc obrir, sisplau, una subsecció?
0: Finals d'amor, home, sí, tant,
1: una subsecció que es digui les ex de... els ex de la casa?
2: Sí, home, i tant.
1: Anem fent llista, vale?
2: No, home, tampoc hi ha tants, però...
0: Mira-la,
2: que sembla tranquil·leta. Hi ha unes històries que aixeques el llençol i hi ha una de merda, ja fotuda, total,
0: Ja la anireu coneixent ja a la Casas.
1: Ostres.
2: Que dolenta que ets, Lorena.
0: Que la Casas avui ve amb els llums d'alarma i,
2: sí,
0: i el so activat.
2: Uf.
1: Quin parem-ho susto,
2: ja,
1: eh?
2: Perquè em fa moltíssima ràbia, això ho sento
1: susto,
2: molt, eh?
1: A mi em va fer molt susto, eh?
2: Sí? Perquè... Encara? Precisament, no. Miqui, a desmuntar tot això. Miqui, pues perquè... ets l'única persona de Catalunya que estarà en contra de la meva secció,
1: no,
2: aleshores.
1: Quan, no, jo mai estic en contra,
2: va,
1: teu. No, mai
2: això t'espanta, aquesta alarma? A mi m'avorreix, més aviat.
1: Jo estava sol a casa, veient un documental de com es diu, de... bandes de gàngsters d'Oslo, vale?
2: Val.
1: Sí, sí, Lorena, sí.
2: Jo estava a casa, sí, mirant el WhatsApp.
3: Sí, a veure, sí, aquestes històries sí, no hi ha ningú normal.
1: No, no, no.
3: M'heu posat amb les persones més estranyes de tota Catalunya?
0: Sí, contrastos, sí. Lorena, contrastos.
1: Sí, sí, sí, sí, va dir ella, va dir ella.
2: A veure, Miqui, jo t'explico. Fins ara hem parlat als experts, que en aquest cas series tu, ara toca que ho faci la gent del poble, l'Andreïta.
1: Oh,
2: sí, senyors.
1: Experts, m'ha dit.
2: No, no, no, em refereixo al que bé deia la Marina, les Alert, un sistema que no ho sabia, però des del 2022 ja es va implementar a Europa, que dius, ja portem 4 anys d'aquest puto so, ho sento molt dir-ho així, va, i et salta
0: però
2: cada vegada...
0: Però a cases, que no n'hi ha per tant.
2: I tant que n'hi ha.
0: Que no passa res,
2: i tant
0: que no dura tant.
2: Això és el conte de Pere i el Llop. El dia que passi una desgràcia i que realment ens passi alguna cosa, no li fotrem ni cas. I ho sento molt.
0: Saps què passa a cases? Que encara que envien aquesta alarma, de vegades hi ha desgràcies. Perquè això
2: ara
0: va passar fa un parell de setmanes al Garraf, i hi va haver una persona que va acabar morint arrossegada per una riera, perquè, òbviament, és incontrolable. L'administració no es pot fer càrrec del sentit comú de cadascuna de les persones, i no estic dient que en aquest cas aquella pobra persona, aquell pobre home a qui va arrossegar una riera estigués fent una imprudència, perquè pel que ens va explicar l'alcaldessa li va agafar tot
2: clar,
0: just en el moment,
2: canviat.
0: I el que estem, perdó, és que ara parlo de la part que ens aporta sempre el nostre meteoròleg, que ens explica, és que se'ns fa molt difícil, sí, últimament, amb el canvi climàtic, de poder predir exactament el lloc on caurà.
1: El juliol de l'any passat, us en recordeu, aquella tremenda, tremenda, tremenda, anava per la P7, que anàvem a un bolo amb la Jana Lafontaine, va començar a sonar l'alarma que estàvem,
0: clar,
1: fent aquaplàning amb el cotxe. Clar. Vull dir que al final la mesura, no sé, entenc el cap on vas, eh? Ho puc
2: entendre.
1: És que
2: ho has d'entendre, Miqui, perquè jo estic aquí parlant com a persona que ho rep, com a usuària. Jo no sóc experta, per tant, tots els experts m'ho podran contrarrestar. Ara, jo crec que l'experiència, ara que està tan de moda això de l'experience, doncs l'experiència per mi de les Aller comença a ser una mica decebedora. Havia comptat 75 és Aller l'any passat, el 2025. Jo tinc la sensació que aquest 2026 en portem 200 pel cap baix.
1: Sí?
2: Està molt molt bé, respecte, no ho sé, però a la sensació...
0: És
2: a dir, és aquestes percepcions...
0: De que, a veure com ho fa el vent.
2: Correcte, però és aquesta percepció que et diuen, ostres, sembla que la violència ha incrementat i després els resultats i no n'hi ha per tant. Doncs aquí també és un tema de que et mous per percepcions i les alert, a veure, està molt bé, respecte pel sistema, gràcies per avançar, però insisteixo, des de la perspectiva d'una humil usuària de les alert, em sembla que el conte, com dèiem, del Pere i el Llop acabarà passant. A mi personalment no em produeix el mateix efecte ni el mateix impacte a les alert de fa un any que quan el rebo ara. És que fins i tot em surt de forma automàtica aturar l'alerta com si m'estigués sonant el punyetero despertador.
1: I no mires de què és.
2: Bé, ho acabo llegint i la percepció que tinc és, a veure, és un missatge amb lletra Arial, cos 8, sense interlineat 1,5, i que al final t'acaben dient precaucions. És a dir, rotllo, pues no et posis com la Pocahontas amb una canoa en una riera, d'acord? Però a part de donar-me una precaució, em pots donar una emergència? Les alert és una precaució? O és un avís d'emergència?
0: Les alert és un avís d'emergència que et diu, doncs, tingues precaució perquè estem en emergència.
2: Però aquesta
0: estem,
2: fina línia...
0: De fet, les alert s'envia quan estem en 5 o en 6/6
1: jo,
0: de nivell d'emergència. És el moment en què s'envia les alert.
2: Doncs aquesta fina línia que me la marquin més com a usuària.
0: I en aquest missatge, normalment, sisplau, el que et diuen és si hi ha algun tipus de restricció, a més d'aquesta crida a intentar...
1: Sisplau, podem signar aquí un document amb vostès tres, sisplau, i jo, que quan vingui la mort... Núria Casas negocia amb ell? La meva mort, sisplau?
2: No, però et dic una altra cosa, és alert. A part d'estar escrit, que per exemple, jo que tinc un problema de vista, m'haig de posar amb el paper aquí davant per poder-lo llegir. A part d'això, doncs jo què sé, posa'm un semàfor groc, va, sí, vés en compte, però... O un semàfor vermell, va, vés en compte. Perquè si no, ho sento jo com a usuària, i crec que és important que això ho reflectim, perquè crec que agafo la veu de molta gent... no ens ho acabem de creure.
0: Està bé això, que agafin idees des del govern de la Generalitat d'intentar fer-ho més atractiu, això del missatge que t'arriba, perquè és veritat que són dues parrafades en català i en castellà.
3: Marina, vols dir?
0: Escolta, mira, no sé.
2: Lorena, estem en una societat on ens tracten d'autèntics palurdos. No crec que sigui tan fort d'un semàfor.
3: Un gomet al front, si ho fem bé.
2: Anem així, Lorena, anem així. I al final, ja que entrem en el missatge, també hauríem d'analitzar el contingut. És a dir, els consells, tipus, no et posis, com deies, en una riera, doncs, per exemple, no apropar-se en zones inundables. Tampoc seria el meu pla de vida anar a la zona zero d'una catàstrofe natural. Per tant, si m'has d'enviar una alerta d'aquesta magnitud, treballa't una miqueta al més el missatge. I llavors només una pregunta. És alert? Es pot enviar per emergència i per prevenció. Però sobretot, si parlem només de prevenció, que això et salti i posi exemples reals. Per exemple, aquest és alert, ens pot sonar mentre ens estan operant de fimosi, i això és un exemple real. Mentre estàs casant-te, i això ho vaig viure, una boda amb 200 és alert l'any passat a la Bisbal de l'Empordà. O al Liceu,
4: com li va passar... El feliç de la meva vida rebentant per és alert, ja m'ho veig.
0: És que potser les alert t'anticipava una altra cosa, eh? Estaves entrant en zona d'emergència per una altra raó.
3: Seria tan guai que sonés una és alert quan coneixes algú, per exemple. Saps que sonés una alarma i ja directament diguessis, en aquesta zona inundable no m'acostaré, saps?
4: Exacte,
3: zona inundable. Això seria meravellós.
2: I l'última, que ho deia el Cuní i també un col·laborador de la Selva, el Marc Balcells, en la representació de l'òpera Aida al Liceu aquesta setmana.
4: What? Aquí jo tinc una cosa a dir.
2: Què?
4: El telèfon es queda fora. Llondro, ho sento.
2: No, oh, sí, aquí sí, no sí, estic sí. D'acord, Miqui.
4: No, ara ens podem barallar un rato, que és el que diguem.
2: governodespanya.com, les alerts només te'ls salva si tens el mòbil 100% apagat o sense cobertura. Que és a dir, que potser la sense cobertura també l'hauríem de revertir, perquè l'emergència pot estar en un bosc molt bèstia.
4: Però ara jo t'ho dic.
2: Mòd avió en un liceu és totalment acceptable. No. Home, i tant que sí.
4: Si som tan primmirats, que aquest lloc és un espai de silenci on aquesta música
2: de silenci?
4: Pot... Estic parlant jo. Profanar-se perquè hi ha qualsevol so que ens pot alertar, els mòbils es queden en una caixeta a l'entrada. Escolta'm, si estem parlant de tan primerats, no, Núria?
2: Doncs
4: si
2: avisa el Liceu que posi taquillatge.
0: D'això n'hem parlat, amb la Clara segurament vam parlar una vegada, i ella ens va dir que era partidària d'això, que es comencés a posar a fora. A haver de deixar Núria, tu el guixet, el que sigui,
4: si el drama és aquest, que aquella persona els importava les alert, perquè aquí m'està dient que la gent que els hi va sonar els alerts estan més indignats per les alerts que no pas per el que estava passant, doncs si aquesta indignació ha de ser tan forta, es guarda en una caixeta, es paren els mòbils al 100%, que això és el que es demanen.
2: T'ho veig i t'ho sumo. Ah. Aleshores, la funcionalitat de les alerts, si apliquem aquestes mesures en espais, per exemple, com un concert... De què serveix?
4: No, serveix... Que, doncs mira,
2: t'ho sumo
4: i t'ho guanyo. El que està a l'oficina de producció, si aquest és alert fos que el Liceu s'està inundant, entra, para la funció i diu, senyors, que s'està cremant. Perquè si anem a buscar tot això, Núria, ho tenim, la solució.
0: Abans de sortir, la gent de la sala se'ls diu, escolta, que està passant això...
4: Exacte, no tireu via abans, que està baixant tot color inundable. Però m'explico, no?
2: És una precaució, no una emergència. Que et munten aquest pollo per una precaució, Miqui.
4: Genial,
2: gràcies.
4: Sí, genial, però aquesta precaució, cases que munten per una emergència, tu el que no pot ser, llavors, i aquí sí que és elitista, dir que t'han fotut en l'aire, com ho he fet venir per poder... Diré elitista ara a partir d'ara, crec que totes les seccions. Si t'han fotut en l'aire la funció...
2: Sí.
4: És elitista.
2: Val.
4: Perquè...
2: T'he posat d'exemple l'operació de fimosi.
4: Portes el mòbil posat. Jo quan em van operar...
2: Tots els metges operen amb el mòbil, eh?
4: De la tita, a mi si mai m'operen de la tita no portaria el mòbil, saps el que vull dir? Al final...
2: Doncs és així com va.
4: Però al final, Núria, m'explico o no? Per mi això podria ser preocupant, però el que no pot ser és que em fem una notícia d'aquest fet tan elitista de que m'han rebentat una òpera. Fins aquí la meva aportació.
2: Coses pitjors hi ha.
0: Deixeu-me tornar a llegir el tuit que va fer el Josep Cuní. Ell no opinava de si estava bé o si estava malament. Ell
4: va
0: fer un apunt del natural
2: de com
0: va
2: ser
0: aquella situació. Ara escoltem la Selva, però el Cuní ho explicava així. L'alerta als mòbils per les possibles pluges de demà i irromp al Liceu en el moment àlgid d'ahida. Interrompuda la representació, Anna Netrebko se suma al desconcert. Anima l'espectacle del públic ballant amb l'artilugi i acaba asseguda a l'escenari. El tenor, estàtic.
2: És millor això que el tall de la selva, no el posem.
0: Escoltem-lo, escoltem-lo, va.
5: La soprano, en aquest cas, era l'Anna Netrebko, és a dir, és un començament de temporada, i el Liceu ens ha volgut regalar doncs, diferents repartiments, però en un d'ells, una de les grans, grans estrelles del panorama líric actual, i de cop i volta, doncs, en el duo d'amor hi ha com dues parts, i al final de la primera part, que ja començava la següent, allò semblava un submarí de guerra, van començar a sonar alarmes dels mòbils, i clar, això succeeix quan no tens el mòbil apagat, no? I doncs, evidentment, el director va haver de tallar la funció i llavors va haver-hi aquell moment de silenci que entenc que ha de ser una mica desestabilitzant pels mateixos cantants i dir, bueno, ara per què estem tallant? És a dir, tu no pots avisar a ningú quan una funció ja ha començat de que sonarà una alarma.
2: Totalment d'acord. Haurien d'afegir en el protocol l'avís de que pot haver-hi una alarma.
1: Exacte, i desestabilitzar. I llavors aquí entra un altre recurs, que és els hi tornem els diners, senyors.
2: No? Si això alarma? A tu et passa sí? En un concert, t'emprenyaries?
1: No, perquè tot és en pleio aquí, m'és igual.
0: No et desconcentren, no?
1: M'explico o no? Ho entens o no? Yeah. En un concert sonen mòbils, la gent va amb mòbils. S'estan començant a dir a clubs de ball que la gent deixi els mòbils. Ja hi ha clubs a Berlín, a Eivissa, comencen a haver-hi on te diuen que...
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, el respect per l'experiència de ser deixar els mòbils. Això va dir el fundador de Pachá, ho va dir-ho des del 2020 i pico, els clubs ja no són clubs, la gent ja no va ballar i a gaudir, només va a fer mòbils i experiències, i tot això està entrant en el món de la música. Hi ha molts artistes que et demanen que no gravis, que no posis,
2: més, sí.
1: Que no posis això, i al final aquí és la conseqüència i el tarannà humà, no?, el que et fa ser això.
0: Va, que ens queda preguntar-li a la Lorena què li ha fet pensar aquests últims dies.
6: Aquí, Catalunya. I'm wondering if your love's still strong. Amb Marina Fernández.
0: Lorena, et toca.
3: Em toca i, com sempre, ja sabeu, jo m'agrada posar un apuntet de color rosa, en aquest cas per les celebrities que tant ens agrada a la premsa del cor. I aquesta setmana m'ha fet pensar Belén Esteban, que és portada més avui de dues revistes de la premsa del cor, i va ser, a més, la protagonista d'un programa el passat divendres que va aconseguir un 18,7% d'audiència, que és una absoluta animalada en els temps que corren en el món audiovisual. Que si, Núria, que...
2: I 100.000 euros, no?, que va cobrar?
3: Sí, 100.000 euros és el que diuen que va cobrar per dues entrevistes en aquest cas, perquè es va asseure divendres passat i s'asseurà novament aquest divendres a Telecinco en un programa en directe on tothom podrà preguntar al que vulgui. Sabeu que ha començat ara una guerra...
1: Tothom, què vol dir? Els periodistes o el poble?
3: Ai, el poble. Els periodistes, ja dono per fet que els periodistes que ens dediquem a la premsa del cor ens ho sabem al dedillo, però Belén Esteban, com és una senyora... podríem dir 360, no? Absolutament universal. Jo crec que ara mateix tothom que segueix una mica l'actualitat de la premsa del cor sap que, novament, s'ha obert una guerra entre Jesulín de Ubrique i ella.
2: El més trist és que Telecinco, tot i haver fotut fora el Sálvame, el Tomate i tot, intenti, novament, després de potser dues dècades, repescar un altre cop el personatge de sempre.
0: Aquest ha estat el moment.
7: Ara mismo no te voy a llamar el hombre invisible. Te voy a llamar Jesús Janeiro Bazán. Tiene 27 años. Me encantaría que la conocieras. Me encantaría que vieras dónde vive. A sus amigas y a la gran mujer que se ha formado y se ha mantenido. Y me gustaría que un día tú y ella, tuvierais una charla. Porque ese día ibas a llorar. Pero ¿sabes de qué? De felicidad. Todavía no lo tengo.
0: Uau, li està parlant de l'Andreïta, que ara
2: però
0: té 27 anys.
2: Com pot ser que encara vengui? És que és per fer un estudi sociològic d'Espanya. Com pot ser?
3: Perquè us ho he dit, perquè la Belén Esteban és una senyora ja que s'ha convertit en un personatge universal.
2: Però les noves generacions del TikTok i tot, estan, la Belén Esteban tota, també estan enganxats?
3: Totes les noves generacions estan enganxades però perquè la Belén Esteban és com menjar-se una hamburguesa en un restaurant de fast food.
2: Sí, sí.
3: Perquè és veritat que el seu discurs no ha canviat durant tots aquests anys. Al final no deixa de ser una noia d'origen humil, que ara ja és una senyora d'una edat bastant madura, com la meva, i que continua venent aquest espectacle per explicar una història familiar de dona abandonada per la seva parella, hagut de criar sola una criatura...
0: Aquesta que ara té 27 anys.
3: Aquesta criatura té ara 27 anys, però la història ens la continuem menjant. Yeah. Però jo us vull parlar d'una altra cosa.
0: 52 anys, 53 en farà el novembre, la
3: Belén
0: Esteban.
3: Sí, per això, Belén Esteban, bueno, jo tinc 50, faré 51
2: al març. És que dic que portem 20 anys a Espanya parlant d'això, no, són pràcticament 30.
1: 30.
2: És molt greu el tema, Miqui?
3: Portàvem 3 anys sense saber absolutament res d'ella.
2: Però vaja, és que...
3: Absolutament res d'ella, perquè va sortir per la porta del darrere a Mediaset, ja sabeu que el programa Sálvame va acabar d'una manera bastant abrupta, els hi van comunicar... tot l'equip del programa mentre estaven en directe que havien de deixar havien de deixar el programa es va tancar sense gaire tacte per part de la cadena, i és precisament d'això del que us volia parlar. No sé si vosaltres us heu trobat alguna vegada amb aquesta tesitura, que és la que es va trobar Belén Esteban fa 3 anys, i és que de cop i volta en la teva feina podem dir que et maltractin, que hagis de sortir per potes per la porta

0: feina, podem dir que et maltractin, que hagis de sortir per potes, per la porta del darrere moltes vegades, per una situació que no té res a veure amb tu ni amb la teva vàlua personal ni professional, i de cop i volta, 3 anys després, arribin els teus excaps milionaris, en aquest cas, vinguin a buscar-te perquè et necessiten, no? Perquè et necessiten, i et diguin: Marina, Miki, Núria, Lorena, et necessitem. Oblidem el que ha passat, et posem 100.000 euros a sobre, 100.000 euros a sobre de la taula, que són molts euros.
1: Per 10 minutets, potser.
0: Bueno, va estar 3 hores, eh?
1: Ah, val.
0: Va estar 3 hores,
2: que
3: les declaracions d'ella eren més...
2: Em sortiria a compte.
0: Va estar 3 hores, va estar 3 hores i tornarà a estar-hi 3 hores més aquest divendres.
2: 6 hores, 100.000.
1: Pensava que ella tenia...
0: I realment m'ha fet més pensar això gairebé que l'entrevista. I mira que em dedico a la premsa al cor. Ostres, a mi si em truquessin, perquè clar, alguna vegada he acabat malament amb una feina, no posaré noms ni cognoms.
2: Unes quantes vegades, sí, sí.
0: Però molt probablement, si algú ha seguit la meva trajectòria, ara mateix li soni algun nom conegut, i no sé si em truqués aquesta persona, si tornaria als seus braços per una quantitat de diners important.
1: Tots tenim un preu.
0: I jo, sexy.
2: Jo aquí sí que estic amb la part de que no.
0: Que tu no, creus que no, eh?
2: Jo no.
0: Tu creus que per dignitat no hauries de tornar a un lloc que t'han tractat malament?
2: I a mi m'ha passat, i he tingut llocs, i gent amb la que tornaries a treballar. Jo tinc ara dos noms sobre la taula que a la meva oficina saben que no treballarem mai més. Per una qüestió d'honor.
4: Però perquè ara no estàs en moment de penúries econòmiques, però imagina't que tu et veus
2: ofegat. Hauria d'estar molt ofegat, molt ofegat. Molt ofegat.
0: Que no és el cas de la Belén Esteban, per cert.
2: Exacte, també.
0: Ella
2: també
0: no està molt ofegada. Exacte. Jo crec que és un tema més d'egocentrisme o de gana televisiva.
2: I també una mica...
1: A veure, jo sí que tinc una persona amb la que no treballaria mai més.
2: Clar, tots ho tenim.
0: Ni per diners, eh?
2: Ni per diners.
1: No, perquè més a més...
0: M'ho signeu, eh?
2: Sí, jo, Lorena...
1: Sí, però és veritat, tots tenim un preu, clar. Si parlem d'una xifra astronòmica i posem unes condicions... També t'agafen un moment de maduresa que potser pots torejar-ho d'una manera diferent. I quan tornes, potser t'interessa entrar en un joc on tu també es posen les normes.
2: Mira, això m'ha vingut aquesta setmana quan m'ha aparegut a internet un vídeo d'un artista fent un acte com de reivindicació, ¿vale? La mateixa persona que fa aquest acte llavors fa anuncis amb marques molt tops comercials. I jo tinc un dilema. Jo això ho veig hipòcrita. M'explico, i aquí passa exactament el mateix. Hauria d'estar molt cardat, Marina, molt cardat. Hauria d'estar, vull dir, tirat a terra, no tenir cap mena de recurs econòmic, tal qual, però llavors ja estaries fotut. El que diu ella, Lorena, és la hipocresia d'aquest sector.
0: Sí.
2: Estem d'acord o no?
0: Sí.
2: És un sector que la hipocresia és molt bèstia. Ganes de la Belén, el modus econòmic, i una mica suposo que deu ser la cançó que jo sempre faig servir de José el Francés, ¿vale? Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón, saps? Jo crec que una mica la Belén Esteva deu dir amigo, no, eh?
0: Fuera de mi.
2: Fuera de mi, eh? Veniu a buscar-me. I una mica crec que això ja són unes coses que se'ns escapen a la gent del carrer.
1: I aquí s'incorpora l'ego, eh, també.
2: Exacte, per això t'ho
1: dic. És a dir, aquesta feina té un punt d'ego que no la té una feina privada o de portes endins.
0: I no sé si us ha passat alguna vegada, jo sí que ho he viscut així, quan has tingut un problema professional amb una empresa, amb uns companys, amb un cap que t'ha tractat malament o amb un equip amb el que no t'has portat gaire bé, de vegades es viu com una mena de ruptura sentimental quan tu te separes d'aquell entorn, d'aquella empresa, d'aquell grup, d'aquell equip, passes un dol.
1: Sí.
0: Primer passes per enfadar-te perquè no acabes d'entendre què ha passat, no? Després busca els culpables, que potser tu mateixa potser has estat una mica culpable, o no. I després passes una tristesa que és com... de vegades no té ni caducitat i sempre la portes una mica dins, amb una ruptura sentimental important.
1: Mira,
0: no? Encara la pots viure durant molts anys.
4: Ara anava a agafar-t'ho per aquí, també, perquè al final, no ho sabem, la Belén Esteban que se li mou per dins per tornar a fer això, però potser era una ruptura d'aquelles que no has superat i que encara que tu creguis que hi has posat terra pel mig... Només que torni a sonar el telèfon, ja et remou alguna cosa.
0: I tornes.
4: I tu t'has dit i t'has promès que això no ho faries. Em refereixo que amb la vocació també hi ha molt d'això.
1: Sí. Marina, no? Ens creiem.
4: Tu pots estar enamorat professionalment, m'explico? D'algun lloc on has treballat, d'algun entorn amb el qual has treballat o algunes persones amb les que has pogut treballar.
0: Potser amb el temps també les dinàmiques canvien i potser tu

0: pot ser revifar d'alguna manera i tornar a aquell lloc on has patit i on t'han fet mal d'una altra manera, amb una altra força i amb una altra actitud.
1: Ho dic perquè, per afegir el component que potser només no tot és una qüestió de pasta o de calés,
2: totalment,
1: no?
2: Totalment.
1: I al final aquí estem reversionant la cançó del Sabina, eh? El lugar donde fuiste infeliz.
2: Infeliz,
1: no debieras sí, tratar sí, de volver, sí. No feliz, però...
2: Sí, sí.
0: En aquest cas, jo crec que Belén Esteban, els diners han estat molt importants per aquesta decisió, però crec que és una decisió més sentimental i emocional.
1: Veus?
0: Que no pas una qüestió econòmica, perquè de vegades necessites que aquella persona que t'ha tractat malament o aquell col·lectiu que t'ha tractat malament d'alguna manera et vingui a buscar,
1: et rescabali,
0: per demanar-te sí. disculpes.
3: No, Lorena,
0: i
3: és
0: perdó.
3: Una hipòcrita.
0: No?
3: Fot dues setmanes deia que ella no entraria a la guerra amb la filla del Jesulín.
0: Mira, les guerres,
3: i ara entra.
0: Aquesta guerra... Aquesta,
3: de debò,
0: aquesta
3: viu d'un braguetazo, sí, ja està.
0: Aquesta guerra continuarà tota la vida, però no estic d'acord que ella visqui d'un braguetazo, perquè ella realment es va enamorar d'aquella persona i per ella va ser una relació amorosa de les més importants de la seva vida. De fet, a ella li va costar moltíssim superar la seva ruptura sentimental. Que la va superar d'una manera que potser la va gestionar molt malament i que és veritat que va vendre la seva vida privada des del minut 1.
1: Escolta'm, sí. La Shakira fa teràpia sí. amb les cançons, ella amb els platos de televisió.
3: Per mi una cosa té un sentit, no sé, fins i tot artístic o professional, el sentit professional de la Belén Esteban en un plató, jo no li sé veure.
1: Saps com t'ha quedat això? Elitista.
2: Totalment.
3: Doncs ja està.
0: Llavors, I una mica masclista.
2: Gràcies.
0: I una mica masclista.
3: Toma. Per què?
0: Perquè sí, perquè no pots dir que ella viu d'un braguetazo, perquè...
3: Ah, no?
0: No, en absolut.
3: I de què viu, llavors?
0: Doncs ella
3: ha intentat viure del seu passat de les drogues i no se n'han sortit. I segueix sempre amb el mateix tema.
0: S'ha convertit en un animal televisiu. Tan animal televisiu que porta 30 anys a les televisions d'un país. No, de molts temes.
3: No, d'altres temes. Per exemple, ha fracassat, com aquest de les drogues.
0: A Sálvame va parlar de moltíssims temes que no tenien absolutament res a veure i era un animal televisiu que podia parlar de qualsevol altre tema. De fet, la gran majoria de frases de Belén Esteban que han passat a la història i que passaran a la història de la televisió no tenen res a veure ni amb Jesús Lund d'Ubrique ni amb la família
3: Janeiro.
0: No,
3: a què té a veure?
0: No.
1: Sí, però un moment.
0: Ni que fora jo Bin Laden. No.
3: Jo entenc que és un animal televisiu que pot donar molt recorregut.
1: És filla seva, a part de ser de Jesús Lund d'Ubrique, em refereixo que...
2: Jo reconec que durant una època Sálvame a mi em feia reconciliar amb la vida. Veure aquella gent, amb aquella història, veure en Matamoros, veure tot això i veure com es podia estirar un xiclet, no? D'una manera tan bèstia, durant hores, em semblava, com a gent que he treballat a la televisió, em semblava una meravella. Perquè al final és el que ha sigut això durant anys.
1: És crear subtrames del que passava allà dintre.
3: Però les puc criticar o és que ja arribem a un punt que com que té audiència sembla que estigui davant d'un quadre de Van Gogh?
2: No,
0: és que no té per què ser un quadre de Van Gogh.
3: No, és que és un animal televisiu. És un animal televisiu que viu de la filla. És que, parlem de masclisme. A mi em sembla fastidós viure de la filla.
0: De veritat,
3: no viu de la filla?
0: Crec que no té res a veure amb la realitat.
3: No viu de la filla, Lorena?
0: Crec que t'equivoques moltíssim, no? De veritat,
3: ostres.
0: És una grandíssima col·laboradora i una grandíssima tertuliana i t'agradarà més o menys el que fa a la tele.
3: Però les trames d'on surten?
0: Però és que ella va sorgir com tantíssims altres personatges famosos.
3: Però l'emotiu de les seves trames quina és? La seva filla? Que tothom sap el nom. Andrea, Andreita i Andreita com el pollo.
0: No té res a veure amb la realitat.
1: Quan fa que no veus Belén Esteban, tu, a part d'aquests últims 3 anys?
3: Si hem de dir que Belén Esteban és brutal, ho diem.
0: No és que porta demostrant 30 anys la persona que és i amb qui s'ha convertit. Que, evidentment, el seu leitmotiv és que va ser la parella d'un torero, sí. Però ella ha superat això des de fa molts anys, i d'això ningú se'n recorda, t'asseguro, de les persones...
1: Però de què estem parlant ara? Superat amb el que m'ha escoltat.
3: De què estem parlant ara?
0: No, però que ningú se'n recorda de que ella va sorgir d'aquesta història, perquè crec que ella s'ha transformat una i una altra vegada en altres coses.
2: Jo crec que sí, que en el baròmetre, això ho feu servir molt, vosaltres, els periodistes, en el baròmetre del carrer, si parlem de Jesulín o de Belén, la gent no se'n recorda de Jesulín.
1: I tant, sí, és veritat.
0: És que saps què passa? La història...
3: Jo l'únic que sé és que de la meva filla, ni menor ni major d'edat, mai l'utilitzaria per guanyar diners.
1: Però això és una
3: altra cosa. I aquesta dona ho ha fet.
1: Però Casas,
3: no, això aquesta és la cosa principal per la que s'ha guanyat la vida televisivament.
1: Però que no és el que estàvem abordant ara mateix.
0: Crec que no té res a veure amb la realitat televisiva que hem viscut la resta de persones que hem seguit la seva trajectòria. Jo em dedico a la premsa del cor única i exclusivament. I és veritat que Belén Esteban va sorgir d'una relació sentimental fracassada i d'un naixement d'una filla que durant molts anys sí que li va donar joc i sí que va guanyar diners gràcies a parlar sobre la seva vida privada, però en el moment que es va seure en un plató de televisió aquell tema va deixar de ser important ni per ella ni per la seva situació
1: televisiva.
0: Déu-n'hi-do,
1: que ha donat de si parlar de Belén Esteban, que és portada de setmana. Sí, ho dic perquè avui és quan surten les revistes del cor i ens queda que ens portis, a part de la Belén Esteban, els titulars de la setmana a les revistes.
0: Titulars de la setmana, molt ràpidament. Belén Esteban, evidentment, gran protagonista avui de les revistes del cor per aquesta entrevista que va fer divendres i que tornarà a repetir divendres vinent al programa de viernes a Telecinco. Però és que ahir va sorgir una altra notícia també que donarà moltíssim joc a la premsa del cor, i és que Feliciano López, tenista, suposo que tots els coneixeu, doncs aquesta mandra d'home, vigila el que dius, perquè ahir es va fer pública una demanda que ha posat contra Alba Carrillo precisament per dir-li, per exemple, que era un home avorrit, que tenia una sexualitat
3: avorrit, sotmany i mandrós.
0: I entre d'altres coses...
1: Ai, que ens anem als tribunals.
3: Ostres, doncs si em vaig pel tribunal per això, amb la feina que té la justícia, vamos.
0: Ha demandat Alba Carrillo, amb la que fa 10 anys va tenir una relació sentimental que van estar
2: fins i tot casats. Vale.
0: Però és que l'ha demandat perquè les seves declaracions públiques sobre el que va ser la seva relació li han molestat tant que aquests 10 anys el que ha estat fent és recopilant totes les declaracions que ha fet sobre ell, ha anat a un jutjat aquest estiu, s'ha admès a tràmit,
1: poca feina,
0: i per intromissió a l'honor i a la seva imatge haurà de demostrar Alba Carrillo als tribunals que en realitat totes les coses que va dir no són denunciables.
3: Jo, Lorena, si vols fora de micro, t'explico tota aquesta relació perquè la vaig viure de primera persona.
0: La vas viure, De primera persona.
2: Casos, o sigui...
0: Que estaves allà...
3: Perquè un amic molt proper meu és íntim amic de Feliciano López. Venia molt a Barcelona quan estava amb Alba Carrillo i sé la intrahistòria. I crec que aquí hi ha un punt de raó de Feliciano, encara que em caigui fatal, i un punt de raó de l'Alba Carrillo. Però
0: a veure, la relació va acabar fatal, però el que és cert és que Alba Carrillo, durant aquests 10 anys, ha parlat molt malament davant dels micròfons.
2: Ha viscut de Feliciano?
0: Ha viscut de moltes...
3: S'ha reinventat aquesta.
0: Ha viscut moltes coses, però entre d'altres, també de parlar de la seva vida privada, però ella no se n'amaga. Aquesta noia és periodista, ara presenta un programa i també és tertuliana de molts programes, però la veritat és que sí que és veritat que li dedica molt de temps a parlar de la seva exparella.
1: Si ha donat suc Belén Esteban, ai, Brad Pitt.
0: Mare meva, us heu assabentat d'això?
1: Ho hem explicat. No estava escoltant el programa a primera hora del matí perquè ho hem explicat, això de la filla del Brad Pitt que s'ha tret el cognom.
3: Però quants fills s'han tret el cognom del Pitt?
0: En porten 3,
3: En porten 3 de quants?
0: De 5.
2: I per què?
0: Brad Pitt està ben notícia aquesta setmana, no sé si sabeu, que ha estat per Espanya, va participar al festival de cinema de Sant Sebastià, ha anat precisament amb una parella que té ara, que és espanyola, que es diu Inés Ramon, que és una periodista, és tertuliana, però també és model, actriu, fa una miqueta de tot. Sí, exacte. I Brad Pitt...
1: No té el títol o no té el títol?
2: Exacte.
0: No crec que tingui el títol, perquè anava a dir que és periodista, però no ho és. Jo crec que participa en algun podcast, d'aquestes persones que es dediquen a la comunicació. Sí, però sobretot ara la coneixem perquè és la parella de Brad Pitt.
1: D'acord.
0: Doncs el que ha estat notícia aquesta setmana coincideix també una notícia a Los Angeles, i és que una de les seves filles, que es diu Zahara, una filla adoptiva també de l'Angelina Jolie, que també ell va adoptar quan va començar la seva relació amb l'Angelina, ha decidit treure's el cognom. I ja sabeu que la relació del Brad Pitt amb els seus fills no és gaire bona. Des de la seva separació, alguns dels seus fills han decidit treure's el cognom per una relació absolutament dolenta amb el seu pare, perquè els nens asseguren, i ho va assegurar també la seva mare als tribunals, patien... no sé si podem dir-ho, no? Patien agressions per part del Brad Pitt. Ho van assegurar els seus fills, ho va assegurar també la seva mare. I sembla ser que, a més, una d'aquestes agressions va ser pública en un avió durant un viatge transoceànic. Allà es va directament fer-me ja la separació de la parella. I és veritat que tots els fills, els tres que ja han demanat aquest canvi de cognom, ho han demanat quan ja en van fer la majoria d'edat, i ara mateix dos fills més, els biològics de Brad Pitt i Angelina Jolie, també han demanat a través dels seus advocats que els hi traguessin el cognom Pitt.
1: Sobre això, hi ha una cosa que és com, malgrat saber tota aquesta cosa grisa, truculenta en relació a Brad Pitt, com segueix generant aquest nivell de fascinació quan apareix a qualsevol acte o espectacle? De fet, nosaltres parlàvem fa un temps amb el Roger Salvans del matrimoni Pitt Jolie, dos grans actorassos, no?
0: Els Brangelina,
1: de Hollywood, sí. I com al final qui ha acabat pagant la penyora ha estat més ella que no pas ell en tota aquesta història, a nivell cinematogràfic i de feina.
2: I de dona, i que és una dona.
1: I a l'hora de treballar, no, també, em refereixo que quantes grans pel·lícules més ha fet l'Angelina Jolie des de que es va separar
3: però
1: de
3: no
1: Brad Pitt.
3: Però no creus que quan es van conèixer ja tenia una trajectòria cinematogràfica més bona i més reconeguda a Brad Pitt que Angelina Jolie?
1: Sí. Segurament sí.
3: Era més bon actor, sí. Ja quan es van conèixer
2: ell. No, més
3: ell
2: bon actor
3: ella.
2: No, havia fet més pel·lícules, que és diferent.
3: Però tenia més reconeixements.
2: Això, però no és ser més bon actor, no, perquè aquí dir... a la mesura està allà. Però sí que és això, també penseu que Angelina va ser just després que fes públic la seva intervenció de doble mastectomia. Sí, sí. Vull dir que tot juga allà mateix. Clar, és el que ara planteges. Tu anaves dient tot això i penses que és un senyor que és un gilipolles, que és un imbècil, sí. Que és un maltractador. I llavors penses en les grans pel·lícules que has vist.
0: A veure,
2: no?
0: Es parlen d'agressions i també de problemes d'alcoholisme. Ell mateix...
1: Aquests reconeguts per ell, no?
0: Sí, sí, aquests problemes reconeguts per ell mateix, però portem amb aquesta ruptura des de l'any 2016.
1: És molt fort.
0: Sí, portem 10 anys ja amb aquesta lluita.
1: Ni Belén Esteban ni Jesulín de Brugge.
0: I sobretot penseu que és la primera vegada que en una guerra familiar d'aquest nivell, parlo de Hollywood, d'una estrella de Hollywood, a l'alçada de Brad Pitt.
2: En actiu.
0: A l'alçada de Brad Pitt i Angelina Jolie, que els seus fills, els 5, es posicionin al costat de la seva mare, és la primera vegada que ho veiem. De fet, fins i tot els fills biològics de la parella ja estan a l'espera que els hi treguin el seu cognom i no tenen cap mena de relació amb el seu pare i fins i tot fan manifestacions
3: perquè
0: públiques en contra del seu pare.
2: Segueixen 21 anys la majoria d'edat als Estats Units?
0: No, 18.
2: 18, eh?
0: Sí, sí,
2: perquè pensava que si eren 21 també has tingut que esperar molt, eh? I això ha de ser
0: heavy. Els 18 anys ja ho estan demanant. De fet, mira, hi ha el Maddox i la Shiloh ja no tenen el cognom de Brad Pitt, i ara mateix la Zara se l'acaba de treure i està esperant la Vivian, que també és una filla biològica, i en quedarà només una que tampoc té cap mena de relació amb el seu pare.
1: Que us dic, al final, ara ho deia el Miqui, Brad Pitt és un actor en actiu, i això ens porta al debat etern que hem tingut 23.000 milions de vegades, que és si separa l'obra de l'artista.
2: Exacte.
1: I sempre hem acabat en el punt de dir, doncs depèn de si això va passar fa molt temps, si és un tio que ja, no sé, és igual, podem parlar de 1.000 artistes, no? Però si és un tio en actiu, la política de cancel·lació segurament aplica diferent, no?
2: Home, totalment.
1: Hauria, però no està passant.
2: Exacte, hauria, no està passant. I el debat quedarà molt tancat, molt ràpid. Què genera un i què genera l'altre? Fixeu-vos que sempre es cancel·len perfils que són prescindibles. Fem aquest anàlisi.
1: Home, clar, és que aquí... Quan et ve el dilema és aquí,
2: exacte,
1: eh? Realment estem parlant d'una gran estrella.
2: Exacte. I què vol dir una gran estrella? Una gran estrella ja no només és aquesta persona com a persona, sinó és tot el que genera, tots els Pierre que hi ha al costat, totes les marques que això.
1: Sí, la però gent... vull dir-te que no és el mateix Picasso que Brad Pitt.
2: Però perquè Picasso estem parlant anys ja.
1: Per això.
0: Anja, sí, però en el cas de Woody Allen i Mia Farrow, crec que va patir molt més la figura de Mia Farrow, no només a nivell professional, sinó que se la va cancel·lar directament i ha desaparegut de l'òrbita. I en el cas de Brad Pitt i Angelina Jolie, ja no només Angelina Jolie treballa molt menys que Brad Pitt a Hollywood, és que tu penses en Angelina Jolie i penses en una dona que no està gaire fina, perquè això ho hem sentit, és una dona que a més té problemes quan fa una pel·lícula i ha generat problemes reals amb altres companys, la veiem com una persona... no? Que no està passant un bon moment personal des de fa molts anys arrel de la ruptura. En canvi, Brad Pitt,
2: gas,
0: ningú comenta ni que sigui una persona que no sigui estable, ni que sigui una persona problemàtica, ni que els seus amics, George Clooney, per exemple, que té molt bona premsa als Estats Units, sempre li ha donat suport. Angelina Jolie s'ha quedat completament sola. No hi ha cap estrella de Hollywood que li hagi donat suport a Angelina Jolie.
3: Que fort,
0: Elena. És absolutament fortíssim. Però li va passar exactament igual a Mia Farrow. Sí, es va quedar absolutament sola amb el documental que es va fer sobre tots els maltractaments i que va patir Mia Farrow i també sobre els presumptes abusos sexuals als seus fills. D'això ningú se'n recorda quan va veure una pel·lícula de Woody Allen. Jo, la primera que consumeixo totes les pel·lícules de Woody Allen en deliri perquè m'encanta. I és veritat que ens consta moltíssim separar l'estrella de la persona i el personatge de qui és realment. Però en el cas de Brad Pitt no li ha costat ni, vamos, ni una mil·lèsima a la seva imatge tot el que han viscut els seus fills i la seva dona.
2: Jo vull pensar que és això, que és el gran operacions de màrqueting que passen per sobre de totes aquestes coses. I el que segueix reafirmant-nos amb els que lluitem tota la vida pel mateix, la dona és la que llepa sempre.
0: Desgraciadament, sí.
1: Ha tornat amb la Jennifer Aniston, el Brad Pitt?
0: No, que va, està amb una noia espanyola que es diu Inés Ramón.
1: Ah, clar.
0: Sí, no està amb Jennifer Aniston. S'havia especulat perquè tenen una molt bona relació i perquè van coincidir en dues entrevistes online durant la pandèmia, imagina't. Crec que s'han vist al llarg d'aquests anys una vegada i es van fer una fotografia només en un acte oficial, precisament per no aixecar rumors que tinguessin a veure amb una reconciliació, perquè crec que tots dos no tenen cap mena d'interès.
1: Escolteu, estimats, moltíssimes gràcies. Miqui Puig, Lorena Vázquez, Núria Casas, us esperem dimecres vinent.
2: Aquí serem.
0: I divendres a veure tothom Belén Esteban,
1: Divendres?
0: Sí, divendres hem de veure tots Belén Esteban per continuar parlant de Belén Esteban. Crec que a les 10 de la nit, Núria.
1: Doncs ja, tenim cita.
0: Gràcies!
1: Posa't les alert, Casas. Vinga, que vagi bé. Adéu.

0: A taula ja tenim la deparellada del Pablo, el Buerne, el Gypsy Chef. Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Avui el debat ens el porta un personatge mític de la infantesa de tota Catalunya.
2: Ei, súper! Demana'm el com vulguis, que sempre et faré l'entrepà d'imatges més bo de les superautopistes de la informació.
0: Ja sabeu que la secció de cuina d'aquest any la dediquem a un debat culinari, un cara a cara culinari. La temàtica d'avui són... Els tomàquets eren més bons abans o són més bons ara, Arnau, Joan Tejedor?
3: Si ho eren o no, de més bons abans ho decidirà la justícia, que en aquest cas és l'Ada i el Pablo, però aquesta setmana hem tingut dues notícies relacionades amb els tomàquets d'Espanya.
4: Allò de la bona i la dolenta, que es fan els acudits. Comencem per la dolenta, perquè França ha ordenat retirar del mercat un lot concret de tomàquets d'origen espanyol després de detectar-hi una quantitat de pesticida per sobre del límit legal. El producte són tomàquets rodons d'un quilo, marca Priva, venuts entre el 13 i el 18 de setembre del 2026.
3: La segona, que han escollit quin és el millor tomàquet d'Espanya, com a mínim el que ha guanyat a la Fira Nacional del Tomàquet Antic de Polanco, a Cantàbria. El tomàquet es diu El Negro de l'Escorial i està cultivat per l'hortalà Emilio Medina a Palència.
4: És un creuament de dues varietats antigues. Destaca pel seu equilibri entre dolçor i acidesa. El secret del Negro de l'Escorial és precisament el terreny dur de Tierra de Campos. El cultiu rep molt poca aigua, no? El que s'anomena l'estrès hídric, cosa que obliga les arrels a buscar nutrients i fa que el tomàquet doncs, concentri més carn, més sucres i més aromes en lloc d'omplir-se d'aigua.
0: Qui defensa què? Eren més bons ara?
5: Abans.
6: Quan un tomàquet es diu rodó, què vol dir rodó?
0: Un moment. Hòstia. Que em diuen que abans de res hem de saludar un tomàquet.
6: Oh.
0: Un tomàquet cherry. Bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia, què tal, Marina? Bueno, cherry és com em diu el meu nòvio, però soc tomàquet, pera. Sí, així més petit, més allargat. I el primer, bueno, gràcies per donar-nos veu als tomàquets, perquè, bueno, ara vindrà la tertúlia tal, i tal, però en general estan tenint molt mala premsa, se'ns està vilipendiant, estigmatitzant, i jo no dic que potser és possible, Marina, que haguem perdut en els darrers anys una mica de sabor. De fet, la meva àvia, que és tomàquet de Barbastro, sempre que em dona un petó em diu, hija, no sabes a nada. Però d'aquí a patir tot el que estem patint, Marina, la gent és molt exigent amb els tomàquets. Som tomàquets, no som gambes de Palamós. Hòstia, calma. És que no... A veure, no teniu gust a res. Bueno, comparat amb què? Amb un pèsol o amb un centollo? Clar, és que és diferent.
0: Yeah.
7: I després, el tema de les amanides, aquí estarà el Gypsy Lada. Abans una amanida era lechuga, tomate i igual una mica d'olives i ceba. Vale, una tonyina guarra. I ara fan una amanida amb una fantasia que sia nous, advocats, semilles de chia, brotes de soja, olivada, taquitos de salmó i el tomàquet, què? I el tomàquet, què és? O sigui, ara rajareu, perquè rajareu en general dels tomàquets, que us agrada rajar, però la gent s'està flipant amb els aguacates. Però els tomàquets ara som els pàries, i us dic una cosa, si un tomàquet no té sabor... Ah, de Gypsy, amb un rajolí d'oli, mostassa, vinagre de Modena i un pernil ibèric per sobre, guanya moltíssim de sabor.
0: S'està posant
7: guanya
0: les moltíssim. Mans a la boca.
8: És que em fa pixar,
7: A veure si canviem una mica el mentalitat i comencem a considerar els tomàquets com un menjar guais, elegant, de classe, d'alto standing. I
8: ja
7: com sempre dic, no, en general no ho són. No. I a més jo sempre dic una cosa, jo dic sempre, si esteu enamorats i no sabeu com regalar-li a la vostra parella, díselo con un tomate.
6: Rodó. El meu tomate rodó.
7: I no m'he ficat en polèmiques d'aquestes perquè ja sé que, en fi, no sóc racista, però aquests tomàquets que venen de no sé on, tomate de raf, tomate de no sé... Primer els tomàquets d'aquí, vale, Gypsy? Ala, collons.
0: Primers de casa. Íñigo, tomàquet, Íñigo Espinosa. Que vagi bé.
7: Adéu.
8: Adéu, xerri meu.
7: Adéu, visca.
8: D'entrada, dir-vos que Raf, que és un tomàquet molt, molt apreciat i d'alt standing i d'alt preu, ja t'indica... Què vol dir Raf? Sembla que vingui...
6: Royal Air Force.
8: El que us sembla?
6: Mm-hmm.
8: No, vol dir que resistent a un fungicida, o sigui, són les sigles... Que,
0: de debò, vol dir
8: sí,
0: això?
8: Que són resistent a un tipus de fungicida i, per tant, és un tomàquet dels que jo defenso, que és un tomàquet que ha sortit d'un laboratori.
6: Estàs donant la raó, eh?
8: No.
6: Sense voler.
8: Ah, no, el que passa és que tu tens aquella mena de romanticisme, de la boina...
6: Oh, ara sóc jo el romàntic, eh?
8: Exacte, de la nostàlgia aquella. Aviam! Bueno, quan podem començar a vendre-nos? Quan podem començar a enviar-nos tomàquets?
0: Em penso que ja ho esteu fent, eh?
8: Vale.
0: No, que no, aquí no estem a favor del malbaratament alimentari.
8: El primer que hem de denunciar no és el tomàquet, si aquest és bo o l'altre, això és criminalitzar pobres tomàquets, que cadascú té el seu mercat, sinó criminalitzar, em sap, la tomatina, que això és indecent, perquè no té cap mena de valor, i què és això de tirar-nos tomàquets pel cap? Aviam, que hi ha molta gent que aprofitaria aquests tomàquets. Això és a mi indigna.
6: Totalment, estic amb tu, Ada. Totalment.
8: bueno, això, no ho heu vist, m'ha aixecat un braç, en plan lluita.
6: Dit això, els tomàquets ara són molt més bonics, el que li agradi, la perfecció, la rodonès, es diu?
0: Vale. Sí. La circularitat,
6: l'esferitat, però no hi ha més. No hi ha més, és això i res més. No hi ha gust, no hi ha textura. Els tomàquets es cullin verds i es deixen madurar a les càmeres. Venen de... Vete a saber dónde. Hay un gen que específicamente que los hace madurar todos a un momento específico para que todos sean recogidos en el mismo momento. Pero está todo centrado en la belleza o en la estética de la fruita en cuestión. No en el gusto. Y he de decir una cosa que sí que es verdad, y es que a mí el tomàquet cherry me ha salvado.
8: Aviam, desenvolupa
6: aquesta experiència. El tomàquet cherry m'ha salvat, perquè és l'únic tomate que puedo tener durante todo el año, porque es un tomate, un tipo de tomate que se da todo el año, que normalment té molt més gust a tomàquet del que jo recordo com tomàquet bo, del dolcet, d'aquest sí? Que és com molt sucós.
8: No vull interrompre, però...
6: Però m'estàs interrompint. No vols bufar, això és incontinència.
8: Tenim molta incontinència. Diré una cosa. Estàs pecant a cada paraula que dius. A cada paraula que dius, la fica és més grossa.
6: Perquè sóc pecador.
8: Però pecador,
6: per mi gran culpa.
8: Pecador i, a més, sense cap mena d'ètica ni moral.
6: Tomatera. No, el cherry és un tomàquet que, per mi, que m'agrada el gust de tomàquet dolcet sí. Sucoset i tal, n'hi ha ara molts bons tomàquets cherry.
0: Però sobretot els que són com pera, no?
6: Sí, el més grossuts. Ara hi ha un tomàquet italià. Hi ha un tomàquet italià, boníssim.
8: Callo perquè sóc educada, però m'estic encenent, Estic posant com un tomàquet.
0: Ja t'arribarà el tomàquet.
6: Mira, si quieres tomate bueno, no vayas a comprar tomate cherry d'este de pelotita, de bote sí. Tal, porque no te encontrarás una cosa buena. Y busca bien, investiga entre los cherries, porque entre los cherries hay cosas molt bones.
0: I n'hi ha un d'italià, dius,
6: N'hi ha un d'italià
0: que... Com és, per identificar-lo?
6: És com un tomàquet, com rabassut, així com...
0: Val?
6: Més gran que el cherry. Sí, més gran que el... Una mica més gran del que acostumem a veure amb cherry.
0: I més allargadet.
6: I més com forma de tomàquet, no tan...
0: Rodó perfecte.
6: Rodonet perfecte, sí. Yeah. Sí. Ara no recordo el... Però ja us diré.
0: No. Perquè és un tomàquet que... Per la forma
6: ahora,
0: és fàcil identificar.
6: Caro com el fuego. Home. Estem parlant de 6 euros i pico. Clar. Bueno, tampoc el tomàquet bo no baixa d'això. Però... I tornem al de l'altre dia. La gent no compra el que vol... Compra el que puc.
0: Ja.
6: El
0: que
6: pot.
0: Que no saps que la teva intervenció aquí al programa ha donat de menjar a altres programes televisius que van analitzar
6: les teves paraules. Sí, van trucar i... Bueno, sí. És que, a veure, això no és meu, això és una realitat.
0: Bueno,
6: i quan dius les coses que estan passant, pues, i més ara, crec que està bé que es parli.
0: Ara.
8: Ha pecat... I ningú s'ha enfadat i ningú ha reaccionat, només jo, perquè estic atenta. Tomàquet tot l'any. Què és això? Ja hi som. Aquest és el gran error. Mira, deia...
0: Per no ser demagogs, ell ha dit tomàquet cherry tot l'any, no tomàquet tot l'any.
8: Ell ha dit, és l'únic tomàquet que puc menjar tot l'any. Aquí està l'error.
6: Perquè existeix tot l'any, tot l'any de forma natural.
8: Aquí a Catalunya està l'error. Volem menjar tot l'any i això genera... Mira, comencem pel principi.
0: Genera frustració.
6: Escolta, però...
8: Genera monstres! No genera frustració, genera monstres.
6: Demano permís per al·lusions a parlar d'això. El tomàquet cherry
8: No sé per què t'ho
6: és un tomàquet? És un tomàquet? Sisplau, Ada, escolta'm. És un tomàquet que creix tot l'any.
8: I t'estàs menjant el meu temps.
6: Produeix tot l'any. De forma natural. Doncs això és un tomàquet bo que creix tot l'any i que puc disfrutar tot l'any.
0: No trepitgem, sisplau, els candidats.
8: Saps què diu el Toni Massanés? Diu, hi ha
6: més... M'estimo tant el Toni Massanés.
0: Qui és el Toni Massanés per la resta de mortals?
8: És un expert, és un savi.
6: I la millor persona de... Bueno, una de les millors persones de tot el món.
8: És el director de la Fundació Lícia, que Fundació Lícia significa alimentació i ciència,
0: sí.
8: I és un savi de l'alimentació. I cada cosa, frase que diu és, cada vegada és més sàvia.
0: I per què no el portem un dia?
6: Clar.
8: No, perquè jo sóc incapaç de barallar-me amb ell, perquè... O sigui,
6: amb ell no, amb
0: que vingui a fer d'àrbitre.
6: Sí,
0: eh? Sí, que vingui a fer d'àrbitre.
6: No podrem, perquè si diu Toni Massanet, diem sí, no ens barallarem.
0: Què diu el Toni?
8: Diu que hi ha més tecnologia dins d'un tomàquet que en un iPhone.
0: Ah?
8: I aquesta és la història. Aquests tomàquets xerris que fan tot l'any, això no, naturalment no ha passat mai. No ve de la tradició, no ve de bantes. No, és una tecnologia pura. Es va millorant, es va fent híbrids, es van modificant genèticament per tal que els tomàquets siguin com són. Per exemple, el tomàquet de sucar, que és com una mena de tòtem català, el tomàquet de fer pa amb tomàquet, el pa amb tomàquet que vam parlar el primer dia, corre per les nostres venes, es forma part del nostre ADN, de la nostra sang, de la nostra ànima i de la nostra desig, o sigui, ho té tot. Aquest tomàquet està modificat, senyors, no era així originalment. És a dir, nosaltres som víctimes, el gipsi, el Pablo, digue-li com vulgui, perquè de les dues maneres ho és víctima d'una nostàlgia mal entesa. És una nostàlgia tramposa. Ho deia Claude Fischer.
6: Lo diria Claude?
8: Lo deia
6: vale.
8: Claude
6: Després
8: Fischer.
6: Després le demanem a Claude.
8: No. Ho deia Claude Fischler, que és un... No sé, potser no ho sé dir bé, Claude Fischler, és un sociòleg de l'alimentació, i ell deia, quan parlem de que les coses han canviat, de que les coses no tenen el gust d'abans, sempre tothom, i fixeu-vos-hi a partir d'ara, parla dels tomàquets. És que ja no és allò d'abans. I... perquè els tomàquets, ja hi som, el pobre tomàquet i el Sant Benet d'endur-se'n tota aquesta nostàlgia. És veritat que molt probablement abans hi havia tomàquets boníssims, però també n'hi havia de dolents, de farinosos, d'igualits, clar. Però tot era espontani, que és el que ens agradava. Ens agrada, no t'ho negaré, ens agrada l'espontaneïtat. Cada cop i volta et surt un tomàquet de... Bueno, de collons, de pebrots, de meravella, i llavors aquest és el que se't queda retingut a la memòria. Però tots els que vas menjar de merda no te'n recordes, i no parlo de nosaltres, perquè nosaltres ja no, ni tan sols que som fills dels anys 60, bueno, ets més jove, però...
6: Escolta! Diu que... Oh,
8: la Imma Sust, la tenim aquí.
0: L'Imma Sust,
8: una infiltrada.
6: Diu que sóc fill de l'any 60.
0: No, l'Imma Sust, que ja arribat perquè vindrà el racó de pensada.
6: Sisplau, sisplau.
8: Tu ets més jove.
6: Això és un golpe bajo.
8: Els dels anys 60, ja no recordem aquests tomàquets mítics, vale? La norma no... o sigui, estem parlant d'excepcionalitats. Una cosa excepcional, quan diem aquest tomàquet... No! Em sagrada el temps meu.
0: No, home, no, encara no m'ha entrat en el minut d'or. Encara no m'ha entrat en el minut d'or.
6: Encara no m'ha entrat en el minut d'or. Ja porta 10 minuts aquesta dona parlant.
8: Aquest tomàquet excepcional que ens ha quedat a la memòria és exactament això, excepcional. No era la norma. No era la norma. I què anem ara? A la norma.
0: Heu exposat els vostres arguments? No, ara fareu el minut d'or, però abans, per oxigenar una mica. Per oxigenar una mica.
6: Digues.
0: Necessito, en relació al tomàquet, que ens traieu de dubtes, un consell culinari. Quan fem sofregit, li hem de posar sucre al tomàquet per matar l'àcid o no li hem de posar sucre al tomàquet per matar l'àcid?
8: Si vols ser com el gipsi, que fa tomàquets tot l'any, que llavors hauràs de posar sucre, perquè li
6: vas
8: sonar àcid.
6: Usas el cherry que uso jo i no cal.
8: Tu vas si que fer un fregit de tomàquet cherry de 6 euros d'italià?
6: Sí, ho faig. Sí. Ho faig, sí.
8: Els paquets es van consecutius.
6: I gazpacho i un munt de coses.
8: De tomàquets de 6 euros.
6: D'aquest tomàquet... Sí, és que el tomàquet bo, més de 5, 4 i mig,
0: sí,
6: no ho compres.
8: Senyors,
0: Per tant, un moment, no.
8: Calmem-nos, que esteu molt esbarats.
0: Però necessito saber, i els oients necessiten saber, si li han de posar sucre al tomàquet per
6: regalar, si és bo, mai.
0: O és un mite.
8: Exacte. El tomàquet t'indicarà si li has de posar sucre. Si és àcid, li has de posar sucre. Si no, no. Sucre o bicarbonat, que també funciona.
6: Ah? I després, sí, bicarbonat funciona.
8: Una altra cosa.
4: Cacau s'hi pot posar?
8: Cacau?
4: Sí, igual que les iaies posen xocolata al sofregit.
6: Però el cacau no endolçarà...
8: No.
4: Però
8: no.
0: Si és cacau pur, no? Si és colacau és una altra cosa.
4: No.
6: Cacau. Si li poses colacau al sofregit estem fotuts.
8: El sofregit, senyors i senyores, aviam, si posem una mica de sensatesa en aquesta secció, el sofregit de l'hivern s'ha de fer amb tomàquet de conserva, que hauràs conservat tu amb els millors tomàquets de l'estiu. M'explico?
6: No necessita sucre.
8: Per això.
0: Mira, en això esteu d'acord.
6: No necessita sucre.
4: I com fer una conserva de tomàquet?
8: Conserva, no.
6: Si és bo, no necessites
8: sucre. Si l'has conservat tu o l'has comprat d'una bona conserva, que també n'hi ha, llavors ja tindrà prou dolçó i allò serà una malmelada.
0: I si la fem nosaltres, com es fa la conserva de tomàquet?
4: Com es fa la conserva de tomàquet?
8: Vinga, això
6: no, digue-li tu, Que en saps, més que ningú. Que en saps més que ningú.
8: No sabem. Primer...
6: Primer
8: escaldaràs el tomàquet, sí. Faràs una creu a la base de la pell, els escaldes un segon per poder-los pelar. Sempre va millor escaldar.
6: Jo tinc una altra tècnica per pelar i que m'agrada més el resultat final del pelat.
0: A veure?
6: Amb un soplete.
0: Ah.
6: Ho faig amb un soplete i tinc... aigua amb gel i una mica de sal i le...
8: Hagas tanquero, sé.
6: I luego... Claro, no és ecològic.
0: I després li treus.
6: I després li trec la de Jonsis, la poso al...
0: A l'aigua amb gel.
6: A l'aigua amb gel, li trec la pell i després poso... cuelo l'aigua de les pieles y le pongo dentro ese agua con un poco de sal, dentro del tal, cierro los botes, le meto una hoja de laurel o alguna cosa así, y lo pongo en la olla express.
8: Mica, eh? Ah, vale.
6: Claro, luego,
8: perdona,
6: los, perdona. Luego los... luego
0: en la olla express, vos dices... pero que
6: incontinencia. Luego los cierro y los esterilizo. Yo lo hago en olla express y los tengo 30 minutos en la olla express cubiertos con agua. Y esa forma de pelarlos, para mi gusto, lo que hace es que quede el tomate más entero. Tiene ese punto de tostadito un poco
0: tal. Fumat.
6: Sí. Igual no es tan directo como pelarlo así, porque tú te pones una olla grande, pones un montón de tomates, lo sacas tal y vas más a saco. Esto es más... Pero también en mi casa somos cuatro y con
0: clar.
6: No tanta cantidad.
8: Te digo que hauré d'admetre-ho. Okay, però també t'haig de dir que és veritat que quan tu tens un hort i fas conserva, el volum de tomàquets potser no et permet aquesta tècnica. Yeah. I els que ho fem d'aquesta manera, d'altra manera, que és escaldant i pelant, us haig de dir que també sou admesos en el club bo.
0: Escaldes, peles i llavors què?
8: I llavors jo ho bullo. Jo els bullo 10 minutets només, no necessiten més, i llavors ara sí. És que el que fa el Gipsy està molt bé, perquè ell els empota primer, o sigui, els posa en el pot, tanca, i llavors ho posa...
6: Es couen en la mateixa aigua.
8: I
0: l'altra alternativa, que és fer-ho després.
6: Però després fa servir l'aigua de cocció per...
0: Per posar-ho dins del pot. I llavors el pot aquest el deixem tal qual, no l'hem de posar al
8: congelador? No, primer l'has de... No, el deixes tal qual, però l'has de tancar... Has de fer el buit. Una manera molt fàcil de fer el buit és que encalent el tapis, i llavors, si el poses cap per avall, farà el buit. Però igualment, si és una conserva casolana, jo recomano sobretot conservar-la en un lloc fresc, i si pot ser la nevera, millor. Ja sé que a vegades, més que res...
6: Però esterilitzant, si les tapes... És molt important. El pot ser de fa 10 anys, però les tapes és molt important que facin servir tapes noves.
8: I sobretot si es poden bullir els pots abans, el que aconseguiràs és que ja no hi hagi cap bacteri per allà donant volta.
6: I saps una altra cosa del tomàquet? També si poses una... Jo ho faig, també. De tant en tant, si són molts, una graella a les brases, tots a sobre, pum, pum, i després... refredes, peles, tal... I...
0: També queden fumats.
8: Ah, és alternativa al suplet. Ara sí que t'escolto.
0: Minut d'or. A la parellada.
8: El que us deia, o sigui, el que avui tenim i abans no teníem és diversitat. La ciència agroalimentària ha multiplicat per 8 la diversitat genètica del tomàquet. Mira, fa 15 anys es treballava només amb 20 o 25 varietats I ara tenim 800 varietats de tomàquets. És a dir, tenim tanta diversitat. El que passa és que nosaltres som els que paquem més, perquè volem tomàquet tot l'any, el volem barat, el volem amb una forma concreta, i per tant el que fem és comprar les varietats que tenen menys valor, les que són més comercials i les que aguanten més, perquè volem que ens aguanti 15 dies a la nevera. Llavors al final el que estem comprant són balins, senyors i senyores. Però la varietat que hi ha avui, i garantida amb homogeneïtat de sabor, que aquest és el tema. És a dir, no que de tant en tant et surti un tomàquet per xirimbola que siguessis boníssim, sinó que sempre aquell tomàquet italià que a tu t'agrada, el gipsi, però aquest sempre té el mateix gust, perquè això ho han aconseguit laboratoris, senyors, laboratoris, perquè la ciència agroalimentària és això, és ciència, no és ara sí, ara no. M'explico?
0: Molt bé.
8: Que era la pagesia d'abans.
0: Per tant,
8: senyors, ara tenim millors tomàquets. El que passa és que s'han de triar, no tots ho són, n'hi ha de bons i de dolents. I l'objectiu del laboratori, perdoneu, balla una sardana amb mi, però deixa'm parlar, si us plau. El que hem d'aconseguir als laboratoris és que hi hagi tomàquets bons a l'abast econòmic de tothom.
0: Això sí, això sí. Vinga, Gipsy Chef, el teu
6: minut. Tot això em sembla molt bé, però no t'has centrat en el que parlaven, que és el gust. Ningú, tot el que dius està molt bé i és veritat i tenim tomàquets tots i bla bla bla i, tot, i és molt necessari, però parlaven de gust ara. T'has despistat, t'has anat per les branques,
8: estàs posant molt negre
6: i tirant molta cosa ahí que tal, no? Cantidad, no calidad, és el que hables. Tenemos mucha variedad, però no tenim qualitat, no tenim el gust d'abans. I tu hablabas de Clot i jo l'he preguntat a Clot,
0: a la
6: inteligència artificial. ¿Qué digo? ¿Son los tomates mejores que hace 30 años? En general, no. El tomate de supermercado típico sabe peor que el de hace unas décadas.
8: Vital.
6: Aunque hoy es más fácil que nunca encontrar tomates muy buenos.
0: Mira,
6: si sabes dónde buscar.
0: Claro.
6: Pero hay una cantidad.
0: Una rao,
6: selección por productividad y aguante. Durante décadas pues se ha mejorado todo esto. Y esto, pues hay mucha más cantidad. Pero hay el gen de la moderación en un informe, que era el que os hablaba yo antes. Mira, justo Clot dice lo mismo. Y luego una pérdida de componentes aromáticos comprobada en estudios desde el 2017. Los tomates, en general, han perdido sabor y han ganado durabilidad i belleza.
0: Cadascú a casa
8: si
0: seva...
8: Si ha guanyat és només perquè ha fet el speech després que jo, eh? M'explico.
0: El que queda al final sempre queda més rodó, no?
8: Clar!
0: No
8: això.
0: Bueno, doncs bueno, us unireu a tant.
6: Oye, jo empleava un minut. Jo he fet servir un minut.
0: Això és veritat. Gipsy Chef, va de parellada, estimats. Gràcies, ens quedem amb
8: no
0: els vostres consells.
8: No tu favoritismes.
0: Conserva de tomàquet. Adéu. Gràcies, Anna. Gràcies, Tege.
1: Fins, Anna.
5: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández. Rebobinem Aquí, Catalunya.
0: Arnau, què tal?
3: A veure, setmana d'intensa, eh? Setmana d'acampades a Madrid, a Plaça Catalunya, i Marina, sempre doncs, estàs al peu del canó, clar, anant amunt i avall, doncs té aquests problemes que a vegades doncs, et coles en antena.
9: L'eix transversal, però durant tot el dia l'estat del cel es mostrarà canviant. És a dir, estones en què els núvols seran abundants,
0: sí, estic gaire bé a la porta,
9: altres moments en què seran trencats, i...
3: Això havia de ser una comunicació interna que va sonar en antena.
0: No n'era conscient que havia passat això.
3: Sort que no vas dir altra cosa, eh? Sort que només vas dir que estaves a la porta. Al fi, el resum de tot l'ha donat el Sergi.
10: Doncs Espanya en aquest cas no va bien i Catalunya tampoc no massa, perquè
3: l'aplicable a tota la vida, això, escolta, estem a tot, sempre i fins i tot ens entren des del lavabo com al màxim.
11: Hola, bon dia, Marina.
0: Quin so per estar dins d'un tren, mare de Déu.
11: Estic, mira, m'he tancat al lavabo.
0: Ah, anava a dir, escolta'm, com pot ser?
11: I no molestar els companys.
3: Escolta, si és notícia, és notícia, és igual. On, el que no canvia...
0: Tot això de cuidar un bon so.
3: Clar, clar. El que no canvia és la Marina volent fer càlculs en directe quan no toca.
10: Ni més ni menys que 66 anys.
0: Com t'agrada això de posar el retrovisor?
10: És que posem el retrovisor cada dia,
0: 66 anys, els Picapedra. No, no, és que jo vaig rememorant el que ens vas dir en 62, Sergio Dalma, aquesta setmana. 66, els Picapedra. Per tant, tenia 4 anyets el Sergio Dalma quan es van estar amb els Picapedra. Ah, no, al revés. Els Picapedra es van estar amb
10: 4 anys abans que Sergio Dalma.
3: Són d'aquest tipus de dades numèriques que no sé per què dones, perquè et compliques la vida.
0: Però això compta, l'examen. És a dir, si corregeixes abans d'entregar l'examen, compta. bé, puntua bé.
3: En la teva ment, ja quan ho estaves dient, ja no t'acabava de sonar bé. Vaja, no els números de la Marina, no els noms coreans complicadíssims. Per cert, no us perdeu la història a l'avantguàrdia dels sud-coreans Kim Joo-hyun i del Kim Seong-hyun. Segur que ho he dit fatal. Fatal, com diria Xavi.
1: No, it's not my topic.
3: No, és el nostre tòpic, els noms coreans. No això i no els amants.
6: Obriu un llibre de poesia que m'havia arreglat un antic amant i ha estat més... Ha estat, sí.
0: Ep!
6: Què vol dir? Tots heu tingut amants abans de tenir parella. Gent amb la que no estàs emparentada i que només tens, no?
0: Ah, hauríem de saber exactament què és un amant.
3: Amb el concepte, amb el concepte del Mickey, sí. Però no, si és d'una altra manera, no, no. I tant com una de les millors seccions de la setmana, que ha estat el dijous paella, em van venir molt alterats l'Ada i el Gipsy, sobretot l'Ada, quasi es maten ahir.
6: Del dolcet, d'aquest sí? Que és com molt sucós.
8: No et vull interrompre, però que...
6: Però m'estàs interrompint. No vols bufar, no vols bufar, això és una incontinència.
8: Tenim molta incontinència. Diré una cosa, estàs pecant a cada paraula que dius. A cada paraula que dius la fica és més grossa.
6: Perquè
8: sóc
6: pecador, sóc pecador.
8: Però pecador,
6: per mi culpa,
8: i a més...
6: per mi gran culpa.
8: Pecador i, a més, sense cap mena d'ètica ni moral.
3: Toma, ja, que així, així.
0: No sé com acabarà aquesta secció, aquesta temporada.
3: Es pensa que a vegades l'Ada es pensa que sonen coses que li fan callar.
8: Excepcionalitats. Una cosa excepcional, quan diem aquest tomàquet... No, em sap que era el temps, meu.
0: No, home, no, encara no m'agrada. No,
3: es va espantar, es va espantar. Era el telèfon del Gipsy. Es va espantar perquè es pensava que havia de callar amb el minut d'or. En fi, calmeu-vos aquest cap de setmana.
0: I Arnau, gràcies.
3: Fins ara.
5: Rebobinem aquí Catalunya.
0: I arribem a les 8 amb la cançó del dia, i si és dijous això vol dir retrovisor musical molt, molt, molts anys enrere. Avui, no 2017, 9 d'octubre de 2017, avui 1968, Sergi.
12: Doncs sí, començarem aquest any, el 1968, amb la segona cançó que més setmanes es va passar a la primera posició de la llista dels 40. Et diré que durant tot l'any només van arribar al lideratge 13 cançons al cim, perquè n'hi ha dues que van sumar ni més ni menys que 24 setmanes al número 1.
0: Ara l'escoltem, però em flipa que vagi tan enrere. La llista dels 40 fa molts anys que existeix. Si el 68 ja n'hi tenien.
12: I ja existia, la llista. Imagina't si són antics. Doncs la primera cançó la deixem pel final. La segona era aquesta, Cállate, niña.

0: I això va estar 9 setmanes liderant la llista dels 40?
1: Imagina't com estava la cosa, eh? És una història més trista que Heidi i Marco junts. Li cantaven a una nena, la pobra, que se li havia mort la mare. És molt trist.
0: Li deien Callate, niña, a més a més.
1: Jo era molt petit en aquella època i em feia una pena immensa aquesta cançó. Sort que hi havia propostes més alegres que aquesta, com ara Congratulations. Congratulations, qué buena suerte. A todos les diré que te amo solo a ti. Cliff Richard en castellà, perquè com sempre que parlem dels anys 60 gairebé tot es traduïa. Aquesta cançó, evidentment, en la versió anglesa va quedar segona a l'Eurovisió d'aquell any, un punt per sota de Maciel i el Lala.
0: Home! Lala!

0: Tant Maciel com Cliff Richard van passar 4 setmanes al més alt dels 40. De tots és conegut que Maciel va anar al festival perquè Joan Manuel Serrat volia cantar la cançó en català i el franquisme va dir rotundament que no.
1: Que raro.
0: Escolteu que maca que era la versió de Serrat.

0: El la-la-la sona igual.
1: El la-la-la sona igual. La resta, a mi, m'encanta aquesta versió de Serrat. No sabem si hauria guanyat
0: sempre
1: o no.
0: Sempre l'equip Serrat.
1: Musicalment parlant, l'any 68 va viure el naixement d'un cantant que anava per a futbolista, però per culpa d'un accident de cotxe que li va impedir continuar la carrera com a esportista, va optar per la música.

0: Era el mes de juliol del 68 quan Julio Iglesias guanyava el festival de Benidorm. Qui li havia de dir en aquell moment com arribaria de lluny en el món de la música? O sigui que la vida sigui igual, però per ell no.
1: I si són els 60, els Beatles, no?
0: Efectivament, el 68 no és una excepció. Hey Jude, don't make it bad. Hey Jude va triomfar a finals del 68, va continuar durant el 69. Una altra cançó que va arribar al número 1 va ser la de l'activista sud-africana Miriam Makeba, també coneguda com Mama Àfrica. Patapata va liderar dues setmanes la llista dels 40, no va arribar al número 1, però va sonar molt Mrs. Robinson. Aquesta cançó formava part de la pel·lícula El graduado de l'any anterior.
1: I és una de les meves preferides de la vida.
0: És que és molt maca. I tampoc no va fer el cim dels 40, però va sonar per activa i per passiva La bàmbola. Tu mi fai girar, tu mi fai girar. Cançó que arribava en la veu de l'italiana Patti Bravo.
1: L'any que ens ha tocat aquesta setmana ha passat a la història pel maig del 68, clar.
0: L'any del 68, que va néixer a París amb protestes i vagues que van arribar a seguir més de 9 milions de persones. Unes protestes que van acabar amb la convocatòria d'eleccions anticipades per part de Charles de Gaulle. En tot cas, les mobilitzacions també es van estendre a països com Alemanya, Suïssa, Itàlia, l'antiga Txecoslovàquia i fins i tot a l'Espanya franquista. Va ser un any amb moltes notícies que van moure consciència 5 anys després d'aquest moment. Moria assassinat Martin Luther King. El 4 d'abril acabava de cop el seu somni d'un tret al cap.
1: Que l'any 68 també va néixer Felip VI. El 68 es va estrenar una pel·li mítica, també.
0: Efectivament, 2001, una odissea en el espacio.
2: Your destination, your nationality and your full name.
0: Sabem que el 2001 l'odissea no va ser la que mostrava la pel·lícula de Stanley Kubrick i també sabem, per sort, que no ha passat res semblant al que ens mostrava La noche de los muertos vivientes. Déu, quina por, eh?
1: I com arribem a les 8?
0: Doncs amb la cançó amb diferència més recordada del 68, en la veu de Tom Jones. Està 15 setmanes seguides,
1: carai,
0: el número 1 dels 40.
1: Mira, la setmana que ve ens n'anem al 1983, que acabem de fer el sorteig.
0: Pugem una miqueta, 15 anys més.
1: Gràcies, Sergi.
0: A tu.

I fins aquí el bo i millor de l'Aquí Catalunya que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé, adeu!

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Alberto.
2: Bona tarda.
1: Escolta'm, perdona que comenci atracant-te, però no sempre tenim un professor universitari, doctor en història de l'art. Si ara mateix aterra aquí un extraterrestre i ens pregunta, escolta, això del conflicte de Sixena, què és? Com li explicaries, ras i curt? Perquè tinc la sensació que potser és un serial que porta 10 temporades ja i hi ha gent que no s'ha vist la primera i la segona i potser van una mica perduts també en
2: això. Bueno, ho entendrien a la primera perquè és una marcianada. O sigui que a la primera
1: ben
2: ho entendrien.
1: Aquí.
2: Perquè certament el que ha passat en tot aquest cas és molt estrany. És a dir, unes pintures que ara ens trobem en un moment clau d'execució d'una sentència dictada fa molts anys. Doncs ara ens trobem en el moment en què s'ha d'executar aquesta sentència, però la sentència podria ocasionar que malmetéssim aquestes pintures.
1: Però això és la temporada ja 8 o 9.
2: Sí, clar, clar.
1: Anem a la 1. D'on venen aquestes pintures? Què ha passat aquí?
2: Aquestes pintures, mira, si anem a la temporada 1, capítol 1, ens hem de remuntar a finals del segle XII, que és quan se pinten, que ja en aquell moment van ser una marcianada,

0: Ens hem de remuntar a finals del segle XII, que és quan se pinten, que ja en aquell moment van ser una marxenada, aquelles pintures, perquè és un taller de pintors anglesos que prèviament havien passat segurament per Terra Santa i Sicília, on havien après altres llenguatges, arriben al mig dels Montnegres, a Sigena, cridats per una reina, la reina Sanxa, i decoren la sala capitular del monestir amb unes pintures que aquí... No les, un estil de pintar que ningú coneixia, ningú havia vist, i que per això és una marxenada, que és un estil orientalitzant, a la manera bizantina. Clar, quin era l'objectiu? L'objectiu era que aquelles pintures impressionessin a tothom que les veiés, i no només això, que tothom que entrés en aquella sala capitular es traslladés automàticament a Terra Santa.
1: Val, és LSD del segle XII.
0: És LSD total.
1: Val, tenim les pintures i em sembla que al capítol 2 ja anem a la Guerra Civil.
0: Sí, hi ha altres capítols intermitjos, però el capítol de la Guerra Civil és molt rellevant perquè és el moment en què es destrueixen. En el marc de la Revolució, se li cale foc al monestir, les pintures pateixen moltíssim, es perd més d'un 50% de la superfície pictòrica, però tenim un heroi, que és Josep Gudiol, tècnic de salvament de patrimoni de la Generalitat, un dels historiadors de l'art més importants que ha donat el nostre país, que se'n va a Sigena i rescata el que queda. Salva el que queda amb 4.000 pessetes que li dona la Generalitat i que ell va haver d'avançar de la seva butxaca.
1: Sí, per amor a l'art.
0: Per amor a l'art, mai millor dit. I les salva... les pintures venen a Barcelona i es queden aquí dipositades. És a dir, les pintures mai han sigut propietat del museu ni de la Generalitat. No, no, no. Les monges de Sigena mai van perdre la propietat de les pintures. Aquí han estat sempre en dipòsit. I fins que esclata el conflicte.
1: Que ara ja anem a la temporada actual, que estem en que crec que hi ha una jutgessa que diu que hi ha 56 setmanes... per portar els murals a Sigena.
0: Fins a maig de 2027 tenim temps. Sí, sí. I jo tinc la sospita, i estic gairebé segur que això passarà, que passaran les 56 setmanes i les pintures romandran a Barcelona. És a dir, no s'haurà fet el trasllat...
1: Sí, no estem a l'última temporada.
0: No, no, no, encara... Ens queden coses rares per veure, encara, eh?
1: Sí?
0: Sí, sí, jo crec que veurem coses rares. Sí, sí.
1: Tipus?
0: Tipus, que les pintures no marxin, que els aragonesos vinguin ells a buscar-les, que comenci l'operatiu i comenci a caure pintura i entri la policia al museu. Podrien passar coses d'aquestes. Això són, no dic que passi, dic que són escenaris.
1: Els guionistes han apuntat diferents escenaris.
0: Exacte.
1: I veurem cap on anem.
0: Saps com aquells llibres que diu Escoge tu aventura, que anaves per aquí...
1: Escull la teva pròpia aventura.
0: És a dir, sí, sí. Clar, jo els llegia en castellà perquè llavors en català no hi eren. Però, saps? És així. Podrem anar per aquí, podrem anar per allà, però veurem coses estranyes.
1: O sigui, encara queda xou.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del doctor en Història de l'Art, investigador artístic i professor universitari Alberto Velasco.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria de l'Alberto Velasco amb Live Forever, d'Oasis, una cançó publicada l'any 1994 dins del primer disc dels germans Gallagher, el Definitely Maybe, que va ser un... Bueno, ho va petar moltíssim. I el 94, si no m'equivoco, Alberto, tu tenies... Res, eres un pollito, no?, de 18 anyets.
1: Sí, la meva majoria d'edat. Enguany ha fet 50.
0: Sí, és veritat.
1: El dia de Sant Jordi m'havia fet 50.
0: Just el 23 d'abril, eh? Bueno, és un bon dia per complir anys.
1: Sí, i a més vaig estar signant llibres, o sigui que va ser un dia molt maco, la veritat. I Oasis és un dels grups que m'han acompanyat tota la vida, és a dir, des de que... És un grup que jo descobreixo a la universitat.
0: O sigui, estem al 94, 95...
1: Sí, jo començo la universitat al 95, i, de fet, jo els vaig descobrir amb el seu àlbum, amb el What's the Story, Morning Glory, que és un discàs, aquest és un discàs, però el següent...
0: És un estat on no paguin anger...
1: Exacte, sí. Exacte. Però clar, no...
0: Wonderwall.
1: No, Wonderwall, clar, no volia triar cap d'aquestes, que són els himnes més coneguts, volia buscar... A veure, que Live Forever és una...
0: Ho va patar, també, sí.
1: És de les més conegudes, però clar, volia tirar alguna que no fos de les més conegudes. I és una cançó que em recorda molt, per exemple, no sé, els dijous que sortíem amb els amics de la universitat, els pubs de Lleida sonaven... Fèiem la ruta, eh? És a dir, i anàvem a pubs on sonava molta música britànica. Jo he escoltat molta música britànica al llarg de la meva vida, poca música espanyola, poca música catalana. M'agrada molt la música britànica, la música americana també. I ja està, i és el meu passatge sonor d'una època.
0: Sí, tu ets fan d'Oasis des del primer dia del grup.
1: Sí, se pot dir que gairebé que sí. Sí.
0: Membre fundacional.
1: Exacte, exacte. Ara m'hagués agradat anar a alguns d'aquests concerts que han organitzat.
0: Has anat, aquest?
1: No, m'hagués agradat, però...
0: Potser és millor, Alberto? Ja. Perquè no sé si la qualitat que et poden donar, sobretot el Liam, amb el cantant...
1: Sí, la veu no és igual.
0: No sé si et pot cantar igual el Live Forever que com el cantava.
1: No, perquè les he anat seguint i el Liam ha fet una evolució de veu que a mi personalment... no m'ha acabat de convèncer. I...
0: Bueno, una evolució, no. Ha fet
1: una regressió.
0: Sí, exacte. Té molt pitjor veu de la que tenia, suposo, perquè no l'ha cuidat. I
1: sí.
0: A tot això, tu estudies a la Universitat de Lleida, o sigui, a costat de casa.
1: Sí.
0: Bons records universitaris.
1: Sí, home. Sí. Per suposat, és una època... Jo no volia anar a la universitat. No volia anar a la universitat. Volia fer una formació professional d'informàtica i tal. I jo, o sigui, tenia bones notes a l'institut i tal. Però no estava convençut i me va agafar un amic de mon pare i me va dir, escolta, me va agafar una tarda, me va portar a passejar, me va dir, tu has d'anar a la universitat, seran els millors anys de la teva vida, te formaràs críticament, coneixeràs dones, és a dir, seran uns anys...
0: Una mili.
1: Sí, meravellosos, i me va convèncer. I la veritat és que és una època que, bueno, que m'agradaria tornar a repetir, la veritat. És a dir, si ara me dius, tires enrere i tornes als 18 anys, tornes a començar a estudiar, i tant que ho faria.
0: Que tu vas estudiar Història de l'Art, que és una carrera que, com diu el Marc Giró, va bé per tot, però a la vegada també es diu que és una carrera amb poques sortides, no? Que aviam què fas, què deixes de fer...
1: Això és un tòpic que una miqueta cal desterrar-lo, eh?
0: Sí, cal...
1: Si vols, te dono detalls.
0: Sisplau, desterrem-lo.
1: Sí, és a dir, en Història de l'Art hi ha moltíssimes sortides, perquè a dia d'avui els historiadors de l'art, per exemple, treballem molt en l'àmbit de la gestió cultural, i la gestió cultural és un àmbit... amplíssim. Te pots dedicar fins i tot a qüestions de comunicació. Per què? Perquè s'han de tenir uns coneixements estètics, uns coneixements històrics. És una titulació molt ambivalent que serveix per posar el nas i el peu en molts llocs.
0: Va bé per tot.
1: Sí, i la veritat, hi ha empreses de museologia, hi ha empreses d'exposicions temporals, hi ha galeries d'art, hi ha antiquaris, és a dir, hi ha tota una sèrie de llocs on anar a treballar en el món privat. No només cal pensar en el sector públic, que els historiadors de l'art podem fer molta feina, i per tant, sempre que puc, jo reivindico que cal desterrar aquest tòpic de que no és una carrera sense sortides.
0: A tothom estudia Història de l'art.
1: Exacte, home, sí, senyor. I a Lleida sí pot ser.
0: A Lleida. Fem-ho encara més enrevessat. A Lleida, sisplau, tothom.
1: Home, perquè els hi faré jo classe.
0: Ah, clar, perquè tu ets professor de la Universitat de Lleida i de la UOC.
1: I també a la UOC, sí. També faig classes a la UOC, imparteixo art medieval a la UOC.
0: Perquè tu ets doctor en art medieval.
1: Sí.
0: Com és que vas dir, mira, de tot el que hi ha, som-hi cap a l'art medieval? Què li vas trobar? Quin encant.
1: Doncs mira, va ser una cosa com a molt tonta, perquè jo vaig acabar la carrera i el que tenia clar és que volia demanar una beca de recerca, d'aquestes que donava la Generalitat, que estaves 4 anys amb un sou cada mes, per poder fer la tesi doctoral. I tenia el dubte de si fer una tesi sobre art del segle XIX i XX a Lleida, que era un tema que estava molt mal treballat, poc treballat, o alguna cosa d'art medieval que m'agradava molt. Què va passar? Per demanar la beca, jo necessitava adscriure'm a un projecte de recerca. I no hi havia projecte de recerca d'art contemporani a la universitat, hi havia un projecte de recerca d'art medieval. Doncs pues vaig triar art medieval. I vaig triar un tema, jo vaig estudiar de tesi doctoral un pintor que va treballar al segle XV.
0: Pere García de Benavarri.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Pere García de Benavarri, t'has documentat molt bé.
0: Evidentment. La feina, és la nostra feina.
1: I això, i era un pintor que no s'havia estudiat a fons, i era un gran tema de tesi per poder fer aportacions, i cap aquí que vaig anar.
0: I a nivell mundial, Catalunya és rica en art medieval?
1: Sí, sense cap mena de dubte. Tenim un dels arts medievals més importants del món. Tu pensa que el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, és el museu més important del món en matèria de pintura romànica.
0: Hòstia, però llavors sí, aleshores...
1: No hi ha cap museu al món, atenció, ni el Metropolitan, ni el Louvre, ni els Uffizi, ni la National Gallery de Londres. El MNAC és el museu més important del món en pintura romànica. Això, amb això està tot dit. Sí, tenim una tradició artística des del segle XI al XV realment impressionant, que abasta naturalment el romànic i el gòtic. Tenim un gòtic també molt esplendorós.
0: Que tot això diria que, tot i que el MNAC és un referent en l'art medieval, hi ha molt art medieval català que està pel món.
1: I tant. Sí, sí, si viatgem, anem a París, anem a Londres, anem a Brisbane, anem a Tòquio, anem a Nova York, trobarem art català. Per què? Perquè a finals del XIX, principis del segle XX, es produeix tot un fenomen molt curiós, que és que a nivell internacional comença a interessar molt l'art medieval, als museus i als col·leccionistes. Per què? Perquè, diguéssim, que la construcció nacional de les identitats es fonamenta en molts llocs sobre la història medieval, és a dir, els països busquen les seves arrels en el món medieval. França, Itàlia, Alemanya, l'estat espanyol, tots. I què passa? Això genera un interès pels productes artístics d'època medieval i els museus americans, que no tenen gaire història, els americans volen comprar art medieval. Què passa? Que aquí hi ha unes lleis que protegeixen poc el nostre patrimoni, hi ha molta necessitat a les esglésies i tot això és un còctel explosiu que ha fet que tot el patrimoni medieval català sigui com un gran trencaclosques que està espars per tot el món.
0: Ostres, o sigui, n'hi ha més a fora que aquí.
1: Jo no sé si diria que tant, diria que no, però n'hi ha moltíssim. És a dir, tu te'n vas als Cloisters, a Nova York, que és una subseu del Metropolitan, que està a Manhattan, i als Cloisters, per exemple, tens les pintures de Santa Maria de Capdaran, romàniques, i tens els sepulcres dels comtes d'Urgell, del monestir de Bellpuig de les Avellanes, al costat de Balaguer. I si vols, continuem la llista. És a dir, hi ha molt patrimoni català que està en aquests museus, a Washington, a tot arreu, a tot arreu.
0: Que diria, Alberto, que una de les teves grans obsessions és localitzar aquestes peces d'art medieval català que estan repartides pel món.
1: Això és molt divertit.
0: És molt divertit.
1: M'ho passo molt bé, és a dir, jo m'ho prenc com una aventura, això. Jo sempre ho dic, sóc un Indiana Jones de CK, de Lleida, saps? I m'interessa molt aquest trencaclòs que és tornar-lo a muntar. És a dir, ni que sigui d'una manera virtual, saber que a Washington, que a Ottawa, que a Liverpool hi ha un trosset de petita història catalana en forma de peça artística que està en un museu i poder-lo identificar quan això ha passat desapercebut i deixar-ho per escrit i publicar-ho és una cosa que a mi m'interessa molt.
0: I com t'ho fas?
1: Bueno, pues remenant llibres, remenant fotos, mirant internet, viatjant, és a dir, documentant-me, com feu també els periodistes.
0: A mi m'han dit que tu quan et lleves pel matí et fas un cafè amb llet i ja et poses a mirar.
1: Exacte.
0: És el primer que fas pel matí.
1: Ara m'estàs deixant una mica...
0: Faig por, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No, però això és així. O sigui, tu t'aixeques, et fas el teu cafè amb llet i dius, vinga, anem a trobar art medieval, que el tenim perdut pel món...
1: Això, i mira, ho faig en concret. Jo tinc un sistema d'alertes activat amb tot una sèrie de bases de dades de subhastes que es fan arreu del món. Tinc un sistema d'alertes que cada matí m'entren al correu electrònic tota una sèrie d'avisos amb unes paraules clau que jo he posat i el que faig és veure què se subhasta arreu del món relacionat amb el nostre patrimoni. I a partir d'aquí és com he pogut localitzar moltes vegades peces desaparegudes. Per què? Perquè moltes vegades a les subhastes aquestes peces no apareixen ben identificades. I això té un nom, se'n diu un sleeper. És una peça que està dormint. I jo ho veig i dic, home, aquí esteu dient que això és escola francesa del segle XV i no, i això és
0: un
1: Bernat Martorell com una casa de pagès. Saps? I al matí, mentre prenc el cafè amb llet, miro aquestes alertes de les subhastes i moltes vegades faig troballes espectaculars.
0: I quan fas aquesta troballa, què? Què fas amb això?
1: Amb aquesta informació que faig, la gestió, no? És a dir, jo tinc una cartera de clients que, ara, diguéssim, estem entrant en les meves ocupacions principals a nivell professional, que és l'assessoria en matèria d'art medieval. Jo tinc una cartera de clients als quals els recomano peces per comprar. Els dic, ei, surt a subhasta això a Liverpool, surt a subhasta això a Nova York. Això te va bé per la teva col·lecció.
0: Clar, i tu vols que s'ho quedin, perquè claro. Vull dir, així torna cap aquí.
1: Exacte, i si són col·leccionistes d'aquí, millor. Però jo treballo per clients de tot el món, És a dir, jo visc com un poblet al costat de Mollerussa que es diu el Palau d'Anglesola, que té 2.000 habitants. És un poble meravellós. però jo treballo per a gent de Nova York, de París, de Buenos Aires, de Roma, és a dir, això des del Palau d'Anglesola i des de la cadira del meu despatx, que és, diguéssim que és una feina molt còmoda i molt no sé com dir-ho, saps? No, a veure, de vegades viatjo, però treballar a casa és el millor.
0: Casa.
1: Treballo en pijama,
0: Del dir... Palau d'Anglesola al món.
1: Exacte,
0: tu.
1: Tal qual.
0: I tu també et quedes peces, perquè diria que tens una petita col·lecció, també.
1: Sí, però clar, jo no puc comprar medieval, és a dir, no m'ho puc permetre. Tinc alguna coseta que es pot comprar barata, allò que t'has gastat 300, 400 euros, 500 euros... Però...
0: Tipus?
1: Doncs no sé, fragments escultòrics, alguna peça d'orfebreria, però clar, coses barates, que estan a l'abast de moltes butxaques. Jo no puc gastar-me 120.000 euros en una peça o 500.000 euros, que són els diners que valen les peces que jo estudio per a les cases de subhasta, per als col·leccionistes, per als museus, per als antiquaris. Jo no m'ho puc permetre, això.
0: Que, per cert, ara que parlem de col·leccionisme, he llegit una dada que segur que em podràs desglosar, i és que els homes tenen molta més tendència al col·leccionisme.
1: Oi, això està estudiat.
0: Que les dones.
1: Està estudiat. Perquè això té a veure... Els homes són molt més possessius que les dones, en sentit negatiu.
0: Sí.
1: És a dir, i diguéssim, no entrarem en detalls perquè ja sabem cap a on porta això. Som el pitjor, els homes, en el sentit de la possessió. I el col·leccionisme és una tendència que psicològicament està molt relacionada amb l'afany de possessió. I la gent que col·leccionem coses som uns malalts. És una malaltia absoluta. És a dir, jo quan vull comprar alguna cosa que surt en una subhasta o que ho veig en un antiquari, hi ha com tot un procés d'enamorament, no? Els dies previs que has vist la peça, que no saps què fer, que te demanen molts diners, que no pots, que li has de consultar a la dona a veure si te deixa gastar 500 euros més d'aquella guardoleta que tenies. Hi ha tot aquest procés de caça, com quan el caçador està al camp i veu la perdiu i la comença a perseguir, no? I llavors, quan tu vas a la botiga o a la subhasta i ja tens l'objecte, ja el tens a casa posat en una prestatgeria, aquí s'acaba la il·lusió.
0: Sí, la gràcia és la cerimònia, el ritual...
1: Sí, senyor. Tot el moment previ. I com estudies la peça i com descobreixes que resulta que és una producció de manises de la segona meitat del segle XIV, que és molt interessant perquè no sé què... Tot això és el millor, però quan tu ja tens la peça a les mans...
0: A per una altra.
1: A per una altra.
0: Mare de Déu.
1: És una malaltia absoluta.
0: Que, per cert, Alberto, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant de fons... El tecno alemany també és una cosa d'homes, o això li ha agradat tant als homes i a les dones? No ho sents? Doncs tens una rodeta aquí baix del micròfon per aixecar la música i ja veuràs que està sonant tralla de la bona, o se t'ha desconnectat, potser.
1: Ara. Home, això és tralla de la bona.
0: Això és tecno alemany. Què fa tecno alemany al llapis de memòria d'un doctor en història de l'art?
1: Bueno, a veure, jo vaig començar a sortir a principis dels 90, i vaig deixar de sortir quan va néixer la meva filla, el 2015. És a dir, que jo he sortit molt, molt,
0: però has sortit
1: moltíssim.
0: Més que el camió de les escombraries, tu, eh?
1: Mira, ara t'explicaré una anècdota. Fa poc vaig anar a una festa d'aquestes, un tardeo d'aquestes que diuen ara, i que anava la gent de la nostra generació de Lleida. I va haver una persona que me va venir i me diu, escolta, diu, tu ets un clàssic de la nit de Lleida. Me va dir això, me va ensorrar, és a dir... Clar, perquè... Però és que tenia tota la raó. He sortit molt, moltíssim. I, a més, pensa que a Lleida hem tingut un circuit de discoteques molt, molt potent.
0: Ara... El Museu del So també el treballes bé, no?
1: Sí. Pensa que ara el Francesc Canosa ha tret un llibre sobre el Big Ben.
0: I volem que vingui.
1: La gran discoteca de Mollerussa. Pues això estava a 25 quilòmetres de casa meva. La Wonder, una altra de les grans discoteques catalanes d'aquella època, estava a 3 quilòmetres de casa meva. I després...
0: Florida
1: 135, a Fraga, que encara està i que és un temple del so. Clar, he sortit molt, moltíssim, però a més jo he tingut, diguéssim, la virtut, i això ho dic amb molt, molt cofoi de mi mateix, de que m'ha agradat molt, és a dir, jo puc anar a un bar de heavies i m'ho passo collonut. Puc anar a un bar com posen música britànica, pop i tal, m'ho passo collonut. Puc anar a la Wander de la Florida, tecno, alemany, el que convingui, he anat a veure el Carl Cox a la Florida. Jo he vist a Jeff Mill, Carl Cox, els millors DJs mundials que han passat per Fraga, és que és increïble. He sortit molt, moltíssim. I aquesta cançó, que és d'un grup alemany que es diu Toc Toc i que s'acompanyen d'una cantant, la Sofió, això és el seu One Hit Wonder, no tenen cap cançó que ho va petar, però que aquesta cançó ho va petar moltíssim, moltíssim, sonava per tot arreu. I bueno, aprofito per dedicar-la al meu amic Òscar Nin, que és un crac, mossèn Nin, i que aquesta cançó també sé que li agrada molt.
0: No facis publicar gent de RAC1, eh? Sisplau, Alberto.
1: Però és que aquesta cançó jo sé que a ell li agrada molt. I aquesta cançó era bestial, perquè quan nosaltres anàvem al DJ, anàvem allà amb els meus amics, amb el Marc, l'Abel i el Dani, i sempre, en un moment de la nit, demanàvem aquesta cançó, i era aquella cançó que les ampolles l'aigua, volaven pels aires.
0: Mare de Déu. Avui estem trencant tòpics perquè història de l'art té moltes sortides i els historiadors de l'art tenen més perill.
1: Home, jo he tingut molt de perill.
0: Pistoles. Va, una miqueta de tecno alemany.

0: L'Alberto, deixava allà, que hem de parlar del Museu de Lleida. Clar, sí. Perquè és el que parlàvem. Tu deixes això quan neix l'Arlet el 2015, vol dir que del 2005, quan tu entres al Museu de Lleida, el 2015, ets conservador de dia.
1: Sí, sí, sí. I home nocturn, ave nocturna.
0: I liberal de nit.
1: Exacte.
0: Tens tot el Parlament Britànic a dins. Que t'hi vas estar, diria, uns 14-15 anys al Museu de Lleida.
1: No sé si va arribar, perquè jo vaig entrar primer al Museu de Lleida com a treballador autònom, quan s'estava fent el nou museu, que els que ens estan escoltant, si no l'heu visitat, aneu-lo a veure, perquè és un dels grans museus que han fet a Catalunya els darrers decennis. És impressionant. Jo vaig entrar com a autònom i després em van fitxar ja com a conservador, com a membre de la plantilla el 2007. I vaig estar des del 2007 fins al 2019, que vaig ser conservador del museu.
0: Que m'agrada molt que dius que ser del Museu de Lleida és com ser del Barça.
1: Ui, sí.
0: I és que tu pots marxar, però els colors es queden, sí, sí, es queden, sí, a dins. Sí.
1: Per això també passa molt en l'àmbit del periodisme. Us passa, jo ho veig molt amb els periodistes, que sou molt dels vostres mitjans, no? Del diari.
0: De qui ens paga.
1: No, però això de vegades hi ha... No va així, és a dir...
0: No, som molt romàntics, sí, els periodistes, sí. Home, i tant.
1: I amb els museus jo crec que passa una mica el mateix, perquè és una conversa que he tingut amb altres companys de l'ofici, també ho diuen. La gent que treballa al MNAC, per exemple, són molt del MNAC. Jo ara no treballo al Museu de Lleida, però és el meu museu, i faré tot el que pugui per ajudar-lo, buscar peces perquè les puguin adquirir, per enriquir la col·lecció. Si jo tingués diners... Jo faria donacions de peces al museu, les compraria i les donaria al museu, però clar, no puc fer-ho.
0: No t'arriba tot.
1: Claro, no puc fer-ho, però diguéssim que és un sentiment. El Museu de Lleida és un sentiment perquè a més és un museu molt castigat els darrers anys per tots aquests conflictes amb el patrimoni, amb la Comunitat d'Aragó, i jo és un museu en el que he passat moltes hores, que ha sigut casa meva, que he passat una nit amb la Guàrdia Civil a dins.
0: Ara en parlarem, però abans d'això, jo mai he vist un soci del Barça dimitir. I tu vas dimitir del Museu de Lleida.
1: Sí, això va ser ara fa poc, perquè era membre... Quan jo vaig plegar del museu, però me van fer membre del patronat, que és una cosa així com honorífica, però que, bueno, que fas feina, no cobres, naturalment. I a mi me va nomenar la Generalitat de Catalunya. I ara, arran de tot això, de tot aquest merder de Sixena i de les pintures del MNAC, com que la Generalitat... ara sembla que la cosa s'ha arreglat, però inicialment la Generalitat no estava actuant bé, és a dir, estava, diguéssim, actuant en contra dels interessos del museu, volia retornar les pintures ràpid, perquè a més tot això formava part d'una història com a molt rara, en què el president de la Generalitat, el Salvador Illa, no ho tenia ben entès i volia que entreguéssim les pintures per no tenir problemes amb els veïns de l'Aragó. Bueno, és tot molt complex. I jo vaig veure que la Generalitat estava actuant en contra dels interessos del museu, i com que la Generalitat també m'havia nomenat al Museu de Lleida, el patronat, vaig dimitir. En aquest país es dimiteix poc i malament.
0: Bàsicament vas dimitir per coherència.
1: Sí, perquè si a tu et nomenen una institució i tu no estàs d'acord amb les polítiques culturals que aquesta institució està implementant...
0: Ho has de deixar. I punto.
1: Sí.
0: Que ara ho parlaves, no? Aquell funest dia del 2017 que entra la Guàrdia Civil al Museu de Lleida.
1: Horrorós.
0: És el pitjor dia de la teva vida.
1: Sí.
0: De la teva vida,
1: De la meva vida, sense dubte. A nivell personal i a nivell laboral. Sí. Bestial. Jo feia molts anys que no plorava, molts anys, a mi em costa plorar, és a dir, hi ha gent que ho té fàcil i diuen que és bo plorar, a mi, i me faria falta plorar més sovint, me costa. Però aquell dia vaig plorar. Vaig plorar quan estàvem dintre del museu tancats, que no podríem comunicar-nos amb l'exterior, pensa, amb 80 guàrdies civils allí dins, notaris, tècnics del govern Aragó, advocats, hi havia més de 100 persones aquell dia dintre del museu. I ens comencen a arribar per WhatsApp els vídeos de fora dels Mossos carregant contra la gent que s'estava manifestant al carrer. Clar, jo quan vaig veure allò, em vaig enfonsar. Enfonsar perquè, clar, jo em vaig sentir molt, molt brut, molt culpable, perquè jo havia sigut una de les persones que havia contribuït a que el foc del debat estigués viu. I em vaig sentir culpable de que aquella gent estiguessin rebent cops de porra. Molt brut, molt, va ser duríssim, molt xungo, de veritat. Recordo i se'm fot mal cos i tot, és a dir... I no tant perquè tinguéssim mal rotllo amb els guàrdies civils o amb els tècnics aragonesos, la relació va ser més o menys cordial, tret d'algun moment puntual, però era...
0: Què vol dir, que en algun moment puntual...
1: Sí, jo va haver un moment en què me veia emmanillat, perquè vam estar treballant al magatzem del museu moltes hores. Vam començar a treballar a les 3, les 4 de la matinada, i vam començar per les peces que estaven guardades al magatzem, embalar-les, que eren les menys importants. Però clar... Quan arribem a les sales d'exposició permanent, al museu, on estan les peces restaurades, les que són maques, les valuoses, dos guàrdies civils de la UCO es volien fer un selfie davant de les peces. Clar, i jo dic, què estan fent aquests? Dic, vaig anar cap allà, els vaig dir, escolteu, saca el plan operativo. ¿Dónde pone hacernos selfies con las piezas? Clar, aquestes fotos ells les volien enviar al seu cosí de Salamanca i, i saps? És a dir, era la foto que es fan amb el tresor. I això no es podia fer, era indigne fer això. I me vaig enfrontar amb ells i em va tenir que agafar el director i emportar-se'm, perquè jo em vaig una mica com a trastornar. Em vaig fotre a cridar als guàrdies civils, ells no van dir ni pio, es van quedar...
0: No es van fer la selfie.
1: No, clar que no. No, perdó, sí, no se la van poder fer perquè no els hi donava el braç i al nostre fotògraf, el fotògraf del museu, li van demanar que els hi fes una foto i llavors va ser quan jo vaig anar cap allà. I llavors el caporal, capità, general, el que manava a l'operatiu, el director del museu li va dir, escolta, agafa aquell mòbil i borra les fotos que s'han fet els guàrdies civils. I els hi va fer borrar les fotos.
0: Home, només faltaria. Que ara deies això, no? Que et vas sentir com culpable de veure que s'estan donant cops de porra, però també suposo que hi ha un punt d'orgull, no? De dir, ostres, la ciutadania de Lleida està venint aquí a defensar
1: el
0: seu museu.
1: Va posar el cos per unes peces d'art, és a dir, va ser molt bèstia això. Jo sempre vaig dir que aquell dia va ser el pitjor dia en la història del museu, un dels pitjors dies en la història cultural de Catalunya, però aquell dia el Museu de Lleida va arrelar. La història del museu és, hi ha un abans i un després, abans de l'11 de desembre i després de l'11 de desembre de 2017. És un món a banda. I aquell dia el Museu de Lleida va entrar al cor no només de molts lleidatans, sinó de molts catalans. I és un museu molt estimat, jo crec.
0: Doncs Alberto Velasco, a més d'enfrontar-se amb guàrdies civils que fan selfies, ser professor universitari, també escriu llibres, com per exemple el seu anterior llibre, el va escriure l'any 2023, es titula A la recerca de l'obra perduda, i aquest llibre té relació amb la cançó Real Gone Kid dels escocesos Deacon Blue.

0: Real Gone Kid de Deacon Blue és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del doctor en història de l'art, investigador artístic, no científic. Bueno, també és
1: també, una ciència, tant.
0: I professor universitari, l'Alberto Velasco, que és una cançó publicada l'any 1988, però tal i com comentàvem, Alberto, crec que tu et porta uns records més recents.
1: Sí. Sí, però és una cançó que, evidentment, jo ja coneixia i que sempre m'havia agradat perquè té aquest punt preciosista pop, eh? Però em va passar una cosa com a molt, molt curiosa amb aquesta cançó. Jo estava un dia en un hotel a Pamplona i havia anat per escriure el darrer capítol del meu anterior llibre, aquest de la recerca de l'obra perduda, i perquè jo anava a buscar els orígens de la meva família. La meva padrina, la meva àvia, és adoptada, era adoptada, ja va morir, la pobra, i jo anava a intentar buscar la meva família biològica, que no coneixia. I què vaig fer? Me'n vaig anar a Pamplona, a l'Arxiu General de Pamplona, per consultar l'expedient de la maternitat on va estar ma padrina. I vaig trobar l'expedient, i vaig trobar tota una sèrie d'informacions relatives a la família que la va acollir, que la va adoptar. I simultàniament jo havia fet una prova d'ADN, jo i la meva mare, per intentar localitzar familiars materns, diguéssim, d'aquests perduts. Jo estava a l'hotel a Pamplona i m'arriba el correu, consultant el correu, escrivint coses i tal, i m'arriba el correu electrònic de l'empresa amb la qual que jo m'havia fet l'analítica d'ADN amb els resultats de la prova i les coincidències amb, vaig descobrir que tenia 1.200 cosins arreu del món.
0: Està molt bé.
1: Sí, sí, sí, és a dir, és una passada això, eh? Val 100 euros. Val 100 euros i trobes 1.200 cosins.
0: Home, et surà 1,20 € al cosí, com a molt.
1: Escolta, tinc un cosí a Israel, un altre a Palestina, tinc no sé quants a Estats Units. A veure, cosins en quart, cinquè i sisè grau, llunyaníssims. Però bueno, jo estava a l'hotel, arriba tot això, descobreixo, trobo que això va ser fortíssim, una cosina segona, que és molt difícil això, una cosina segona de ma mare que viu al sud de França i que, per tant, és un descendent directe de la branca de la meva padrina, I a la música que tenia posada sonava aquesta cançó. Clar, allò va ser com un xoc, no? Perquè estava escrivint el darrer capítol del llibre, m'estava arribant una informació potentíssima, pum, i aquesta cançó. Al dia següent agafo el cotxe i me'n vaig al poble on es va criar ma padrina, a La Rioja, prop de Pamplona, a Cornago. I estic allí al poble, al castell, caminant pels carrers, intentant reviure els espais que havia viscut la meva padrina de petita.
0: Sí, ensumar-ho, a viure-ho.
1: Però feia molt aire, molt vent, no hi havia ningú pel carrer, no podia parlar amb ningú, jo volia preguntar per la família de la padrina i tal. Vaig agafar el cotxe, vaig pujar al cotxe, vaig encendre, i a l'encendre va sonar aquesta cançó. Però va sonar des del principi, o sigui, no la vaig enganxar començada. Va sonar des del principi. No, no la portava jo amb un pendrive.
0: Sí, no, a la ràdio.
1: A la ràdio, a la radiofórmula. Va sonar, hòstia, o sigui, en dos dies la cançó aquesta em va voler trobar. I al final, ara faré un spoiler, el final del llibre té a veure amb aquesta cançó.
0: Ui, quin és aquest spoiler?
1: Bueno, pues que el final del llibre té a veure amb aquesta cançó.
0: No ens pots dir massa més?
1: No, clar, perquè si no la gent que se'l comprin i el llegeixin.
0: Sí, que vas trobar els teus orígens.
1: Sí, es pot dir que sí. No del tot, però sí.
0: I ara us reunireu els 1.200 cosins,
1: exacte,
0: no?
1: Muntaré un dinar al Palau d'Anglesola.
0: El Paraninf, no?, a la universitat. I ja posaràs tu els cargols, fer-li una cargolada. Que aquest és el teu llibre anterior, i ara en tens un de nou, que és a les pintures de Sixena, Un foc que encara crema, que dius que és un llibre que tocarà el vora viu tant a l'Aragó com aquí.
1: Ja l'està tocant, ja.
0: Ja l'està tocant.
1: Ja m'han arribat impuls.
0: Sí, no estàs fent amics amb aquest llibre.
1: No estic fent amics, no.
0: I per què dius que tocarà el vora viu?
1: Bueno, perquè, a veure, jo sóc un professional de la història de l'art i jo he de fer una anàlisi crítica de tot això que ha passat amb el tema de Sixena i el que no puc fer únicament és disparar contra l'Aragó, contra els que han fet coses malament a l'Aragó, que són molta gent, sinó que també el que falla el llibre és parlar i explicar per què aquí a Catalunya no hem fet coses bé, a nivell polític, a nivell patrimonial, a nivell judicial, és a dir, que ens hem equivocat també nosaltres, no només s'equivoquen els aragonesos. I això aquí, diguéssim, no ha agradat. No ha agradat i ja me consta que no ha agradat.
0: Sí, ja ha rebut algun feedback.
1: Home, i tant. Sí, algun WhatsApp he rebut.
0: Algun WhatsApp, sí, d'institucions,
1: sí,
0: i tal.
1: Sí, sí, sí.
0: Que, clar, el tema aquest del conflicte de Sixena és un tema artístic o polític, diríem. És un conflicte polític.
1: Sí, és un conflicte polític de primer nivell. És a dir, la meva tesi, o una de les tesis que jo defenso al llibre, és que des de l'Aragó, aquests litigis que des dels anys 90 Aragó i Catalunya estan mantenint pel patrimoni, que van més enllà de Sixena, també hi ha el tema de l'art de la Franja, que va comportar la sortida de 100 i pico peces més del Museu de Lleida. Tot això té un context, que és el context final del procés, la guerra Catalunya-Espanya. I des d'un punt de vista cultural, Aragó ha plantejat aquests conflictes patrimonials com un cap de batalla adjacent, com una batalla més d'aquesta lluita, diguéssim, entre Catalunya i Espanya. Per què? Perquè moltes vegades els polítics aragonesos ho han dit molt clarament. Sense anar més lluny, a la darrera campanya de les autonòmiques aragoneses, Azcón, el candidat del PP, va dir, se'n va anar a Sixena, se'n va anar a Sixena i va dir, Sixena és la lucha contra l'independentisme. Això mateix ja ho havia dit Javier Lambán, l'anterior president aragonès de perfil socialista. Per tant, és evident que darrere de Sixena i tots aquests conflictes hi ha una lluita política de primer nivell que té a veure amb...
0: Dona vots, no?
1: Home, clar que sí. Però és un tema apassionant, És un tema que a nosaltres, diguéssim, ens ha perjudicat moltíssim, però jo, com a matèria d'estudi, és un tema apassionant perquè poques vegades trobes un tema en què el patrimoni, l'art medieval, acabi tenint unes conseqüències polítiques, socials, culturals, religioses, judicials, d'aquest calibre. I jo crec que amb la lectura del llibre el que intento explicar és això, tots aquests camins de conflicte que les peces de Sixena han obert.
0: Segons tu, els jutges també estan fent política aquí?
1: Home, clar que sí. Sense cap mena de dubte, des del minut 1. Els jutges aragonesos, que són els que van jutjar prèviament aquest cas, han volgut des del primer moment que les pintures de Sixena, els béns mobles de Sixena que van sortir del Manac i del Museu de Lleida del 2016 i el 2017, i els béns de l'art de la Franja que van sortir del Museu de Lleida l'any 2021, els jutges aragonesos des del minut 1 han volgut que aquest patrimoni torni a l'Aragó. Per què? Perquè són jutges, però són aragonesos.
0: Sí, sí.
1: No hi ha nada més que dir.
0: Però dins del món de l'art... Hi ha algun antecedent similar al de Sixena?
1: O sigui, el món de les restitucions patrimonials és una cosa que està molt de moda i que la veurem dia sí dia també en els propers 20, 30, 40 anys als mitjans de comunicació. Per què? Perquè, com he explicat abans, en el cas del patrimoni medieval català, molt patrimoni va marxar. Però per què? Va marxar d'una manera legal, no ens enganyem. Va marxar legalment. La diferència és que en altres contextos, i ara vaig al tema del British, els frisos dels Partenó, o les mòmies egípcies i les peces egípcies que hi ha...
0: O la dama d'Elx.
1: O la dama d'Elx, o l'art africà. És a dir, hi ha tota una sèrie de temes que tenen a veure... Bueno, la dama d'Elx no, tampoc.
0: Tampoc.
1: Però hi ha temes que tenen a veure amb conflictes bèl·lics, colonialisme i situacions en què hi ha una nació oprimida i una nació dominant. En el cas de la dama d'Elx va ser una venda patrimonial, com en el cas del patrimoni català. Cada cas és un món, i cada cas té uns arguments, i cada cas s'ha d'analitzar d'una manera diferent. No podem comparar Sixena amb el tema del British, ni Sixena amb les mòmies, ni la dama d'Elx amb Sixena...
0: Val, Sixena amb Sixena.
1: Saps? I és tot, cada cas és molt complicat, però el que és evident és que veurem en els propers anys molts casos d'aquest tipus.
0: Si tu t'oposes, que crec que hi ha quòrum entre tots els tècnics, diria que fins i tot el restaurador de la Capella Sixtina ha dit no es poden traslladar... Perquè...
1: Gianluci Colalucci.
0: Bé, i de fet crec que l'advocat de Villanueva de Sixena el va apretar fort i
1: sí,
0: tot.
1: Sí, el llibre ho explico. És a dir, el llibre dona a conèixer uns correus electrònics, diguéssim que a mi m'han autoritzat per publicar-los. Els advocats de l'editorial es van llegir el meu llibre, Només sí. Te diré això, perquè hi ha material molt sensible.
0: Hi ha xitxa aquí.
1: Hi ha material molt sensible. Entre altres, aquests correus electrònics en què Gianluci Colalucci... És que tu pensa que Gianluci Colalucci és la persona que ha estat més a prop de Miguel Àngel mai. Mai. I que aquest home hagués d'enfrontar-se al senyor Jorge Español, advocat de l'Ajuntament de Villanueva de Sixena, i treure-se'l de sobre és que és kafkià i ridícul. El senyor Jorge Español li enviava correus a les 5 de la matinada pressionant-lo perquè digués que les pintures de Sixena havien de tornar a Sixena. Per què? Perquè Gianluci Colalucci poc abans havia dit tot el contrari, que les pintures de Sixena s'havien de quedar a Barcelona perquè era una burrada el que volien fer. I clar, Jorge Español es va enfadar moltíssim perquè això anava en contra dels seus interessos. Però clar, és una situació surrealista, que una patum... que un pope, com és Gianluci Colalucci, hagi de treure de sobre amb un advocat aragonès d'aquesta manera, bueno, trobo al·lucinant.
0: Però si tu sapiguessis 100% que es pogués fer aquest trasllat i els murals de Sixena i tot quedés bé, estaries d'acord?
1: No podria estar en desacord perquè hi ha una sentència judicial que ho diu, saps? I les sentències judicials s'han de complir, ens agradin o no ens agradin. Però quin és el problema? El problema és que aquest escenari no és real. L'escenari real és que si... desmuntem les pintures, les traslladem a Sixena, ja veurem com les muntarem, i si s'arriben a muntar, què és el que passarà? La situació és tan incerta, hi ha tants riscos, i hi ha una probabilitat tan alta de que les pintures es malmetin en diferents moments d'aquest operatiu, no només desmuntant-les, sinó instal·lant-les i vivint un cop les pintures de Sixena, que tots aquests riscos fan que l'operació sigui inviable. En el món de la conservació preventiva d'obres d'art, una de les coses amb les quals no es treballa, o millor dit, s'ha de treballar però gestionant-ho bé, són els riscos. És com les companyies d'assegurances. Si hi ha riscos, operació descartada.
0: Que tu dius que podem veure una pluja de pintura.
1: Bueno, jo no ho he dit, ho han dit altres experts. Bueno, ho va dir, en concret ho va dir Pere Rovira. Pere Rovira és una de les persones que sap més de pintura mural a Catalunya. És el cap de la secció de pintura mural del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat. I ell, en un fòrum públic, en una taula rodona, va dir això: veurem una pluja de pintura. Si ho diu el Pere...
0: Sí, en el trasllat, eh?
1: Bueno, en el moment que es comenci a desmuntar, va dir. I fins i tot va dir que es podria arribar a perdre un 20% de l'obra.
0: Déu-n'hi-do.
1: Depenent dels danys, eh? Després a posteriori, un cop instal·lades a Sigena. Per què? Perquè sortiran fongs, sortiran... O sigui, ja, dintre de les pintures viuen tota una sèrie de microorganismes que ara estan dormint. Però quan notin que hi ha un canvi d'humitat relativa i temperatura i que els han traslladat a un altre lloc, que estaran més calentets, aquests microorganismes tornaran a la vida i malmetran les
0: Mare
1: pintures.
0: Mare de Déu, que complex.
1: Sí, sí, és molt complex.
0: Esperem que no...
1: És microbiologia, això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, aquí ho entrem tot. Però esperem no veure aquesta pluja de pintura, perquè
1: jo
0: això,
1: també ho espero.
0: Si passa, serà tan i tan estrafalari que deixarà...
1: Serà culpa de tots, eh? De la nostra generació, de tots. Aragonesos, catalans, de tots. Eh?
0: Una derrota
1: mundial. Una derrota de tots.
0: Bé, en tot cas, deixarà en un joc de nens el videoclip de Last Night dels Strokes.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manaus.

0: Last Night dels Strokes, sonant a llapis de memòria del doctor en història de l'art, investigador artístic i professor universitari, l'Alberto Velasco. Aquesta cançó, Alberto, l'has inclòs en el teu llapis de memòria, primerament perquè t'agrada, però sobretot pel videoclip.
1: El vídeo és meravellós. El vídeo és de Roman Coppola, que és el fill del Francis Ford Coppola. És una peça que és molt senzilla, però és magnètica. És a dir, estèticament ho va plantejar el Coppola com... Va plantificar les càmeres i els va fer actuar, els va fer tocar la cançó. No és un plano seqüència al vídeo, però està fet tot d'una tirada. I es nota, a més. I els hi va dir, escolteu, aneu-vos i sigueu vosaltres mateixos, veniu aquí, toqueu-la... Clar, sigueu vosaltres mateixos. Van arribar beguts i drogats.
0: Clar, sent ells mateixos van arribar.
1: Sent ells mateixos, clar. I es veu al vídeo. Hi ha un moment en què el Julián Casablancas, parèntesi, que és descendent d'exiliats republicans espanyols, atropella el guitarra, l'Albert Hammond Jr., que és fill de l'Albert Hammond, del Grand Music, l'atropella directament. Després de l'Albert Hammond, sense voler tirar els micros de la bateria, hi ha un moment genial en què el bateria, el Moretti, agafa i ja fan com una pausa i se sent un clanc, clanc, clanc, clanc, i és ell que l'està picant amb les baquetes als micros perquè acabin de caure. I si es veuen els micros com cauen... Bueno, és una cosa meravellosa i estèticament és molt 70s, és molt 70.
0: Dius que és molt 70s, eh?
1: Sí. Té aquesta estètica de pel·li cremada, saps? Grogosa. M'encanta, és un vídeo que m'encanta. M'agrada molt mirar vídeos, videoclips.
0: Tu recordes els 70s? Perquè tu entres als 70s, o sigui, l'any 80 tu tens 4 anys.
1: Sí, clar, jo neix al 76 i els 70s no els recordo.
0: No els acabes
1: els primers
0: de
1: records que tinc... Mira, jo te diré, un dels primers records que tinc és del 23F.
0: Que això és 81.
1: 81. Per què? Perquè nosaltres a Lleida vivíem als peus del quartel militar de Lleida. I sé que amb ma mare ens van passar bona part del matí mirant com pujaven i baixaven camions i militars del quartel, perquè clar, que aquell dia hi havia moguda.
0: Aquell dia va haver-hi molta moguda.
1: Molta moguda, i el quartel de Lleida era un quartel, la caserna de Lleida era molt important. De fet, sempre s'ha dit que una de les reunions prèvies del 23F es va fer a Lleida, amb el general Armada i l'alcalde Antoni Siurana, bueno, que van estar parlant. I ja et dic, és un dels primers records que tinc, principis dels 80, i el Mundial del Naranjito.
0: Que t'he llegit dir que durant el franquisme es van plantejar segregar Lleida de Catalunya.
1: Home, i tant, el leridianismo. Això és un moviment ideològic xunguíssim, no hi ha cap altre qualificatiu millor per definir-lo, que pretenia anexionar Lleida amb una regió de nova creació que s'havia de dir Valle de l'Ebro, i al darrere de tot això hi havia, diguéssim, polítics que ho animaven, bisbes que ho animaven, i tota una sèrie de personatges ideòlegs o pseudoideòlegs que anaven al darrere dient que sí, Lleida és la massa aragonesa de les províncies catalanes, Lleida no és ni aragonesa ni catalana, però és espanyola. És a dir, era un moviment molt franquista, molt feixista, que l'objectiu era desnaturalitzar Catalunya. És a dir, volien extirpar una part de Catalunya per això desnaturalitzar-la.
0: I per tocar la pera.
1: Per tocar la pera. Això ho explica molt bé en un llibre el Miquel Puello, l'exalcalde de Lleida, en un llibre que va publicar als anys 80, que es diu Lleida, ni blancs ni negres, però espanyols, que el recomano moltíssim.
0: No ho van aconseguir, gràcies a Déu.
1: No ho van aconseguir.
0: No ens traieu Lleida, només ens falta això, macho.
1: No ho van aconseguir.
0: A tu com et va influir ser fill d'un antiquari? Perquè el teu pare tenia un antiquari.
1: Mon pare, que encara viu, era antiquari i a mi me va marcar això. És a dir, jo des de petit, que anava amb el meu pare a les fires, als mercats, mon pare tenia la seva parada, les coses que venia, no?, de brocanter i tal, i a mi me ficava una paradeta a la vora en què jo tenia les meves coses i la meva pasta a la butxaca. És a dir, jo amb 12, 13 anys, perdona, però tenia una butxaca una mica plena.
0: Però eren antiquaris teus, cosetes teves que
1: havies... Sí, coses que jo... Ell me va començar, me va dir, va, això per tu, comença a gestionar-ho. I jo vaig fer créixer el negoci. És a dir, jo anava pel mercat i o les fires i deia, què val això? Va, nen, no toquis els pebrots. Me deien, clar, jo tenia 10, 11, 12 anys. I saps què feia? Agafava, traia el feix de bitllets de la butxaca i deia que tinc diners, eh? Clar, i llavors, nen, vine.
0: Clar, pagant-se en Pere Canta.
1: I comprava coses, les revenia, me guanyava... Vaig fer, per exemple, vaig fer una col·lecció de cotxes d'escalèstric antics molt interessant. Tenia cotxes d'escalèstric molt bons, eh? Me la vaig haver de vendre quan els meus pares van comprar la casa del poble. Però, diguéssim que jo tot això del business i evidentment de les antiguitats i de l'art a casa ho he mamat. Jo recordo quan amb el meu pare anàvem a buidar pisos, clar, a mi me fascinava obrir els calaixos de les cases d'una senyora que s'acabava de morir, un padrí, i trobaves tot, les fotografies, les cartes, els familiars es desentenien absolutament. Bé, el mateix que passa aquí a Barcelona amb els Encants, que agafen i envien tota la història d'una persona amb una parada als Encants i acaba ja tirat al terra. Pues jo això ho he viscut a casa. I m'emportava les cartes d'aquestes persones, les llegia, entrava a la vida dels altres...
0: Ets el protagonista del llibre Jo confesso, del Jaume Cabré, eh? Tens molts paral·lelismes amb l'Adrià.
1: M'ho han dit alguna vegada, sí, sí.
0: Home, és la mateixa vida, una sí, mica. Sí, sense sí. Violí, no?
1: El violí encara... Exacte, no, això no ho toco.
0: Entenc que d'aquesta infància neix un fetichista.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, sóc molt fetichista.
0: I mai has tingut plan B? O sigui, això sempre ha sigut el que t'ha agradat, els objectes antics, l'art... Això és la teva vida?
1: Sí, és la meva vida, sense cap mena de dubte. És a dir, jo és que ja no sé... La frontera entre la meva vida professional i la meva vida personal és tan difusa que ja no sé on acaba una i comença l'altra. I sóc un privilegiat, sóc molt afortunat, i en sóc conscient. Però sí, jo sempre ho he tingut bastant clar, que va haver un moment a l'institut que no sabia cap a on tirar, però sí que sabia que si la cosa no anava bé, jo me dedicaria a comprar i vendre antiguitats, perquè era el que jo havia après a fer des de petit. I, de fet, quan mon pare va estar malalt, vaig agafar jo les regnes del negoci. Me'n anava jo a les fires, a Santiago de Compostela, a Castelló, a Bilbao, i muntava el xiringuito, el desmuntava, regatejava, i sóc un expert en l'art de regatejar.
0: Ets bo.
1: Sóc molt bo.
0: Tenim el Messi dels regatejadors aquí. I com porten la teva filla, la teva dona, això, tenir a un fetichista a casa que està 24 hores amb l'art al cap?
1: Malament, ho portem fatal, perquè, clar, la meva dona, diguéssim, és treballadora social, no té res a veure amb el meu món, no entén absolutament que jo, diguéssim, pugui deixar el que estic fent per anar a comprar un quadre i anar-me'n a buscar-lo a València, és a dir...
0: És que ets el de Jo confesso, que també ho fa, que es va amagant en aquells pisos clandestins.
1: Però és que és així, o sigui, ella, quan me va trobar al carrer, és pa lo bueno i pa lo malo, que diu allò, la dita, i la pobra és una santa dona, m'aguanta moltíssim.
0: Com es diu?
1: Anna.
0: Doncs l'Anna i l'Alberto tenen la seva cançó, i aquesta cançó és Come on Eileen, dels Dexys Midnight Runners.

0: Come on, Aileen, sonant a Llavis de memòria de l'Alberto Velasco, que és un tema publicat l'any 82. Per tant, entenc que en aquella època tu tenies 6 anys. No és aleshores quan tu vas conèixer a l'Anna, a la teva companya.
1: No. L'Anna, diguéssim, jo la vaig conèixer a la universitat perquè l'Anna és la germana d'un dels meus millors amics i que vam estudiar junts a la universitat. I de fet, jo coneixo abans el meu cunyat que a la que és la meva dona. Però bueno, ens vam conèixer, ella tenia la seva parella, jo tenia la meva parella, però després la vida ens va fer-nos retrobar. I aquesta cançó és la nostra cançó perquè la meva dona m'explica que jo una vegada... Ella treballava els caps de setmana de cambrera en un garito a Lleida. I jo vaig anar a un restaurant. Jo vaig anar a menjar algo per veure-la, naturalment. Era l'excusa, era menjar, però sí, jo que volia la buscava amb ella. I la seva companya de feina la va trucar, que aquell dia ella feia festa, li va dir, escolta, està aquí l'Alberto, que pregunta per tu. I ella es veu que es va vestir corrents, corre, que està allí, va agafar el cotxe, va venir cap al restaurant i diu que a la ràdio del cotxe sonava aquesta cançó. I ja està, i va ser...
0: A més, la cançó diu Come on, Aileen. Som-hi, Anna. I de l'unió de l'Alberto amb l'Anna, doncs ha aparegut una personeta, que és l'Arlet.
1: Exacte.
0: Que, pel que ens dius, té 10 o 11 anys.
1: 11 anys acabats de fer.
0: L'estàs adoctrinant amb...
1: Absolutament, amb tot.
0: És a dir... Et sortirà historiadora de l'art?
1: Home, jo m'agradaria que sí. És a dir, a més, últimament li estic dient, Arlet, mira quina biblioteca més maca que tenim. Això, si ets historiadora de l'art, això serà per a tu. Ah, papa, me donaràs tots aquests llibres? Sí, seran tots per a tu, Arlet. I ara estic aquí inoculant el virus, a veure si me'n surto.
0: Una petita coacció sempre
1: sí,
0: funciona.
1: Sí, ensenyo retaules de vegades i li explico les històries. Mira, això comença, l'Anunciació és el moment en què se va aparèixer Gabriel, que era un arcàngel, mira les ales, a la Verge Maria, mira aquell colom que baixa, veus aquell colom, allí va el nen Jesús, ja que ja està venint, ja està venint.
0: Jugues a fer Star Wars amb Jesucrist. Que estem a punt d'acabar, de fet estem acabant, i si et sembla, tancarem amb una cançó que crec que et relaciona també i et connecta amb l'Arlet, que és Basta de Blues, de M-Clan. Et sembla un bon final?
1: Em sembla un grandíssim final perquè M-Clan és el grup de la meva vida. És a dir, de tota la música que hem repassat, o així seria un altre, però M-Clan és sense cap mena de dubte el grup que més he escoltat, el grup al qual més concerts he anat. M'encantaria poder conèixer alguna vegada en persona el Carlos Tarque i el Ricardo Ruiz Pérez. Algun dia intentaré moure cables per aconseguir-ho. I són, sense cap mena de dubte, la banda sonora de la meva vida. Tinc tots els discos, m'ho conec tot, he llegit el llibre que van escriure. Bueno, m'encanta.
0: I aquesta cançó, justament, és la que li cantaves a la teva filla per... I s'adormia?
1: Sí, quan es despertava a les 2, les 3 del matí i me tocava a mi, perquè això ens anàvem tornant
0: sí,
1: amb l'Anna.
0: Sí, això s'ha de tornar, evidentment.
1: Pues jo li cantava el Basta de Blues així a l'oïdo, saps? Això poquet a poquet, i és una cançó que me porta uns records molt, molt, molt tendres i molt, molt, molt bonics.
0: Doncs marxem amb Basta de Blues. Alberto Velasco, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me. Se m'ha fet curtíssim. Tant de bo me tornem a convidar.
0: Això passarà. Fem-se el temps.
1: Gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat i el de sempre. Que gràcies per ser-hi i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb M-Clan.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
3: Bon dissabte, Màxim Castillo.
2: Què? Ja estàs boneta?
3: Ja m'he recuperat.
2: Setmana...
3: Deu encara de moc, però bueno,
2: complicada, som-hi. Bueno, complicada, amb una mica de dècimes de febre.
3: Algo, però estem bé. Bueno, tu estàs bé?
2: Me n'alegro, jo estic molt bé perquè estic amb tu i estic amb ell. Perquè hi va haver un temps que els guionistes eren absolutament anònims en aquest país fins que va arribar Eduard Sola. Com estàs, Edu? Bon dia.
4: Bon dia.
2: Què tal?
4: Molt bé.
2: Potser que facis més entrevistes que les estrelles de les teves pel·lis i sèries?
4: No, això segur que no ho supero, això. Un guionista no pot superar això. Però no em queixaré.
3: Per llei, eh? No ho pot superar? Allò, no hem de traspassar aquest límit encara.
4: No, és indigne.
2: Però deu ser el guionista més popular del país, en aquest sentit, o mediàtic, no?
4: Mira,
2: això com es porta?
4: No ho sé, així en general al gremi sempre havíem demanat molta visibilitat, no? Perquè que em sembla que és una
2: és
4: cosa
2: veritat.
4: Que està bé, reconèixer l'autoria de les coses, i bueno, hi ha una cosa com més abstracta de que està bé saber qui ens està explicant les històries, així en general. Però ara que jo la tinc una mica, aquesta... Penso, vols dir que ho havíem de demanar, això? Però bueno, tot bé, tot bé. Insisteixo, no em queixaré, que si no em maten.
2: Servei públic, com

0: això. Però bueno, tot bé, tot bé. Insisteixo, no em queixaré, que si no em maten.
1: Servei públic, com teniu la segona part de Casa en Flames? Perquè molta gent... Què? Sí. Com està el projecte?
0: Està bé, està viu, està perfecte. De fet, jo la meva feina ja l'he acabat. Ah. Aquesta vegada hem escrit amb el Dani, mano a mano.
1: Dani de la Orden,
0: Dani de la Orden, director. I nosaltres... La part del guió ja està acabada. Òbviament, sempre hi ha noves versions, perquè això, els guions no s'acaben, s'abandonen. S'abandonen perquè ja comença el rodatge. I llavors, pues, ara els hi falta pues, rodar, muntar, tot, i no sé quan s'estrenarà, però jo crec que és una realitat.
2: I durant el rodatge tu hi vas? No, allà?
0: Jo no.
2: Em desentens?
0: Em desentenc. Detesto rodatges. Un dia passo a saludar, vaig anar allà, vaig a dinar amb ells... Ei, què tal esteu? Bé, tot bé? I, pues, i si no està bé, també me'n vaig.
1: Però si hi ha alguna emergència?
0: Sí,
1: o...
0: això sí. Sempre hi ha una comunicació sí. ferotge, amb, o sigui, com que sempre hi ha jaleos, sempre hi ha coses de... Òbviament, pues, tenies aquesta escena prevista, però resulta que plou i ha de ser a l'interior. Vale, però aquí deien... El diàleg deia no sé què. Clar. Com ho adaptem, això? Això com, hi ha una línia directa diària. A més dels dailies, que jo cada dia...
1: Dels, perdona?
0: Dailies. Se'n diuen del material que roden durant el dia, de tot el material, te l'envien per la nit... Llavors jo per la nit reviso tot el que han rodat i si veig... Jo no tinc poder de res perquè el director és el que deien, però si jo veig que està fallant algú de to, de no sé quantos, jo pues, agafo, truco el Dani i dic Dani, compta amb això, altre. Més com a ajuda que no com a res, perquè òbviament el director o directora de la pel·li és qui mana i així ha de ser.
1: Bé, a l'Edu Sola se li gira la feina una barbaritat, perquè en principi t'havien convocat per la teva estrena com a novel·lista, primer llibre que publica l'Eduan, tant en català com en castellà, El Niu, El Nido, però és que aquesta setmana heu anunciat que fareu, amb això m'agrada molt, com ho diu HBO, sèrie dramàtica inspirada, o sigui, és ficció, o sigui, no fareu una altra vegada,
0: no, no,
1: perquè
0: ficció,
1: això de Thor d'en Carles Porta algú dirà, noi, com ho estiren, eh? Com s'estira el xiclet.
0: És
1: no,
0: ficció,
1: no, vosaltres fareu... Què fareu exactament sí, mira, amb en Fran Araujo, que sereu showrunners?
0: De moment estem inventant-nos la sèrie, diguéssim, i per tant, i en conseqüència, no et puc dir res, però perquè no sé res, o sigui, perquè, no, perquè just estem en el moment on estem començant a pensar quina sèrie ha de ser, no? Que és un moment molt bonic i molt màgic, perquè és quan no hi ha res, i en aquest cas hi ha molta cosa,
1: uf,
0: o sigui, hi ha moltíssima cosa, estem bussejant en aquesta cosa i estem decidint, doncs, ah, doncs això pot anar així, pot anar així. La ficció i el documental funcionen diferent. No passarà ni aquí ni enlloc que quan facis la versió d'uns fets reals succeeix exactament allò que no, o sigui, no és una ficcionalització d'allò que ja vam veure, diguéssim, és una altra proposta, però sí, com sigui, insisteixo, no puc dir res perquè no hi ha res encara.
1: Produeixen Carles Porta, òbviament, i...
2: Los Javis, no?
1: Javier Ambrosi, Javier Calvo, que l'altre dia en Bollero, la seva crítica de La Bola Negra, va dir, comenceu ja a dir-los també pel seu cognom. Deixeu de dir-los que els
2: periodistes no hauríem de fer aquesta...
1: Sí,
0: exacte.
1: Què tal, aquesta parella, la parella del
0: moment? No, bona gent, sí. Home, bona gent, i s'ha de fer les coses bé, em sembla. Així que són molt bons socis i molt bons acompanyants i molt bon tot per fer aquesta sèrie.
1: Déu-n'hi-do la introducció llarguíssima que hem
2: fet. Sí, va sonant la cinto, eh?
1: Va sonant la cinto, però anem a trencar una mica perquè, com dèiem, l'Eduard Sola està d'estrena perquè acaba de publicar el seu primer llibre, la seva primera novel·la, El Niu.

0: temps.
1: Edu, això d'escriure una novel·la estava a la llista de desitjos des de sempre o va ser una mica cosa de la trucada que et fa l'editorial?
2: La trucada.
3: La trucada, la meva condemna va ser aquesta trucada. Sí, és una cosa com que jo havia intentat, però clar, jo tinc una fortuna i una sort i un privilegi, que és que ja em dedico a escriure i m'agrada molt la meva feina, no? Això és de ser guionista i no me'n falta de feina, tinc una aquesta sort. Llavors, clar, no arriba mai el moment on t'hi puguis posar, perquè ja la fas, d'alguna forma ja t'asseus a escriure, no? I llavors, sempre que m'havia aproximat això d'escriure una novel·la, sempre havia sigut com bueno, doncs, fas algun capítol o dos o tres, i llavors les energies cauen perquè tens altra feina, no? Mm. Això, quan vaig rebre la trucada editorial i quan em vaig comprometre a entregar tal dia i tal hora, diguéssim, aquesta va ser la meva condemna, perquè no només... O sigui, no només havia d'escriure, sinó que havia d'acabar la novel·la. Tanmateix, tot i que ho vaig patir com un animal,

0: ara, que ja m'ha passat el trauma, m'ha semblat una molt bonica experiència.
1: Això ho diuen, que es passa tan malament escrivint. Sí. Vull dir que escriure, molts escriptors ho diuen, que és de, no es disfruta, no es gaudeix no. Mentre estàs en el procés. Un cop acabat, si vols, podríem parlar.
0: Ah, això mateix. Això com que, no sé, em sembla com que... És veritat que, per exemple, en els guions estan tan formatejats, en el sentit que tenen una forma tan concreta, no és una cosa tècnica, i no només això, sinó que els guions, les pel·lis les veuen milers de persones, milions de vegades abans, però el meu guió, per mi, dit, només el llegeixen 50, 100 persones, que és la gent que fa la pel·li, no? I això, vulguis o no, et dona certa protecció, perquè tu estàs generant un material que és una guia per a aquestes 100 persones facin la pel·li, no? Clar. No hi ha tanta pressió sobre la paraula concreta perquè l'espectador no rebrà la paraula concreta. Sí, en el cas dels diàlegs, doncs, en tota la resta de coses no. I aquí, clar, aquí has de triar la paraula i aquesta paraula que triïs, aquest punt que poses o aquesta coma que posis, és la que li arriba al lector directe.
2: Clar, no? O sigui, el que crea l'emoció.
0: Exacte.
2: No?
0: I sense... llavors no hi ha música, diguéssim.
2: Ara, banda sonora, no
0: hi ha banda sonora, no hi ha una foto increïble, no hi ha no sé què, no hi ha unes actuacions increïbles, només estàs tu despullat davant del lector. I això, clar, és una diferència important. Llavors jo, així en general, els guions els gaudeixo, escrivint-los, i això no. Això no. Això
1: has
0: no
1: barallat, ho
0: gaudeixo,
1: eh?
0: M'he barallat. Però, bueno, això et dic, que quan vaig entrar a Goro vaig pensar, mai més, mai més. I ara que passen les setmanes i tal, penso, bueno, ja estic començant a pensar una altra.
2: A la segona, no? Sí. Bueno, i ets tu, i en les paraules, i ets tu, i les teves dones madures. Sí. A tot arreu, les dones, a Casa en Flames, a Querer, a sí. Mi amiga Eva, ja veurem a Thor, segurament també, i la protagonista, la Sara d'aquesta novel·la, sí, també ho és, acaba de complir 50 anys. Què et passa amb tu amb les dones?
0: Mira, no, la veritat és que no sé com ha passat, ha sigut un conjunt de casualitats, la veritat. També és veritat que tant la família, per una banda, així una mica més en zoom out, com les mares en concret, no, en zoom in, són uns personatges, així en general, molt, que m'atrauen molt, perquè són personatges molt coneguts, així en general, no? O sigui, tots sabem com és una mare.
2: Tots en tenim una.
0: Tots en tenim una, sí. I molt desconeguts, perquè tots, o sigui, la majoria de nosaltres no ens hem pres la molèstia de convertir les nostres mares en persones, o estem en aquest trànsit, no?
2: Amb l'edat, es fa això, es
0: comença a fer això. Amb l'edat es comença a fer, i et diré que som bastant reticents a fer-ho. O sigui, nosaltres, quan pensem en les nostres mares, o quan pensem en les mares en general, pensem en éssers de llum, pensem en que són una cosa perfecta, estupenda, meravellosa.
2: Se'm diu una marronada que no follen, saps?
0: Sí, o, bueno, o, això...
2: Bueno, entra, sí, perquè ens han creat dintre, a nosaltres,
0: entra dintre,
2: no?
0: Del pacte,
2: però abans d'estar casada, o abans de...
0: Entra dintre d'aquesta mentida que ens creem, d'aquesta figura, no?, asexual, també, i clar, això és un error. O sigui, això és una soberana xorrada, no? Sí. Donar la volta a aquest personatge, com em sembla, com estimulant intel·lectualment parlant, i suposo que per això vaig que acabo aquí sempre, però perquè això, perquè té les dues coses, té lo bo de lo conegut i lo bo de lo desconegut.
1: Sí. I també t'hi porta la teva mare, a qui li dedicaries tots els llibres. Ai, de les biblioteques, que i que no serien suficients, que això ho poses als agraïments, sí. Em sembla. O no, a la dedicatòria, no?
2: Li dedicaria tots els llibres de totes les biblioteques i encara no m'acostaria ni una mica a tot el que ella ha fet per mi. Sort que em perdona el desajust.
0: Mira,
2: a la meva mare, esclar.
0: Sí, home, no podia dedicar un llibre sobre... O sigui, no podia no dedicar un llibre sobre maternitat, crec, i no fer-ho a la meva mare. Si no fos de maternitat, també li hauria agraït a la meva mare.
1: No ens enganyem.
0: No ens enganyem, hauria passat igual. Però em sembla una cosa òbvia, i em sembla una cosa òbvia que ho fem poc, així en general, no? Fem poc així en general això de dir als que ens cuiden, als que ens estimen, als que ens rodegen, dir gràcies per el que heu fet i per el que fan. Perquè aquí hi ha una altra cosa que jo intento incorporar en aquest agraïment a ma mare, que sempre és poc. Que és que ma mare, tot i que jo sigui una persona autònoma, que visqui en una altra ciutat, que sigui, no?, que són un adult funcional, diguéssim, no la necessito per viure, hi ha una cosa que és que si jo vaig caminant per la vida o això, avanço en la vida, és perquè sé que si caic hi ha algú que em recull. I aquest algú és la meva mare, no? O sigui, a tots ens passa, potser és la nostra mare, potser és un familiar, potser tots... Bueno, tenim una persona que, tot i que no estigui allà present en el dia a dia, sabem que si caiem, fins i tot per culpa pròpia, hi ha algú que ens recull. I això és una cosa molt bonica. que els agraïm molt poc a les persones que ens recullen, no? I que estan allà sempre, aquesta xarxa, no? Aquesta xarxa que estan allà. I jo crec que és maco, de tant en tant, girar-se o mirar cap avall i dir, a veure, on està aquesta xarxa? Qui la sosté? Ei, gràcies per sostenir aquesta xarxa, que és important.
2: I perquè no estigui gelós el pare, doncs també en el capítol d'agraïments finals, dius una cosa molt... Ostres, tu no escriuries sense, si no fos pel teu pare?
0: Sí, en un sentit més concret i en un sentit més abstract, no? En el concret... perquè hi ha una anècdota que crec que m'ha vertebrat així en general, que és que el meu pare, en comptes d'explicar-me els contes per anar a dormir, me'ls explicava per llevar-me, no? Per despertar-me, i penso, clar, és que és el que s'ha de fer, no? O sigui, en quin món ens hem cregut que un conte dorm? Un conte el que et fa és de despertar-te, no? I el meu pare va aplicar aquesta lògica.
2: Però a quina hora us aixecàveu a casa?
0: No, són contes curts, no sé, una hora normal, no sé, a l'hora d'anar al col·le, no sé, però en qualsevol cas hi havia aquest marge per no? I penso, bueno, que és una cosa, em sembla com metàfora d'on he acabat, diguéssim, això en lo concret, però també en lo abstracte, per lo bo i per lo dolent, jo vinc d'una família que no tenia molts recursos econòmics i si jo estic aquí, avui, ara, si jo em dedico a escriure, si jo em dedico... No és perquè, ah, mira, quina casualitat. No, és perquè hi ha gent que ha fet renúncies perquè jo pugui estar aquí.
2: Sense voler, o potser volent, estàs introduint alguns dels temes de la història. Agrair, renúncies, no?, que és la que fa la protagonista. Sense aixafar la guitarra a l'oient, que potser li vindran ganes de llegir el niu. Què ens pots explicar de la Sara? Aquesta dona, com dèiem, de mitjana edat, 50, comença la història que el fill marxa del niu, sí. No?, d'aquest pis de l'Eixample.
0: I ella fa les maletes. Fa les maletes, se'n va al Delta, i allà al Delta se'n va a una barraca i se'n va enfrontar-se a un trauma del passat, diguéssim, que no, potser no cal que expliquem molt per no fer gaire spoiler, però bueno, potser ho fem.
2: Però que és terrible. És una història terrible, que altera la vida de la família.
0: Així, la imatge, diguéssim, és que quan ella obre aquesta barraca, el que veu és una taula parada on hi havia menjar, no? I aquest menjar ha sigut podrit i ja no hi ha menjar dels anys que han passat allà. Mm. Per tant, en aquella casa va passar algo suficientment traumàtic com perquè algú que estava menjant tranquil·lament marxés i no hi tornés mai, no? I la novel·la és això, és la seva confrontació amb aquells fets que van succeir llavors.
2: I se'n va cap allà enganyant a tothom? Enganyant a la feina?
0: Sí, ella, bueno, perquè és que...
2: Ella la gent, és directora
0: de... Són molt mentiders, així, en general,
2: sí,
0: al món.
2: Dirigeix l'Institut Català d'Ornitologia, sí. Que ho he buscat a Google i existeix.
0: Sí, home, i tant, són bona gent.
2: Això s'haurà inventat aquí, l'Edu, i
0: sí,
2: tal.
0: Sí. No, tenen una feina molt friqui i molt bonica.
2: Que es dediquen a comptar ocells, a anellar-los...
0: Sí. Els ornitòlegs, així, en general, són una gent que sempre és fascinant. És fascinant perquè es dediquen a una cosa molt concreta, no? que són els ocells, i aquesta gent de l'Institut Català d'Ornitologia, per exemple, fan, bueno, tenen, són un servei públic, no és una xorrada, no?
2: No,
0: o sigui,
2: no.
0: Com estan les nostres aus ens afecta a nivell de planeta, però ens afecta també a nivell de ciutat i ens afecten a molts nivells.
2: Quina relació tenies tu amb les aus, amb els ocells?
0: Cap ni una.
2: No teníeu gàbies de petits?
0: Ara que parlàvem del meu pare sí que té... El meu pare és la persona que... Hi ha un personatge a la novel·la que té agapornis i tal, amb gàbies. El meu pare és el que té ocells. I d'aquí ve una mica. Però també és veritat que quan col·loques la història al Delta de l'Ebre, quan estàs parlant de conceptes com llibertat, niu buit... O sigui, com que tot t'hi porta a que la prota sigui ornitòloga. O sigui, no és una casualitat o una voluntat de, mira, que sigui ornitòloga. És com que, bueno, tot plegat m'hi portava.
2: I per tant, estàs molt ben assessorat, o has estat molt ben assessorat, no? Bueno, has après molt.
0: Vaig tenir una reunió amb un ornitòleg, el Martí, molt maco, un amic d'una amiga, ornitòleg superprofessional i superornitòleg, diguéssim, i em va donar com una sèrie de pistes amb les que jo vaig escriure la novel·la sencera, diguéssim. Mm. I després, quan estava escrita la novel·la, després li vaig demanar, sisplau, que llegís la novel·la. Me la va tornar de color vermell. Bueno, perquè, clar, hi ha forces referències als assumptes d'ornitologia i, clar, jo estava disparant.
1: No dava una, eh?
0: No dava una. O sigui, jo ho vaig fer amb molt bona voluntat i tot pensant-me que ho feia bé. Però, clar, són científics. Són gent científica.
1: Gent concreta.
0: No, que ens agrada.
2: Doncs crec que en aquest moment hauríem de sentir el cant dels repicatalons.

0: i sabana.
1: Jo juraria que havia... Mira, ara. Són aquests. Els han reconegut, no?
2: Sí, per suposat. Per suposat.
1: A veure, a veure. És un món realment fascinant, aquest, eh? Bé, i per acabar amb els ocells, aquest assessor, l'ornitòleg, et va dir que seria possible que un flamenc aterrés en un balcó, s'estavellés contra el balcó d'un pis de l'Eixample de Barcelona?
2: Sí, l'ornitòleg em va dir com que estava exactament col·locada en el mateix lloc on està col·locada l'escena de la novel·la, en el sentit de que tu mai saps si això ha succeït o no ha succeït. O, quan ho vius com que ha succeït, però després tens dubtes de que ha succeït. Això, bueno, doncs amb els flamencs de veritat passa, podria passar una cosa similar, no? Com que els flamencs de veritat sí que tenen... Ara potser l'estic liant i vindran al Col·legi de l'Ornitologia i, bueno... Perdoneu-me, sisplau. Però sí, com que no és una cosa impossible, però és una cosa improbable. I, bueno, i ja és el que passa a la novel·la.
1: Tu ets com els actors de mètode que necessiten saber o tenir un coneixement profund de les habilitats dels seus personatges... A on baixes quan has de construir personatges com els del Niu?
2: Sempre hi ha aquesta cosa de què és primer, la trama, els personatges, o com, no, aquesta dicotomia i tal. I jo m'atreviria a dir que passa tot alhora. Construir un personatge i de cop i volta fer-li una biografia molt extensa com a document per tu, diguéssim, i escriure pàgines i pàgines per saber com és i com no és. No? Però llavors l'enfrontes a la vida, o sigui, l'enfrontes a la seva trama, l'enfrontes a la història, i de cop i volta pues, es mou diferent. No? Es mou diferent de com et pensaves, que és el que ens passa als humans, no? Com que nosaltres mateixos ens podríem relatar d'una forma, però després surto al carrer i gairebé algú m'atropella, i jo que sóc una persona que em podria dir a mi mateix que sóc pacífic, de cop i volta algú davant de que m'estigui a punt d'atropellar em surt una violència que no coneixia, m'ho estigui matant. Espero que no m'atropelli ningú. O sigui, com que normalment no som qui esperem ser, i això els hi passa una mica als personatges. O sigui, tu crec que com a creador, autor, el que vulguis dir, has de fer una feina de generar aquest personatge, de tenir-lo clar abans de començar, però després quan el confrontes amb la història que estàs explicant, a vegades passen coses.
3: També és la gràcia, no? Que no sigui planer i també que et vagi sorprenent fins i tot de... Ah, doncs mira, això no m'ho esperava. O de tenir això una mica més de complexitat.
2: D'altra banda, la contradicció...
1: Aquesta vena animal, no?, que li surt a la Sara, aquesta reacció que té.
2: Sí,
1: de fet... No explicarem el per què.
2: La Sara és molt així.
1: Però li surt un animal.
2: Total.
1: Una senyora que és ordenada, que té un càrrec, no?, que té una vida més o menys tranquil·la, entre cometes, no?
2: Sí, jo em sento molt identificat amb la Sara prèvia, diguéssim, no? amb la Sara com a persona que pretén fer les coses bé, ordenades, gens impulsiva, no? Com,
1: tu no ets impulsiu?
2: No.
1: Fins que algú intenti atropellar.
2: Exacte, ben trobat això. I de cop i volta la Sara deixa de ser-ho, no? I estic convençut que jo també puc deixar de ser-ho. Si em passés lo de la Sara, per suposar que sí, però també, si m'atropellen, també. El que vull dir amb tot això és que la contradicció forma part de nosaltres. I... Tot i que els manuals de guió, els manuals de narrativa, els manuals de... sempre estiguin molt pendents d'això i de fer els personatges coherents. Després, quan nosaltres com a espectadors, com a lectors, veiem incoherències als personatges, les abracem. Les abracem perquè estem rodejats d'incoherències, no?
1: Ho som. Animals incoherents,
2: exacte.
1: Les persones.
2: Ja està, i ho abracem, no? I ja de tot
1: sí,
2: bé.
1: Sí. No sé si ella s'esperava també tenir una relació amb algú més jove. Estic fent un spoiler aquí.
2: No, endavant. Aquest spoiler tot va bé.
1: No, perquè és un tema aquest. Sí. Tu ja saps que és superpolèmic.
2: Sí,
1: no?
2: la forma que té ella de confrontar-se amb aquest trauma del passat, diguéssim, és una relació amb un xaval doncs això de 25 anys ella tenint 50.
1: Ella li dobla l'edat. Ella li dobla.
2: Llavors aquesta relació, doncs, bueno, doncs, al principi és professional, diguéssim, sempre està envoltada de mentides i acaba esdevenint-se en una relació sexual, no? Llavors això obre una porta, diguéssim, a parlar i a pensar sobre això, sobre què és el sexe i com ens desenvolupem sexualment, perquè així en general la ficció s'ha encarregat de sacralitzar el sexe, no? Com de... Bueno, de mitificar-lo, com de fer que el sexe és una cosa molt concreta. Les pel·lis i tal, i a les novel·les, així en general, el sexe és una cosa molt pura, no? Com de dos que s'estimen i tenen sexe, no? I el sexe és molt, molt complexa, saps, en això. O sigui, no, tots sabem per experiència pròpia o per experiències compartides que no és estrany que en episodis de tristesa, per exemple, follem, no? o no és estrany que follis el dia que se't mor algú que estimes molt, o no, no, i que són coses que teòricament no van casades, però funcionen així a la vida, no? O sigui, a la vida som aquests, aquestes contradiccions que dèiem, amb el sexe també passen. Hem abocat el sexe, i en general, històricament, socialment, hem abocat el sexe a un lloc fosc, no? O sigui, el sexe és sempre un tabú
3: amagat,
2: no? Una cosa com de la que no se'n parla i tal, i què passa? Que com que l'hem empès cap allà, que jo desitjaria que no estigués en allà, la veritat, però com que l'hem empès cap allà, en allà també hi ha altres coses, no? En aquesta foscor hi ha altres coses. En aquesta foscor hi ha la venjança, la impulsivitat, la culpa, no? Tot això està també en el nostre costat fosc, en el nostre costat que amaguem, no? Aquesta culpa, aquesta venjança, aquesta ràbia, no? Intentem no ser aquestes persones, ho posem al costat fosc. I em sembla bé que estigui al costat fosc potser la ràbia i tot això. Però clar, aquesta foscor és compartida amb el sexe i normalment, i passa sovint a la vida, van mesclades totes aquestes
3: tipus. Bueno, això en parla la Milena Busquets en el llibre També això passarà, que diu que el sexe, o sigui que la mort, el més contrari a la mort és el sexe, perquè és el que et fa sentir més viu en un moment donat.
2: Molt d'acord.
3: I fa, bueno, llavors van adaptar la pel·li que les van tenir al programa.
1: Sí, és veritat.
3: Amb la Marina Salas.
1: La Marina Salas, el protagonista. Qui seria la Sara en una pel·lícula? Perquè tu ja veus aquí una pel·li, no, el Niu, o què?
2: Ostres, falta... O sigui, ja m'agradaria que fos una pel·li, la veritat, bueno, perquè soc cinèfil i m'agrada que existeixin pel·lis. Si passa... Em falta molt perquè passi, però bueno, tenim un país de grans actrius. Una cosa que tenim és grans actrius.
1: Amb lo petit que és, Catalunya.
2: No, sí.
1: El talent és... Sí.
2: I no sé, ara em pilles perquè no ho he pensat, però estic convençut que ho faria bé.
1: Amb el Ciro Comas també, ara mira, estem citant aquí autors que han passat pel programa, ell ens deia que sempre que crea un personatge té al cap algú real. I, per exemple, el prota de la seva última novel·la pensaven en Pedro Pascal, l'actor.
2: Ah, sí, eh?
1: Sí. I no sé si tu tens...
2: Mira, això normalment en els guions...
1: T'hi poses cara.
2: En els guions ho faig. A la Sara mai va passar, suposo perquè vaig fer aquest exercici de distanciar-me dels processos de guió per no acabar boig, també. Però en els processos de guió, normalment, el que fem és posar-hi cares de gent que segur que no ho interpreta. No? O sigui, com de cares de... Això, d'actors nord-americans, de la Meryl Streep, no? Sí. Òbviament, la Meryl Streep no vindrà a fer la teva pel·liculeta.
1: Cas en Centres, protagonitzada per Meryl Streep. Bueno,
3: però era aquella cara.
2: Era aquella cara, sí. Bueno, òbviament, no serà mai.
1: I la Vilarasau, què deia?
2: Té un d'això. Home, la Vilarasau és la nostra, la Meryl Streep, no? O sigui, crec que no hi ha cap dubte, no, d'això, espero. Llavors, com que, bueno, és una cosa més com de... No són personatges... Per exemple, quan fiquem fotos en allà i tal, no són tant l'actor com en una roda de premsa o a un desfile o tal, sinó l'actor dintre d'un personatge, no? O sigui, un frame d'una pel·li d'aquell actor que té... aquella aura, aquell to, aquella deoncis, que tu arrossegues o que tu còpies, d'alguna forma, a la teva... Això, no sé.
1: Molt bé. El Niu, ja a llibreries. No confotre amb el Niu l'obra de teatre, que al novembre arriba. Tu saps que té un argument inquietantment semblant al de la teva història?
2: Sí, i em vaig ratllar-me i vaig pensar, ostres, quina coincidència i tal. I el que he descobert és que l'obra de teatre originalment no es diu el Niu, que és una traducció. Es diu el... Ai, ara no ho sé com es diu. Però bueno, segur que és bona.
1: L'autor és David Lindsay. Dirigeix Pau Carrió.
2: Pues, el Pau Carrió és maquíssim i boníssim, segur que estarà molt bé, i podeu anar a veure l'obra de teatre i podeu comprar-vos el Niu.
1: Molt bé. I ell, l'Edu Sola, com les dives, treballant a 5 anys vista, no? Com aquell
2: sí,
1: diu,
2: sempre.
1: No?
2: Sempre. Clar, això sempre... Bueno, quan vas amb gent que, per parlar de los que surt i tal, sempre és de l'Edu del passat, no? De rotllo. Pues ara segurament escriuria aquest llibre diferent.
1: Doncs ara, per acabar, et faré la pregunta que es fan els personatges en un moment determinat. T'imaginaves així la vida?
2: Ostres, que bona aquesta pregunta, tu. Me l'imaginava així. Ah, l'he escrit jo?
1: L'has escrit
2: tu? Ah, ostres! Que bo, que bo. Que gilipolles. Vale, perdó. Doncs me l'imaginava... No sé. Jo crec que me l'imaginava millor, òbviament, perquè jo quan ets jove i quan... No millor a nivell personal, perquè personal crec que no tinc cap queixa a la vida, o sigui, estic feliç de les meves circumstàncies i molt conscient dels meus privilegis, però m'atreviria a dir que podríem tenir un món millor entre mans. I estic convençut que podem sortir al carrer i lluitar-nos-en. No sé si és una resposta, però crec que hem d'esforçar-nos perquè la vida no sigui
0: com és.
1: Ja. I això ho dius en la setmana en què la crisi de l'habitatge ha tornat a estar en boca de tots, malauradament. Hi ha una referència sobre l'especulació immobiliària molt xula aquí.
2: Aviam.
1: O contra
2: l'especulació
1: immobiliària.
3: La Sara diu que no a l'especulació.
1: Contra l'especulació immobiliària, no? Una senyora, que és la Sara, que té aquesta casa que s'ha revaloritzat amb els anys, a mig dels arrossars del Delta de l'Ebre, que ella la va comprar per 30.000 euros, i ara la pot vendre per més de 200.000, segons aquella gent immobiliària amiga. I ella s'hi nega. Chapó.
2: Mira, això, el que em sap greu d'aquesta circumstància és que la Sara estigui prenent aquesta decisió en un món de trasbals emocional.
1: M'agradaria que això... Que
2: o sigui, jo crec que això ho hagués fet, sigui com sigui, però és veritat que el personatge està en trasbal emocional i en una connexió molt forta amb aquesta casa i tal. Això m'agradaria que això ho apliquéssim així en general, perquè, òbviament, les nostres lluites són en relació a les polítiques i als fons voltor i a la gent que té pisos i no sé quantos, però a banda de tot això de que hem de defenestrar i hem de tirar a terra aquest sistema, a banda d'això, no ens podem oblidar que nosaltres com a ciutadans tenim una responsabilitat que normalment són a nivells micros, però que aquests micros existeixen i que molts micros sumats sumen un macro, no? Que no ens oblidem, i això és el que fa la Sara, no? Com que la seva responsabilitat per construir el món, doncs l'exerceix degudament.
1: Imagina't, 8 milions de Sares a Catalunya, això ho tindríem arreglat.
2: Bueno, tot i, si no desmuntem una mica el sistema, no ho tindríem arreglat. Va,
1: és problema, però bueno. Bueno, però començaríem per algun lloc.
2: Exacte, no sé. Sí.
1: Edu Sola, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera. Sí.

0: li estem donant temps que s'aixugui una mica, perquè ha arribat xop com un ànec als estudis del Tot és Comèdia. Ferran Bassaganyes, com estàs, Ferran?
1: Molt bé, xop.
2: Però amb mitjons nous. Amb
0: mitjons nous.
2: Amb mitjons nous, hem dit.
0: Ah, sí.
1: Amb mitjons nous. A veure, la part bona d'aquí a Ràdio Barcelona és que esteu al costat de Passeig de Gràcia, llavors, clar, que plou, doncs vas baixant i vas comprant uns mitjonets, el que necessitis, ja ho tens fet. Ja ho tens fet. Bé, una salutació. Jo només vull que la gent que ens està escoltant sàpiga que avui m'he mullat jo per venir aquí. Llavors, això és el compromís. S'ha mullat l'Edu sola per estar amb vosaltres? Potser no tant.
0: Sí.
1: Es mullen llàstima, els convidats que venen aquí.
0: Llàstima que no hagis arribat a temps de la conversa, perquè jo crec que t'hagués interessat i segurament hi haguessis interactuat. Li haguessis fet alguna repregunta.
1: Bé, per la propera hi haurà noves oportunitats d'entrevistar-lo,
0: sembla. Deixa'm dir que si tu vols recuperar aquesta entrevista amb l'Eduard Sola...
1: Ara digue-ho.
0: Si voleu recuperar aquesta conversa amb el premiat guionista de Casa en Flames, de la sèrie Querer, de la pel·lícula Mi amiga Eva, de la pròxima sèrie de ficció sobre els crims de Tor,
1: imagina't,
0: produïda pels Javis i Carles Porta...
1: Què he de fer si vull recuperar?
0: Mira, no agafa el teu mòbil i descarregar, si no la tens ja descarregada,
2: mòbil,
0: l'aplicació de la cadena SER, posar com a favorita l'emissora SER Catalunya i allà tindràs tots els continguts, no només d'aquest programa, sinó de tota la ràdio.
1: De tota la història de la ràdio.
0: Correctament.
1: Molt vols bé. Escoltar què passava el dia que vas néixer?
2: Oh. Doncs,
1: molt bé, ho poses.
0: Escolta, ara és temps de... Ja, si ja sabeu, teniu, esteu familiaritzats amb l'estructura de la mixtape d'en Ferran Bassaganyes, ara ve el xip-xap.
1: El que plou allà fora, el xip-xap. O sigui, és que a més estava venint i dic, toma, xip-xap.
0: Xip-xap, en teoria, és un tema així curt, una mica,
1: sí,
0: que li fotem, però és que aquí m'has posat l'autoconsciència. Vols dir que ens podem... Si podem aprofundir en aquest tema en un minut, l'autoconsciència...
1: Mira, jo te'l tiro al guant perquè com que sé que crec que els portareu aquí, però bàsicament ahir vaig anar a veure tot fent la vella Helena, bueno, ahir vam anar a veure tot fent la vella Helena, i vam sortir, i jo ja et dic, ja ho he dit altres vegades, de fet s'han fet mixtapes al voltant de l'autoconsciència, la nostra generació, la generació dels 20 als 30, té un problema i és aquest voler tota l'estona parlar de si mateixa i de nosaltres mateixos. I per mi el problema de la tot fent la vella Helena li passa una mica això, que s'encanten massa amb si mateixos, quan podrien fer una cosa una mica més universal.
2: Es fan molt riure,
1: sí
2: diguem-ne. Vam estar comentant.
1: Però vaja, que li passa amb aquests, li passa a la Berta Prieto...
2: Sí.
1: Li vull dir, hi ha molta...
2: Aquesta autorreferenciació...
1: Sí, hi ha molta cosa de...
0: Recordem que és Mas de Fiol, versionant la vella Helena, que és el primer gran èxit que va tenir el Teatre Lliure, és el 79... Imagineu-vos.
1: Sí, correcte.
2: I que aquí en som molt, nosaltres, d'en Mas Fiol, d'en Nan, aquella trilogia... Ara.
1: Sí, jo i tant.
0: Bueno, però està bé, tu, les crítiques.
1: Mm. Sí, no,
0: però ja li traslladarem.
2: Sí, perquè... farem debat.
0: Sí, vinga, sí, divendres de la setmana que ve els anirem a veure, els gravarem allà al Lliure, que van acampat, no?, literalment.
1: Sí.
2: Literalment, 34 nits.
0: Molt bé.
1: Sí, alguns 39, sí.
2: No, alguns 30. Anava així.
0: Ara ja, si no s'ha vist l'obra, com jo... Ara ja no estic enterant de res.
1: Clar, però és perquè això ho fem perquè tinguis ganes d'anar al teatre, perquè al final Tot és Comèdia incentiva la gent que vagi al teatre.
0: O anar al cinema, o recuperar una pel·lícula des d'aquestes meravelloses plataformes. Va, ara una pel·li, dius tu que fa mixtape.
1: Fa molt mixtape, sí. Home, clar, si no fes mixtape ja seria un desastre absolut, no?
0: Sí.
1: A veure...
0: La portaria en Bianchotto o en Pep Saula, clar.
1: Bueno, altra gent. I que estaria molt bé, eh?
0: No, estaria bé, igualment.
1: No, això. Però escolta'm, el que... Mira, hi ha un tema que la mixtape no vull sempre que sigui 100% actual, llavors avui us porto una peli antiga, però per què? Perquè el Matt Johnson, el director d'aquesta pel·lícula, jo crec que vull que el conegueu, perquè a més molt aviat a Amazon Prime estrenarà una nova pel·li que es diu Tony, que va del xef aquest, l'Anthony Bourdain, que és una mica, bueno, un xef així icònic d'Estats Units, però vaja, jo no he vingut aquí a parlar de Tony. Jo he vingut a parlar-vos d'en Matt Johnson i després us parlaré d'aquesta pel·lícula, perquè en Matt Johnson té un imaginari, fa les seves pel·lícules molt amb allò del metacinema. Jo sé que
0: sí. Quin pal.
1: Sí. Fa una mica de pal, o por, una mica, no? Però és que el tio s'ho juga bé, perquè són pel·lis que juguen una mica al fet de... És una pel·li dins una pel·li dins una pel·li, per així dir-ho. Aleshores, com que juga molt amb comèdia, sempre hi ha els mateixos actors, ell mateix surt a les pel·lícules, hi ha un punt que penses, vale, aquesta gent s'ho passen bé, fan molt bon rotllo fent les pel·lícules, i a més, sempre troben com aquell punt, aquella cosa mig ficció, mig realitat, que t'acaba atrapant. I d'això va la pel·lícula de la que jo us vull parlar avui, que és Operation Avalanche.
0: Operation Avalanche o Operació Avalanche. Avalanche no seria allau.
1: Allau,
0: Operació Allau. They can't land man and come back.
3: We can make a film that shows us going to the moon without actually doing it.
0: Vos direu.
1: Doncs, a veure, era una pel·li d'aquelles que quan la veus dius com és que això no s'havia fet abans? Perquè si us demano, quina és la conspiració així com més extensa que teniu de la història recent de la humanitat, quina em diríeu?
0: El que està aquí apuntat, no? Ho dius tu o ho dic jo?
2: Hem de dir l'arribada a la Lluna.
0: Podria ser l'arribada a la Lluna?
1: Però m'haguéssit dit igualment, a la Lluna? No? A veure, estareu amb mi, que és una de les conspiracions més icòniques. Sí. D'acord, doncs clar, la cosa de l'arribada...
0: O Elvis vive, o que Elvis vive.
1: Bueno,
0: també.
1: Mira, això podria ser una pel·lícula del Matt Johnson, també. Total, la cosa de l'arribada a la Lluna, no? Hi ha gent que hi creu, hi ha gent que no hi creu. Us podria preguntar si vosaltres hi creieu o no.
0: Sí, per què no?
1: Vale, doncs...
2: En la conspiració.
0: Ah, no, la conspiració
1: si s'hi ha arribat
0: no.
1: O no s'hi ha arribat?
0: Jo crec que sí que s'ha arribat.
2: Creurem,
1: vale. Trieu creure, doncs està molt
0: jo
1: bé.
0: Sí.
1: Però sabeu que hi ha una conspiració molt extensa de que no es va arribar mai a la Lluna i tot això. Mm. Doncs total, el Matt Johnson diu, per què no agafo aquesta conspiració i faig un fals documental com si estigués jo documentant com van com fer i traçar tota aquesta no arribada a la Lluna. Ah. És a dir, de les ments que van pensar què passa si de cop no arribem. I d'això va Operation Avalanche, que la teniu a Filmin, que no sé si ho he dit, però vaja, La teniu a Filmin. Total, sabeu que aquesta setmana han dit que molta gent que de les grans empreses que estan a TikTok, al final els community managers sempre són com gent Z, els becaris i tal? Doncs és una mica el que passa aquí. Els becaris de la NASA, de cop estan tots flipats perquè diuen els russos estan per passar-nos la mà per la cara, no arribarem a la Lluna, ens hem d'empescar alguna cosa. I llavors tot el documental, que està gravat com si fossin imatges així una mica com robades de tot plegat, va de com ells pensen, va, doncs farem una recreació, veuen 2001 en una edició en l'espacio, vale, doncs clar, si féssim això, ho amatéssim en la senyal, tallem la senyal perquè sembla que no podrem arribar, no sé quantos. Però la part graciosa de la pel·lícula és que ja el fet de com es va fer aquesta pel·lícula ja és graciós, perquè ells volien, no tenien molt de pressupost, volien rodar en espais com la NASA i tal, perquè clar, al final són dos xavals de la NASA en aquesta pel·lícula que s'inventen tot això. Doncs què van dir? Doncs van trucar a la NASA, van dir, escolti, és la NASA, i diu, mira, que estem fent un petit documental, som estudiants de cinema, estem fent com un petit documental sobre l'arribada de la Lluna...
0: Calla, i els hi van deixar.
1: Els van deixar, van fer... No es van inventar res, però era una mitja veritat. Llavors, molta gent que surt en la pel·lícula és gent treballadora de la NASA real explicant coses de com havien d'arribar a la Lluna, no sé quantos, perquè es veu que els hi van demanar, tu ara posa't que estem als anys 60 i que doncs d'aquí 2 o 3 anys arribarem a la Lluna, posa-li. Doncs va, què? Estem en aquest moment, no sé quantos. Llavors, tot això està gravat amb càmeres actuals, però ho van passar amb un procés de postproducció...
0: Que semblen antigues.
1: I clar, tu t'ho menges perquè et dona la sensació de que estàs veient realment com uns arxius secrets de com es va fabricar tota aquesta conspiració.
0: Per tant, si mires la pel·li, t'acabes creient que tot plegat és mentida, que l'home va posar un peu a la Lluna.
1: T'hi posen molt més pa que formatge, perquè els personatges són una mica així, al final en un punt és una mica tràgic. Llavors, és molt divertida, però crec que és una molt bona porta d'entrada per entrar en aquest món del Matt Johnson, que té una pel·li dels fundadors de BlackBerry, també. Hi ha moltes pel·lis que juguen amb aquest...
0: Algú se'n recorda de la BlackBerry?
1: Pues jo crec que la gent que encara li deuen fer mal les mans amb aquell teclat enano.
0: Era un totxo, a més.
1: Jolín, sí. Però vaja...
0: I quin altre sí? Ens recomanaries d'ell, Matt Johnson?
1: Hi ha una que es diu Nirvana... Uf, és difícil el títol.
0: Sobre el
1: Nirvana
0: grup?
1: De... No, és sobre una màquina en el temps.
2: Ell té un rotllo, eh?
1: Nirvana, The Movie, us la recomano. Però bàsicament, busqueu Matt Johnson, n'hi ha moltes que estan a Filmin, sé que aquesta de Tony estarà a Amazon Prime, i crec que potser arribarà als Oscars aquesta pel·lícula, però bàsicament crec que és algú que potser que no el coneixem gaire, que jo us recomano moltíssim que l'investigueu.
0: Doncs a Filmin està aquesta operació de Operation Avalanche.
1: Sí, no la teniu en castellà, està en... Bueno, és a Filmin, llavors és anglès amb subtítols en castellà.
0: Si els oients del programa són políglotes.
1: Ah, estupendo.
0: Meravellós. Oients del Tot és Comèdia, que no sabeu la il·lusió que en Ferran Bassaganyes li fa parlar d'aquest tema.
1: Sí, perquè això també és molt mixtape, Màxim. Bàsicament, no sé si esteu al cas que fa un temps es van popularitzar aquests vídeos a YouTube que eren com sessions de DJ, molt llargues o fins i tot directes, que eren música punxada, que era molt tranquil·la i tal, perquè tu te la poguessis posar de fons mentre estudiaves o treballaves.
0: Un moment, o sigui...
2: Música molt d'ascensor.
0: Però sí, ninos?
1: No, això dels ninos encara no.
0: Ah, encara no.
1: Això és com... És el context, és la cosa prèvia.
0: Perdó.
1: Però vaja, no passa res. Total, que existia tot això, llavors va venir...
2: Si pixa.
0: Bueno, no, és que, o sigui, l'he esgarrat de dalt a baix.
2: No,
1: Màxim,
2: no
1: has esgarrat res, ningú no recorda el que acabes de dir. Total...
2: Reclemo. Molt bé.
1: Sí, no ho he acabat de fer gaire bé. En fi, escolteu.
0: No puc editar, que estem en directe.
1: Està bé. En tot cas, si voleu recuperar, no sé què. En fi, la cosa és, durant una època es van posar molt de moda aquests canals de YouTube que són sessions de DJs molt llargues, que es deien les Lo-Fi Hip Hop Radio, que de fet la més popular era una noia, un dibuix d'una noia, encara no era un nino, un dibuix d'una noia que estava com estudiant a casa seva i era un directe. Llavors, aquest directe, és a dir, una retransmissió en directe...
0: Però la gent s'ho posava a les festes, s'ho posava allà?
1: No, de festa no, mentre estudiaves i treballaves, diguéssim. És música molt tranquil·la.
0: No era caos.
1: No, era tranquil·litat, no sé què. Llavors, aquest vídeo va ser molt famós i, de fet, ja et dic, eren 24 hores ininterrompudes. Va estar 2 anys i 8 mesos emetent en directe, fins que un dia, de fet, es va, per un tema d'infracció de copyright, no sé què, van haver de treure el vídeo, internet es va tornar boig, perquè, clar, ja us dic, és una institució, és a dir, molta gent que treballa i estudia, o sigui, molta gent s'ha tret les opos escoltant aquests vídeos de fons amb aquestes playlists.
0: Com es nota que vaig deixar d'estudiar fa 30 anys.
1: Bueno, mira, mai és massa tard per posar-t'hi de nou, vés a saber, ornitorologia o aquestes coses que...
0: L'ocell bueno, ha après moltes coses,
1: exacte.
0: Del comportament dels ocells.
1: Doncs llavors, tot això va ser com tot un gran hit, estem parlant des del 2017 fins aquí, i era una mica que ja estava molt entrenat, és a dir, hi ha molts vídeos ja i molts directes de música d'així de fons mentre estudies, tal, i generalment l'important era la música, no el vídeo. I aquí és on anem amb els Puppets, amb els ninos aquests, perquè aquest any ha sortit un canal que es diu el Tiny Puppet Sound, que és... el millor, em fa molta il·lusió, perquè bàsicament el que han fet és agafen aquestes sessions de DJ, que generalment són, ja et dic, animacions o vídeos bastant que no tenen res d'especial, i han agafat titelles, puppets, que estan punxant. Llavors, el vídeo dura una hora i és un puppet que està punxant. Clar, aquest canal té 3 o 4 puppets, llavors cada puppet té el seu estil de música. Al final, clar, cada puppet és un DJ diferent. Llavors, n'hi ha un que és més de French House, l'altre que és més tropical, l'altre que no sé què. Aleshores, ells estan, els ninos aquests, els tens punxant doncs en una oficina, en una bugaderia autoservei, un està en un cotxe, allà, taca-taca, i et va posant la ràdio...
2: Sí, perquè... I tu t'ho poses de fons, perdó.
1: Sí, de fet, el que estem escoltant és un puppet.
0: A veure...

0: quin bon rotllo, eh?
1: Això és un paper.
2: O sigui, això és com, per exemple, si... Els meus papers de referència i els de la meva generació són els de Barrio Sésamo.
1: Correcte.
2: Per tant, és com si el monstru de les galletes agafés dos plats i es posés a fer remescles allà.
1: És molt tendre, és molt divertit. A veure, no és una cosa que us direu, us canviarà la vida, però, mira, si algú ha de parlar en aquesta ràdio, he de ser jo i ha de ser la mixtape, o no?
2: Sí, en aquests temps de merda, que tot és... Això,
1: hi ha abstracció.
2: Una gran merda, doncs et poses un puppet, allò que et posa música i...
1: I ja està, i vas treballant.
2: Un ratet feliç. Com acabem la cosa?
1: Doncs jo crec que faria referència a la cançó de... Sí? De la Nati Peluso? O
2: sí,
1: què?
2: Clar.
1: Què et sembla?
2: Va. És aquesta?
1: És aquesta.

0: Acabo de tenir un efecte Mandela.
1: En Ferran deia que llueva en la ciutat i diu que haga frío, clar. Frío, bueno, també en fa una mica.
2: No, massa, clar, més xafogó que fred.
0: A veure, jo he demanat posar-la perquè pensava que deia que m'havia de molestar que sempre llueva en la ciutat.
1: Després jo diria que et diu alguna de la lluvia.
2: Ah, per això l'havies triat.
1: Clar, la nena aquí va passar meus.
0: Ja, per això he dit que fem referències.
3: Val, bueno. A veure, és una cançó que està molt bé, igual.
0: Sí. Escolta, jo... Mireu, jo tinc els peus molls. Em sap greu. Sí. Si la mixtape no us ha agradat, doncs la setmana que ve n'escoltareu una
3: altra. Ens ha agradat tant que la recuperarem. On la recuperarem?
0: Com ho podem fer,
3: a l'aplicació de la cadena Ser. Doncs escolta'm, encara no quedem això quietat, Ferran?
0: Em
3: perquè
0: quedo.
3: En la recta final del Tot és Comèdia anem cap a Montjuïc, si la pluja i el temps respecta la cosa. Miqui Puig, Montjuïc...

0: Bueno, evidentment aquest no és en Miqui Puig.
1: No, és... Perdona, Miqui.
2: No. Això m'ho he colat
0: jo. Miqui deu estar a casa seva. No me'n recordo jo.
1: Escolta, a veure, reprenem el fil que ens estem liant aquí. Anem a Montjuïc perquè, que allò que freqüentes molt, Ferran, perquè és la gran muntanya de la cultura. Aquí hi ha espais que hi vas molt al lliure, hi vas molt a...
0: Ui, ara...
2: És que, Màxim,
1: de les flors, val,
2: va, freqüento molt Montjuïc, ja ho has dit, ja està. No passa res. Ell va d'innocent.
0: Va. Ell no, però no hi ha un pèl d'innocent.
2: No,
0: hombre,
2: no.
1: Va, que si no, no acabem. S'hi celebra aquest cap de setmana, avui i demà diumenge, el Bium Montjuïc. Bium Montjuïc és un festival, això, amb un centenar d'activitats per reivindicar el parc com a espai cultural imprescindible de la ciutat, que ho és, Clàudia.
0: Ara hi farem una mica d'agenda del que es fa tant avui com demà amb alguns destacats d'aquesta sisena edició.
1: Sempre, com diem, amb permís de la meteorologia. Una edició que coincideix amb l'aniversari dels 50 anys del Teatre Lliure. Aviat farà mig segle d'aquest moment. Això era el 2 de desembre del 76, es va inaugurar Lliure i va haver aquest aplaudiment espontani que es va fer abans de la funció, les ganes que hi havia tu de Lliure.
0: La primera obra que es va representar va ser Camí de nit, de 1954, bueno, el títol és aquest, amb un repartiment estel·lar, l'Imma Colomer, Montsal Canyit, Lluís Omar, l'Anna Lizaran, Josep Minguell, entre altres, i amb la direcció de Lluís Pasqual.
1: Evidentment, aquesta efemèride té molt de protagonisme al Bium Montjuïc d'aquest any. Mig segle s'havia de celebrar com mai.
0: Ens ho explica Francesc Casadesús, adjunt a la direcció de Lliure.
3: 50 anys del Teatre Lliure és viatjar en el temps cap a l'any 76, on hi havia moltes coses per fer. És viatjar a una idea d'un teatre diferent, lliure, en el que es renovaven moltes coses en aquest país. És també recordar un aplaudiment que es va fer abans de la primera funció, on tothom aplaudia alguna cosa que estava per fer, que tothom aplaudia una esperança. És una mica mirar-nos a nosaltres mateixos fa 50 anys com a país i pensar potser també cap on volem anar en els propers 50 anys. És un moment per recordar, però també per mirar al futur amb esperança.
1: Bueno, des d'aquesta seu del Lliure, doncs, comencem el carrusel de propostes del Bium Montjuïc. On encara s'hi pot veure l'òpera de Terrals, versió de Marta Pazos.
0: Allà s'hi ha organitzat una visita guiada a les entranyes del teatre, a llocs on normalment no s'hi té accés. Parlem de Reviure el Lliure, un tour que s'ha construït a partir dels records i anècdotes de treballadors, artistes i espectadors que han format part d'aquests 50 anys d'història.
1: Tot plegat ho ha coordinat el director i dramaturg Didier Ruiz.
4: És com un viatge dins del temps, és com un llibre de fotos i tornes les pàgines i veus testimonis d'aquests que han participat a la construcció d'aquest teatre emblemàtic de la ciutat de Barcelona que tothom coneix, suposo. És també com una galeria de retrats i us convido a venir el dissabte de diumenge a visitar-la amb alegria i molt de gust.
0: Ruiz també diu que els 50 són l'edat de la saviesa, de la maduresa. Estem d'acord, Màxim?
1: Sí, home, mira'm.
0: No, home, perdona.
1: Que sí, sí a tot.
0: Ell va ser el primer a escoltar totes les veus que han creat aquesta visita, veus d'espectadors, de professionals i treballadors com Ona Campillo, que va ser acomodadora durant molts anys i que explica com el Lliure li va canviar la vida.
5: Jo vaig començar al Lliure el 2008 com a acomodadora i un dels companys que vaig conèixer és avui en dia el meu marit i el pare de la meva filla. A mi em van agafar perquè fos l'acomodadora fixa a l'espai Lliure, però un company que treballava habitualment a la Fabià em va demanar si li canviava el torn. Entro just per sentir l'avís de mòbils i que s'apaguin els llums i el veig així de fons a la grada del davant, perquè era una configuració a dues bandes. Ja un cop buida en sala va ser quan ell es va venir a presentar. Allà va ser la primera vegada que el vaig veure i explico una mica com va evolucionar aquesta història fins que al cap de pràcticament 2 anys vam començar a estar junts. D'això ja fa més de 15 anys i com us dic, tinc una filla en comú amb ell i ara fa uns 3 anys que ens vam casar.
0: Oh! Visca l'amor!
1: Visca l'amor! Amor al Lliure. Bueno, i qui més participa en aquesta proposta?
0: Bueno, Xavi Albertí, Chantal Aimé, Lali Álvarez, Frederic Amat... Teniu temps d'arribar a les sessions d'aquesta tarda o les de demà.
1: Això, el Reviure el Lliure, I si no arribeu abans del vespre, no patiu, que potser hi sereu pel millor moment de la nit, sempre amb permís del temps, la festa d'aniversari! Oberta a tothom.
0: Ara, que això fa molt Lliure, molt representatiu de com és. Amb música del grup de versions Orquestra Motherfucker, que ja promet, i Nau i Marcel DJ Set.
1: Oh, oh, oh. Nau... Albert.
0: Nau Albert i Marcel
1: Borràs. Ah, sí, sí. Que també punxen de tant en tant. Diuen que hi haurà convidats especials i moltes altres sorpreses, veurem.
0: Apunteu amb permís del temps, ho anem dient. Comença a les 9 a la plaça Margarida Xirgo. Ferran, tu hi aniràs a ajudar a bufar les espelmes?
2: Doncs demà treballo, estimada. Llavors no vull
1: demà
2: fer
1: és diumenge.
2: Festa.
0: Amor, és avui.
2: Sí, però demà treballo.
1: Però demà és diumenge.
2: Ja, però m'he de llevar d'hora i no em vull liar, no em vull liar, perquè no sé què fer aquestes coses sense liar-me.
0: Arribem, tu i jo.
1: El Viu Montjuïc no s'acaba aquí. Encara tenim més coses. Ja us diem, són com un centenar de propostes.
0: Sí. Molta dansa durant aquest cap de setmana. Després del Montjuïc Dansa d'aquest matí, podeu anar fins al castell de Montjuïc a veure peces com Quema, de Jacob Gómez, o Manifesto, d'Àngel Duran.
6: Manifesto és una peça que gira al voltant de la força de les subcultures, del poder de la comunitat i de la celebració dels cossos a l'espai urbà. I a nivell físic barreja diferents llenguatges i estils de dansa, amb música de Joan Borràs, que és el productor i pianista d'Oques Grasses. La peça, a més, va acompanyada d'un manifest físic serigrafiat que donarem als assistents, inspirat en el No Manifesto, d'Yvonne Rainer, que va escriure el 65. Però, en aquest cas, li hem volgut donar una volta i presentar una espècie de manifest del sí. Si el cos, si a la comunitat, si a la celebració, si a ocupar l'espai per trobar-nos, perquè crec que en un moment on hi ha tanta foscor necessitem també reivindicar l'esperança, la inclusió i, sobretot, la possibilitat.
1: Amb música d'un dels membres d'Oques Grasses, ha dit,
0: Ara.
1: Que estem a punt d'entrar en la setmana històrica dels Oques Grasses acomiadant-se amb els 4 concerts a l'Olímpic. També hi ha portes obertes...
0: Sí, per tots els equipaments, no? Allò, el mateix castell, el pavelló Miss Van der Rohe, el Jardí Botànic Històric, el CaixaForm o la Fundació Miró, o rutes com la del Fossar de la Pedrera, que recordarà les víctimes del franquisme, o fins i tot un itinerari dedicat a l'Olimpíada Popular i els bombardejos sobre Barcelona del 36.
1: Això tot aquest cap de setmana, al Viu Montjuïc per triar i remenar. Escolti! Una festa, una party, que diuen Troy Sivan. Teu amic, Troy Sivan.
2: Troy Sivan.
1: O Troy Sivan.
2: Exacte.
1: No, els que Sivan som nosaltres ara, que marxem.
2: Pues un besito.
1: Gràcies, Ferran Passacanyes. Torna quan vulguis.
2: A vosaltres.
0: Sisplau.
1: I ja no direm això de recuperar, perquè ja, ja
0: clar,
1: ho sabeu, ha quedat claríssim. El control, Manel Saiz, Lluís Colomer, Clàudia Arcarons, bon dissabte.
0: I ens veiem demà, no?
1: I ens veiem demà a la una, aquí a la sèrie Ser Catalunya. Us quedeu amb l'informatiu amb l'hora 14 i Gemma Alegrí. Que vagi molt bé. Adéu.

0: més natural, a gossos i felins els encanta Onat.
1: Hoy por hoy Catalunya, amb Ferran Dalmau.
2: 2 minuts i seran 8:15 del matí. Avui és la primera gran nit d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Porto

0: És el primer dels quatre concerts que el grup d'Osona fa a Barcelona abans de deixar els escenaris.
1: Durant els últims dies, tot i el temporal, personal tècnic de producció i escenografia ha treballat contrarellotge per tal de tenir-ho tot enllestit per aquesta nit.

Mai abans un grup català havia venut 220.000 entrades per 4 concerts. Avui es descobrirà la llista de cançons que el grup liderat per Josep Montero ha escollit per dir adéu a 17 anys de carrera. Mai.

I per gestionar la gran quantitat de persones que aniran a aquests concerts, TMB habilitarà cada dia de concert dos serveis d'autobusos llançadora de pujada i baixada que connectaran amb la zona de l'Estadi Olímpic des de la plaça Espanya d'una banda i des de l'aparcament de Fira 2 de l'altra banda. Poques gràcies, arribem a 2:15. Continua l'Hoy por hoy a la SER.

0: Volia renovar la meva cuina i al final també m'he animat a fer el bany. Vaig anar a Comercial Urgell. Tenen la millor exposició. Cuines, mobles de bany, sanitaris, ceràmica. Ara també amb productes de Porcelanosa. I tu, t'animes?
1: Comercial Urgell. Més de 50 anys ajudant a reformar Lleida. Demana cita prèvia a comercialurgell.com. Ara amb promocions especials dels dies Porcelanosa, del 25 de setembre al 10 d'octubre.
2: Estàs feta d'aigua, quasi te n'escapes.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
5: Bon dia, dues persones mortes i una possible tercera víctima desapareguda. És el balanç, home, que deixa un temporal que ha arrasat zones amb diverses poblacions, sobretot el Vallès, el Maresme, el Barcelonès i també les comarques de Girona. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, acaba de passar pels micròfons de SER Catalunya.
6: La resposta als serveis d'emergència ha permès, doncs, reduir aquestes afectacions. Tenim la pèrdua de la vida de dues persones que lamentem, però creiem que l'escenari era prou complicat per haver tingut fins i tot pèrdua de vides humanes més significativa.
5: Montornès del Vallès, on ha mort un dels homes, és un dels municipis més afectats.
7: Ja ens han comunicat que efectivament l'Estat destinarà recursos extres perquè ja reconeixerà la situació d'afectació excepcional.
5: El seu alcalde ja avança que seran declarats zona catastròfica. Anem cap allà, en una de les entrades de Montornès. Martí Oliver, bon dia.
8: Bon dia, Ferran. La població s'ha llevat amb pluja, llamps i trons. Ara mateix, a l'entrada de Montornès i Vilafranca, el barri de l'Ametller, és l'urbanització que va quedar més afectada. Hi ha piles de fang, rètols que estan torts i també camions i tractors que intenten treure aquestes restes de fang i també de restes fluvials, perquè aquesta urbanització queda molt a prop de la riera de Vallromanès i també del riu Mugent. Ara mateix el dia es desperta de mica en mica. Les afectacions a la urbanització en vials i carrers són molt notòries, però en canvi, afortunadament, el centre urbà de la vila, el dia ha començat amb normalitat i tot i la pluja hi ha llum, no hi ha afectacions visibles i, per tant, la gent que pot fer el seu dia a dia. Diverses dotacions d'ADF, Protecció Civil i Mossos d'Esquadra van estar treballant tot ahir per intentar doncs, tornar a aquesta normalitat i ara comencen a arribar serveis de neteja i també policia per continuar aquestes tasques. Ara mateix plou molt, també som a tocar de Granollers, una de les zones on va ploure més, fins 247 mil·límetres de pluja es van acumular i precisament aquesta zona és on vam haver de lamentar una de les víctimes mortals.
5: Martí, gràcies.
8: Fins ara.
5: I és que arreu de Catalunya aquest és el so de les últimes hores. Veïns amb escombres, pales i raspalls netejant carrers, cases i garatges inundats en molts punts de Catalunya, com deia. També tres escoles ho estan fent des de primera hora per intentar obrir amb la màxima normalitat possible. I és que de moment hi ha 9 escoles que no podran obrir avui.
9: 9 centres no podran obrir el dia 5. 24 centres presenten incidències que obligaran a reorganitzar l'activitat docent. I 63 registren afectacions menors compatibles amb l'activitat ordinària.
5: És la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. En concret, són 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes a les Franqueses del Vallès, Malgrat de Mar, Santa Susana, l'Hospitalet de Llobregat i Granollers. I aquest matí els efectes dels aiguats on es notaran força serà el transport. Hi ha 6 línies de rodalies que encara tenen talls aquest matí. A l'R1 no circulen els trens entre Arenys de Mar i Tordera. A l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni. A l'R4 entre Terrassa i Manresa. A l'R11 hi ha 2 trams afectats entre Portbou i Massanet i entre Girona i Sant Andreu Comtal. I atenció perquè les línies R7 i R8 no hi circula cap tren en cap punt. El que sí que hi haurà és autobusos alternatius a totes aquestes línies per suplir aquesta falta de servei. I atenció perquè a tot això les pluges no s'aturen.
10: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
5: Jordi Carbó, bon dia.
11: Bon dia. Avui tindrem xàfecs de forta intensitat, però no seran persistents com durant el cap de setmana. Al matí cauran sobretot a la costa i per litoral, durant la tarda als Pirineus i a la Catalunya central. Ara mateix ja tenim alguns xàfecs que fins al migdia es presentaran a qualsevol punt de la costa i per litoral, descarregant amb forta intensitat però durant poca estona. I durant la tarda serà al Pirineu i a la Catalunya central on tindrem algunes tempestes que localment també deixaran pedra. Les temperatures ara mateix, 20 graus a Tarragona, 19 a Barcelona, 18 a Lleida, també a Girona. Màximes de 20 a 25 graus, però hi ha un descarreg en les tempestes, la temperatura caurà en picant.
12: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Astamanel tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Astamanel y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Astamanel, por un aquí mejor.
5: 4 minuts i seran les 8 del matí. A les carreteres també s'està notant la pluja. RAC, Ferran Aràndig, endavant.
13: Tenim tallades la C14-15 a Castellà del Vallès en dos sentits de la marxa. També la BB-51-59 a la Roca del Vallès. Per inundacions també es talla la GI-682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. La C35 talla la sortida 87 a Vidreres, a l'AP7 a Cardedeu. Estan tancades les sortides i entrades a la mateixa autopista i també a la C31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit nord, diguem, en sentit Trinitat. Per altra banda, també a causa de despreniments, la C-17, entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès, en direcció Barcelona, deixa un carril de circulació tallat i retencions de fins a 5 quilòmetres. També tenim esllavissades a la N-150 al punt de Terrassa, doncs que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: I atenció, perquè a aquesta hora uns 6.200 clients continuen sense subministrament elèctric encara a causa d'aquest temporal de pluges. Els que continuen allà, no han marxat malgrat el temporal, són els acampats de Plaça Catalunya, que han aguantat les pluges, Oriol Soler.
14: Després d'aguantar hores i hores de pluja, els acampats no tenen cap intenció de marxar.
15: Continuarem aquí, almenys fins que es collegi l'assemblea, no? Al final som horitzontals i l'assemblea ha d'escollir el seu destí, el seu camí, però crec que els objectius encara no s'han complert, òbviament, i l'assemblea voldrà encara fer més pressió i continuar escalant el conflicte.
14: Encara hi ha un centenar de tendes a Plaça Catalunya i avui els assistents aquí volen centrar les seves energies en la manifestació d'aquesta tarda en homenatge a l'Olga, convocada pels sindicats d'habitatge, on asseguren que els carrers mostraran que es manté el pols a les institucions. Després de la caiguda dels decrets Mari Carmen i amb la incertesa sobre una possible convocatòria electoral, reclamen que es posi al centre el dret a l'habitatge i exigeixen solucions immediates per a les persones que es troben en risc de desnonament.
5: 2 minuts i seran les 8 del matí.
16: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
5: 7 i 58 minuts i continua la polèmica després que Salut hagi anunciat que enviarà alertes als metges de família per identificar els pacients que tinguin més de 6 baixes laborals en un any. Doncs bé, ara el sindicat d'infermeres SATSE els demana que facin el mateix amb les empreses que acumulin molts treballadors que demanen la baixa. Susana Ruiz.
17: El sindicat d'infermeres defensa que el sistema no es pot limitar a assenyalar la persona que emmalalteix. Per això exigeixen al departament reciprocitat. Anabel Torres és la secretària general de SATSE a Catalunya.
18: Si Salut vol reduir les baixes laborals també ha de mirar què és el que passa als centres de treball. Quan en un mateix entorn es repeteixen lesions, estrès o accidents, el problema no és només la persona que agafa la baixa.
17: SATSE considera imprescindible preguntar-se si les condicions laborals que les empreses ofereixen als treballadors són les adequades o són la causa que es posin malalts.
5: Arnau Montserrat, bon dia.
19: Bon dia, Ferran.
5: Dels esports, golejada històrica del Barça femení contra el Real Madrid.
19: La màxima diferència de gols en un clàssic.
20: Continua Clàudia Pina, remata, gol.
19: 7-0 en pòquer de Clàudia Pina i gols de Graham Hansen, Pejor i Sydney.
21: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido.
19: És Clàudia Pina, el balanç són 25 victòries pel Barça i una pel Madrid. Són 5 punts de marge ja el que té el Barça al capdavant de la classificació.
5: Amb aquesta victòria arribem a les 8 del matí.
22: Esta es Ana, y este es su sistema inmunitario, que le ayuda a afrontar la vuelta al cole. Por eso Ana y su familia toman un Actimel cada día, porque tiene vitaminas que llegan al intestino donde se encuentra el 70% del sistema inmunitario para ayudar a nuestras defensas. Y además, con millones de probióticos LKSEI. Y ahora llévate 2 botellas gratis con Minions y Monsters.
23: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
24: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
23: Acabamos de conocer comparecencia dentro de una hora del presidente del gobierno, Guillermo Lerma, jefe de Nacional de Láser. Buenos días.
0: ¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, comparecencia del presidente del gobierno, comparecencia institucional a las 9 de la mañana en la que el jefe del Ejecutivo aclarará si convoca o no elecciones, si disuelve las Cortes tras la derogación por parte del Congreso de los Diputados de los decretos de vivienda. Esa es la primera incógnita que podemos despejar a esta hora. El presidente comunicará su decisión a las 9 de la mañana desde la escalinata del Consejo del Palacio de la Moncloa, el lugar reservado, Aymar, para los anuncios importantes. El jefe del Ejecutivo levanta así la agenda que tenía prevista para el día de hoy. Tenía previsto inaugurar a partir de las 9:30 el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, una cita económica que se celebra cada año, pero la Moncloa acaba de mandar esa comparecencia, previsión de agenda, comparecencia del jefe del Ejecutivo a las 9:30 desde el Palacio de la Moncloa.
23: Es la noticia ahora mismo. Pedro Sánchez comparece dentro de una hora en la Moncloa, en las escalinatas del edificio del Consejo, que, como decimos, es el lugar reservado para las ocasiones institucionalmente relevantes. Comparecencia del presidente del Gobierno esta mañana, la vamos a escuchar en directo aquí en Hoy por Hoy, y sabremos, por lo tanto, cuál es la respuesta de Pedro Sánchez a la decisión de las derechas y extremas derechas de Madrid, Barcelona y Waterloo, que el viernes, alineadas todas ellas, le dejaron claro a Sánchez que ya no va a poder legislar, ni siquiera en un asunto tan urgente.

0: para tomar.
1: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
2: Lidl es el número uno en calidad-precio según la valoración de los consumidores. Con Lidl Plus, bananas a 0,99 el kilo, ahorra un 33%. Y atún claro pack 3 a 1,79, ahorra un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
3: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922, a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
4: ¿Qué ha sido eso?
5: Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
6: Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
7: Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
8: 8:15, 7:15 en Canarias. Páramo, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Verdad que cada día tomamos decisiones para cuidarnos un poquito más? Atentos. En HSN lo tienen claro. Seleccionan materias primas de calidad, desarrollan sus fórmulas y fabrican sus propios productos, controlando todo el proceso. Puedes encontrarlos directamente en su tienda online. Ya lo sabes, de la fábrica a casa. Los que saben elegir, eligen HSN.
8: En tres cuartos de hora, comparecencia del presidente del gobierno en las escalinatas del edificio del Consejo del Palacio de la Moncloa, que como decíamos antes es el escenario que se reserva exclusivamente para los momentos de gran calado institucional. Los analistas esta mañana, no y por hoy, son Antón Losada, vos días.
10: Vos días.
8: Elisa de la Nuez, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal?
8: Ignasi Guardans, buenos días.
12: Buenos días.
8: ¿Qué esperáis de esta comparecencia? Antón, empiezo por ti.
10: Pues mira, yo le he preguntado a la inteligencia artificial, a Claude, y me dice que no quiere darme un veredicto porque no quiere influir en mi opinión. Así que imagínate cómo estará la cosa. Yo creo que lo más inteligente que podemos decir hasta ahora es alia jacta es. Hemos dicho tantas veces que estábamos en un momento definitivo de la legislatura. Parece que esta vez es verdad, es un momento definitivo.
8: Elisa.
11: Sí, bueno, yo de acuerdo. Yo no sé lo que va a decir, pero bueno, que constatar que no tiene mayoría es una cosa que podía haber constatado a lo largo de todos estos años sin presupuestos.
8: Ignasi.
12: Sí, yo creo que es un momento histórico, pase lo que pase. O sea, si tuviera la decisión de no convocar, seguiría siendo un momento histórico, una página, como se suele decir, una página de la historia política. Y yo creo que con la tensión política que hay en la calle, la de la derecha que no ha bajado y la de la izquierda que se ha disparado, lo natural es convocar elecciones y yo creo que es lo que va a ocurrir.
8: En caso de que el presidente convoque hoy elecciones, coge a la llamada izquierda transformadora de izquierda, a la izquierda del PSOE, sin candidato. Lo que antes era Sumar, que ahora se va a llamar Frente Amplio, esa coalición de Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comuns y Movimiento Sumar, anuncian que no van a anunciar candidato hasta dentro de 2 semanas. Y bien con calma. Joan Gimeno, buenos días.
13: ¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
8: Cuéntanos, Joan.
13: Pues sí, los partidos de Sumar se dan hasta el 17 de octubre para elegir a su nueva cabeza de visible y poner a punto su maquinaria electoral. El nombre del candidato o candidata todavía no se ha decidido. De hecho, según varias fuentes consultadas por la cadena SER, no ha habido muchos avances estas últimas horas con respecto a la elección de esa figura. El asunto no estaba en el orden del día de la reunión de este domingo de los 5 ministros de Sumar con otros representantes de sus partidos, un encuentro que terminaba con esa fecha límite tras analizar los posibles escenarios de cara a las próximas horas si Pedro Sánchez finalmente aprieta el botón electoral. Pese a todo, insisten en Sumar en que están preparados para ir a unas elecciones que aseguran serán un referéndum sobre la vivienda. Los contactos en el espacio van a continuar esta mañana con una nueva reunión también con los ministros presentes y todos los partidos del grupo parlamentario de Sumar.
14: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
15: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
14: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
16: Hola, ¿qué tal? Oye, que al final no contéis conmigo para lo de hoy, que me apetecía mucho, pero no puedo ir. Ya nos veremos en otra. Un abrazo.
0: Si el juego hace que renuncies a las cosas que realmente importan, estás dejando que controle tu vida. ¿Sientes que tienes un problema con el juego? Ponte en contacto con FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, llamando al 900-200-225 y no permitas que jugar sea tu único plan. 11 y FEJAR.
17: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
18: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
19: Pates la piara, más buenos que el pan.
20: Y a esta hora, Canals.
21: La Generalitat de Cataluña acaba de mandar un nuevo mensaje de alert porque siguen las fortísimas lluvias en dos comarcas de la provincia de Barcelona, en el Vallès y Maresme, donde ayer ya murieron dos personas arrastradas por la riada. En uno de los pueblos más afectados, en Montornès, está el periodista de la SER, Martí Oliver.
22: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hemos recibido esta alerta porque sigue lloviendo con mucha intensidad aquí en Montornès. Ahora mismo encontramos calles y carreteras llenas de barro, sobre todo en la entrada del municipio, y en la rotonda incluso hay carteles que han quedado torcidos y muchos restos de vegetación, una rotonda por donde pasa una ría. Ayer mismo se desplazó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para intentar ver los destrozos de primera mano, y el alcalde ya ha avanzado que intentarán que el Estado declare zona catastrófica para poder destinar ayudas a la recuperación del municipio.
20: Declaración institucional del presidente del gobierno a las 9:08 en Canarias. La van a poder escuchar aquí en directo en Hoy por Hoy.
23: Radio Lleida, Cadena SER.
24: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut.
25: 20 anys construint junts. Obramat.
26: A Lleida, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
27: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre.
26: Amb ressonància també a Balaguer, Mollerussa, Tremp, Pont de Suert, la Seu d'Urgell i Fraga.
27: Amb la qualitat i rapidesa de sempre.
26: Centre Mèdic Alomar.
27: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
28: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Què era això? Què era això?
29: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
28: El que buscava tenia ben a prop.
29: Hoy por Hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
30: Hola, bon dia. Protecció Civil acaba d'enviar una alerta als mòbils per les pluges que cauen, sobretot aquesta hora, al Vallès Oriental i al Maresme. Demanen màxima precaució en les properes dues hores, extremar la mobilitat i no apropar-se a zones inundables. El sotsdirector de Protecció Civil acaba de passar pels micròfons de SER Catalunya i ha defensat la necessitat d'aquestes alertes i restriccions.
31: La resposta als serveis d'emergència ha permès reduir aquestes afectacions. Tenim la pèrdua de la vida de dues persones que lamentem, però creiem que l'escenari era prou complicat per haver tingut fins i tot pèrdua de vides humanes més significativa.
30: Sis línies de rodalies continuen tallades a aquesta hora per les fortes pluges del cap de setmana i per les que continuen caient a aquesta hora. A l'estació de Sants continua el descontrol, el caos per la falta de trens i també d'informació. Hi som. Aitana Romà, bon dia.
32: Bon dia. La situació aquí a l'estació està bastant tranquil·la. Aires va reprendre la línia d'alta velocitat i de moment funciona amb normalitat, a excepció de l'AVE en Lleida-Pirineus, que sí que porta una hora de retard. Veiem com la gent s'acosta a les pantalles de Rodalies, que van succeint informació sobre el servei irregular d'algunes línies com la R1 o la R11, que encara presenten alteracions. El que sí que sabem és que les dues baules més dèbils de la xarxa durant el temporal han estat el pont de Rodalies a Sant Adrià de Besòs i el túnel inundat de Plaça Catalunya.
30: Aitana, gràcies.
32: A tu.
30: 8:23, les pluges són molt intenses a aquesta hora, però què passarà la resta del dia, Jordi Carbó?
33: Tot i que avui farà sol la major part d'hores, també tindrem moments de pluja. Al matí a la costa i per litoral, durant la tarda als Pirineus i a la Catalunya central. Ja tenim xàfecs ara mateix i s'aniran repetint fins al migdia a qualsevol punt del litoral i per litoral i descarregaran amb forta intensitat, si bé, a diferència del cap de setmana, seran poc persistents. I durant la tarda, aquests xàfecs més intensos afectaran al Pirineu i a la Catalunya central. Però igualment, molts moments de sol, ara amb ambient fresc, 20 graus a Barcelona, també a Tarragona, 17 a Lleida i Girona, màximes de 20 a 25 graus arreu de Catalunya. En els moments de sol, sensació d'aixafogor.
30: Avui, que a banda del temps estem molt pendents de Pedro Sánchez, que compareix d'aquí a poc més de mitja hora, amb la possibilitat d'un anunci d'avançament electoral. Els partits catalans reuneixen aquest matí les seves executives amb un ull posat a aquesta convocatòria a la Moncloa i a un possible avançament electoral per finals de novembre. Alguns, com els comuns, han fins i tot cancel·lat l'agenda que tenien prevista per ja activar la maquinària electoral. Xavier Balló.
1: El ministre Ernest Urtasun participa d'un acte conjunt a Madrid per presentar Frente Amplio, la nova candidatura que substituirà la marca de Sumar, amb la resta de partits del moviment i encara amb la interrogant de si podran tornar integrar a Podemos. No serà fins la setmana que ve, però que sapiguem qui serà el seu candidat i el possible paper d'Ada Colau en aquesta nova candidatura. Esquerra, d'altra banda, afronta l'executiva a l'espera de la decisió de Sánchez. Els republicans tenen reticències a un avançament electoral, ja que dissoldre avui les Corts implicaria que quedarien sense complir la majoria dels grans pactes que van fer amb els socialistes, des del finançament a la condonació del FLA, que han de passar pel Congrés en aquest últim trimestre de l'any.
30: Els socialistes catalans també es reuneixen a disposició de què decideixi Pedro Sánchez i Junts, que és protagonista principal d'aquest nou escenari que s'ha obert arran del seu no als dos decrets Mari Carmen, també es veurà, ha de valorar quins passos segueix ara pendents de la Moncloa, però atenció, també pendents, Xavi, del Constitucional.
1: Junts no reunirà avui l'executiva, però estan a l'espera no només del possible avançament electoral, sinó del ple del Constitucional de demà, on a priori hauria d'avalar-se l'amnistia. El partit van empèixer peus de plom, però confien que Puigdemont pugui tornar aquesta tardor i donar un impuls a la formació si finalment hi ha eleccions al novembre.
30: Com deia, tot plegat motivat per la crisi d'habitatge i les mobilitzacions que a hores d'ara continuen sota la pluja. Els que han mantingut la seva protesta durant tot el cap de setmana entomant uns aiguats de rècord són els acampats a la plaça Catalunya de Barcelona. No es van retirar malgrat les instruccions de protecció civil que tothom se n'anés a casa. Diuen que fins que no s'atenguin les seves demandes no marxaran. El que sí que van obligar a ajornar les tempestes, entre d'altres activitats, va ser la manifestació en defensa de l'habitatge prevista a l'Hospitalet per dissabte a la tarda vespre. La nova cita és aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. Gemma Alegrí.
2: Després del cas de la Mari Carmen a Madrid, els moviments socials en defensa de l'habitatge catalans busquen que sigui l'Olga, la veïna del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, que es va suïcidar poc després de ser desnonada, qui es converteixi en un símbol de lluita que arrossegui el màxim de persones possible. Les pluges van obligar a ajornar la protesta, que finalment serà aquesta tarda a partir de les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. La mobilització està secundada per totes les grans organitzacions en defensa de l'habitatge de Catalunya. Més enllà de la mobilització, les entitats també estudien com organitzar la vaga general prevista per les pròximes setmanes.
30: 8 i 26 minuts del matí.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
5: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
4: Entradesauditori.cat.
30: 8 i 27 minuts i avui comença la vacunació contra la grip i la Covid. Ja es pot demanar cita al CAP, preferentment a través de La Meva Salut. Susana Ruiz.
6: Els primers col·lectius que rebran la vacuna són les persones majors de 80 anys, les que viuen en residències de gent gran o de discapacitats, les dones embarassades i els nens d'entre 6 mesos i 4 anys. La recomanació és que la vacuna es posi quan abans millor. Montse Martínez és CAP de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
7: La vacunació pot evitar fins a un 26% de les hospitalitzacions, el 40% dels ingressos en UCI i el 37% de les defuncions atribuïbles a grip.
6: A partir del 26 d'octubre podran demanar hora la resta de col·lectius als quals s'aconsella la immunització, com les persones de 60 anys o més, i des del 16 de novembre s'hi podrà anar sense cita.
30: I en el temps dels esports, Arnau Montserrat, bon dia.
8: Bon dia, Ferran.
30: La golejada històrica del Barça femení contra el Real Madrid.
8: És la màxima diferència de gols en un clàssic.
9: Continua Clàudia Pina, remata, gol, gol, gol, gol.
8: 7-0 en pòquer de Clàudia Pina i gols de Graham Hansen, Pajor i Sidney.
10: Bueno, muy feliz, la verdad.
0: No todos los días. Se meten 4 goles en un partido.
8: El balanç són 25 victòries pel Barça i una pel Madrid, amb 99 gols a favor de les blaugranes i només 12 en contra en aquest històric de clàssic. 5 punts de marge té ja el Barça al capdavant de la classificació.
30: I a segona divisió, doble empat a 0 pels catalans.
8: Sense gols entre Girona i Mallorca, Montilivi, mateix resultat entre Sabadell i Andorra, la nova Creu Alta. Sorteig avui de la primera ronda de la Copa del Rei, amb Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Reus, Manresa, Sant Andreu i el Prat, que no va poder jugar la tornada per les pluges, però estarà al bombo a l'espera de poder jugar la tornada.
30: I en bàsquet, primera derrota del Barça a la Lliga.
8: Els de Sekulić cauen a la pista d'UCAM Múrcia, 100-94, en un mal últim quart. Derrota també del Lleida a casa, 81-94, i del Girona, 118-78, a la pista de Baskonia.
30: Arnau, gràcies. Sí, i a les 8:29 minuts acabarem amb una mica de música, perquè avui és la primera gran nit d'Oques Grasses al Palau Sant Jordi.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que.
0: Ens ho hem passat bé al bar.
1: Ens ho hem passat molt bé al bar.
0: El teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, del Diari As i de Carrusel, el bar que hem obert avui a les 11 hora catalana i el tornarem a obrir dimecres també a les 11. M'agrada perquè la gent ja ve amb atrezzo, i es posa samarretes, jerseis, que donen que parlar. És el cas del Jofre Mateu, que porta una dessuadora del Racing vintage, és guapíssima.
2: És vintage, però la van portar la temporada passada. Sí, l'any que de l'ascens, que aquest any han tornat a canviar de roba, però totes les fan molt xules.
0: Hola.
2: La paleta així
0: vaig caure primer jo, després el Cristóbal, aquí hi ha el virus de la Copa de RAC1 que ens està destrossant la veu.
1: Els dèbils.
0: És que tu te la cuides.
1: Tots la cuidem, no?
0: Alguns més que altres.
1: Però tu has tret el tema de les samarretes perquè volies que algú et preguntés per el tema.
0: Ara no, ja sé què porto.
1: Tornem al tema, perquè tu volies parlar de la... Tu has vingut a parlar del teu llibre.
0: Porto un jersei inspirat en Lev Yashin.
1: Gran. Sí.
0: L'aranya negra, l'únic porter que ha guanyat la pilota d'or.
1: Aquí volies arribar.
0: És guapa, eh?
2: És guapa. La Paula també mola, eh?
0: Sí. Hola, Paula, què tal?
3: Bon dia, què tal?
2: I cadascú s'emporta el seu premi, tu.
0: Sí, és guapa, també.
1: Els mitjons del Bermo, perquè avui el Bermúdez fa el programa amb mitjons.
0: Sí, has decidit descalçar-te, com Dolores Oriol.
4: El tema d'avui, no, com que no hi ha futbol, no, què passa, no hi ha futbol?
1: No hi ha res a parlar.
4: Hem de parlar dels mitjons un altre cop.
2: Happy Socks.
0: No, avui parlarem molt de futbol, però evidentment estarem pendents de l'actualitat que ens porta escoltant una estona el president de la Generalitat, Salvador Illa, per parlar de la convocatòria d'eleccions que ha anunciat Pedro Sánchez pel 29 de novembre i també per saber la situació meteorològica a Catalunya, on continua plovent a diferents comarques moltíssim. Mm-hmm. Moltíssim. Per tant, estarem pendents de l'actualitat. D'una banda, la política, eleccions el 29 de novembre, eleccions a la presidència del govern, convocades per Pedro Sánchez pel 29 de novembre, i de l'altra, la situació meteorològica a Catalunya. En aquestes dues hores on, òbviament, parlarem i molt del 7-0.
5: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: Perquè el Barça continua en una altra dimensió al futbol femení. Al Camp Nou, triplet de rècords. Clàudia Pina, primera futbolista del Barça en marcar 4 gols al Madrid. Set a zero. La major golejada del Barça al Madrid. 26 partits, 25 victòries, sense comptar l'etapa del tacón. 99 gols a favor i 12 en contra. I tercer, 40.536...

0: 3 persones al Camp Nou. Rècord d'assistència en un partit de la Lliga F. Segons el club, i ara ho ampliarem amb l'Anna Palet, més d'1 milió d'euros en ingressos. 3 rècords. 7 anys després d'aquella portada del Marca, la dimensió del futbol femení la continua marcant el Barça.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
0: Abans de saludar l'Anna Palet i ampliar aquest 7-0 del Barça històric al Real Madrid i de comentar-ho amb la Paula López, que avui ens acompanya al Què t'hi jugues, també amb el Luca Peros, ja que ha vingut al bar, sí. Li hem dit que com que ell va participar en una sèrie protagonista sent entrenador d'un equip de futbol femení i que té contacte amb jugadores del Barça, que li preguntem també per aquest
2: resultat històric. Convidar-lo després que ell hagi patit un 7-0 en contra, però vaja,
0: és poètic,
2: tu sabràs el que fas.
0: Metafòric, ha estat casualitat,
2: Luca. Tu sabràs el que fas.
0: Lo de Croacia tela, eh?
3: Sí, del 7-0 ayer, me recordaba, de sábado. Entonces... un 7-0 que quiero olvidar para siempre.
0: Solo te lo recordamos.
3: Mañana vamos a mostrar cara ante España.
0: Sí, demà Croàcia-Espanya, 3:15 de nou en directe a la Cadena Ser, al Carrusel. És l'últim partit d'aquesta aturada per seleccions i ja després Flaqui per fi torna al futbol de clubs.
2: Dissabte, Barça-Getafe.
0: Aviam, Oriol Soler, què tal, com estàs?
4: Què tal, Sique?
0: La situació a Catalunya ara mateix, com està? Perquè a Barcelona veiem que plou molt, també ho fa a diferents comarques del país i estem pendents de el que expliquin des de Protecció Civil a banda de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Sí, en teoria Protecció Civil havien de compareixer a les 12, veiem que aquesta compareixença va amb retard. El que tenim encara a hores d'ara és una alerta vigent, us haurà sonat als mòbils si viviu a Barcelona o als voltants. 8 sí. Comarques del litoral i prelitoral, més de 3 milions de persones han rebut aquest so.
0: És un so que ja ens acompanya, en el nostre dia a dia.
4: Sí, és un so que ja l'hem incorporat dins de la quotidianitat. Coses importants, a hores d'ara, que demana Protecció Civil, que ningú vagi a buscar a les criatures a l'escola abans d'hora. La majoria de criatures de Catalunya són ara a l'escola, a l'institut i al centre. Recorden que són un lloc segur, que els nens i nenes estan allà fora de perill i demanen a les famílies que abans de les 2, quan acaba l'avís, ningú els vagi a buscar. Tot i això, durant el matí hem anat veient imatges d'escoles inundades.
5: Escola pública, Poeta Foix. Tot el menjador. Han rebentat les...
4: Una escola pública de Barcelona que tenia 2 pams d'aigua als baixos, per exemple, la Poeta Foix, òbviament, han portat a les criatures a les plantes superiors. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut prop de 9.000 trucades des de primera hora del matí i els bombers han fet més de 100 sortides. El Meteocat diu que aquesta pluja d'avui, amb aquesta intensitat, era impossible de preveure.
6: El que no estava previst, perquè els models meteorològics no ens ho indiquen, de fet és la nostra eina de treball, no indicaven la intensitat d'aquesta pluja. Sí que preveien xàfecs i tempestes, repeteixo, hi havia avisos per les comarques, per tant tenien un avís, diguéssim, que enfocava cap a aquest sentit, però evidentment la intensitat ha sobrepassat.
4: I ara estem molt pendents també, Siqui, de rius i rieres. El Besòs baixa a 230 metres cúbics per segon. Per fer-nos en una idea, aquest cap de setmana, quan va estar a punt de desbordar-se, baixava a 900, és a dir, encara estem lluny d'aquest escenari, però sí que multiplica per 5 el seu cabal habitual. I també estem molt pendents del Vallès Oriental, on avui les tempestes han estat especialment intenses. A Granollers ja superen els 100 litres per metre quadrat i en sumen més de 350 des de dissabte. Derivades de tot això, caos absolut a la mobilitat, com us podeu imaginar. Rodalies no ha tingut normalitat en cap moment del matí. La línia R1, la del Maresme, està tallada. També la R11 i la R4 no circula de Sants a Terrassa i Manresa. La resta de línies totes tenen retards o trens cancel·lats. A l'aeroport del Prat, per les properes 3 hores només, ja hi ha 15 vols cancel·lats i retards generalitzats per les tempestes. Així que molta precaució també a les carreteres, on hi ha moltes cues. Si voleu una cosa menys important, també estem pendents del concert d'Oques Grasses, que avui fan el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. Més de 55.000 entrades venudes. Diuen que a partir de les 2 es coordinaran amb Protecció Civil i veuran si finalment avui fan aquest primer concert de comiat.
0: Per tant, si podeu, us quedeu a casa, escolteu la ràdio, que aquí us anirem explicant tota l'última hora d'aquesta situació meteorològica a Catalunya i feu cas de les recomanacions, màxima prudència si heu de sortir, perquè és la vostra obligació. Gràcies, Oriol. Qualsevol cosa ens demanes pas al Què t'hi jugues. Com ens explicava, la situació més crítica l'estem vivint a Granollers. Ara hi anirem amb el Martí Oliver, també pendents de si troben la persona desapareguda a Pineda de Mar, que de moment encara no l'han trobat, no?
4: Encara no, i és des del cap de setmana que els equips de recerca l'estan buscant intensament.
0: Hi ha hagut una persona desapareguda a Pineda de Mar i dues persones mortes a Tordera i a Montornès del Vallès, pendents de si troben aquesta persona. Ara anem cap a Granollers. Abans, el temps, ja escolteu que era difícil de preveure. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, com estem?
0: Per què era difícil de preveure tanta pluja en aquestes hores a Catalunya?
7: Ara no sabré què respondre. És una miqueta com que amb el canvi climàtic no es podran pronosticar aquestes coses. A veure, quan fem
0: perquè
7: pronòstic...
0: És important el que explica Jordi, perquè les tempestes que hi ha venen derivades pel canvi climàtic.
2: Però si és un invento.
7: Sí, però és que jo ara estic una miqueta descol·locat amb això que ha dit el Meteocat, t'ho dic honestament.
0: Ah, sí?
7: Sí, home, el matí es veia que tindria fins al migdia, després ells han activat també els avisos, però quan es fa un pronòstic no es pot només mirar... Tenim moltes eines, una és les sortides de precipitació que diem, que són uns mapes que ens diuen un escenari probable, val? Per exemple, és el que ens deia que durant la nit de dissabte a diumenge podien caure 200 litres per metre quadrat a molts punts de la costa hiperlitoral. Després hi ha la feina del predictor, que és una miqueta el que ha d'interpretar i veure fins on es pot traslladar això. Hi havia un escenari perquè aquest matí hi hagués pluges torrencials, i més en el context que estem, i es veia que seria fins al migdia. De manera que jo ara estic una miqueta descol·locat, sense conèixer.
0: Sí, però és veritat que, pel que he escoltat, que es preveia que podia ploure, però no de manera tan continuada, no tan seguit, perquè a Barcelona, per exemple, és que no ha parat de ploure en tot el matí.
7: El que sabíem és que no duraria tantes hores com va durar la nit de dissabte a diumenge, per això ens hem quedat amb 100 litres, la nit aquella a molts llocs va ser 200 litres. Sí, sabíem que duraria menys i que seria menys problemàtica, però hem de tenir present que cada cop que anunciem o que tinguem condicions favorables per el pluja torrencial, doncs aquest és l'escenari que tenim ara, que sí que ho podríem vincular amb el que tu estaves dient fa un moment, no? De fins quin punt el canvi climàtic, l'escalfament planetari, doncs està incidint això. Per mi és indiscutible, perquè tot ve de tempestes que s'estan formant sobre el mar, que això passa sempre, ha passat totes les tardors, però per la situació que tenim ara mateix, com estan posicionats anticiclons i borrasques, doncs poden entrar terra endins. Normalment es queden sobre el mar i de tant en tant arriben. Aquest any no, aquest any hi ha molta facilitat, estan entrant terra endins i d'aquí el resultat. Però jo insisteixo, els models estaven donant precipitacions molt torrencials. No et diuen directament que hauran 100 litres a Granollers, sinó que et diuen que hi ha un escenari perquè se superin els 20 litres per cada mitja hora i tu preveus que la tempesta durarà 2-3 hores, doncs fent el càlcul els models sí que ho han vist. Jo ho dic perquè al final la feina meteorològica hi ha molta gent implicada, entre els quals hi ha gent experta en modelització que ens està fent una feina brutal i no, al meu entendre no han fallat els models, però bé,
2: sí,
7: no m'he ficat tampoc en masses merders.
0: Què te passa, Miguel?
2: Se ha inventado todo. Todo.
0: ¿Nuestro meteorólogo?
2: Claro.
0: ¿Por?
2: Pues porque ya lo sé yo, porque yo sé que hay unas élites que tienen un comando a distancia y pueden elegir el tiempo que va a hacer. Pueden elegir el tiempo y ahora seguramente, pues como pueden elegir el tiempo y tienen un comando a distancia, se lo han dejado por el suelo y el gato está apretando que todo.
7: Miquel, ¿has visto que avui no hi havia els
2: chimpreys aquells? Me llamo Miguel. Aquí y en la China popular.
7: Miki, ¿has visto que hoy no habían los chimtrails? ¿Lo ves? ¿Cómo todo cuadra?
2: Hoy no nos fumigan porque, claro, si sale a fumigarnos, claro, los matan a los pobres fumigadores.
7: Claro.
2: Y no se van entre bomberos, no nos pisemos la manguera.
7: Nunca mejor dicho.
0: Jordi, ¿quan pararà la pluja?
7: Això bé, ja va una miqueta a la baixa, tot i que ara des de l'òptica d'algú que està sota els aiguats doncs, no ho pot veure, no? Però la idea és que ara sí que estava previst que fins als vols del migdia encara podia tenir activitat aquesta situació, però encara plou amb moltes ganes cap al Maresme, a Granollers ja ha baixat molt la intensitat de la pluja, també cap al Barcelonès, i ara el més complicat les immediates hores pot estar a la costa hiperlitoral de Girona, sobretot Costa Brava, on també puntualment es poden donar aquests xàfecs. I tinguem present això, que cada xàfec que es dona, doncs té un ambient que és el que propicia que es desmadrin.
2: Ja te lo digo yo. Quan tarda... encuentren el mando a distancia, bàsicament.
7: Espera, que això és important, Miquel. Espera, que això és important. A la tarda, Pirineu i Catalunya Central, el mateix, locals, però poden acompanyats de pluja torrencial, amb aiguats i pedregades, i sí que descansarem poques hores, perquè es pot tornar a liar i ja veurem fins quin punt molt o poc, a partir de mala nit i part de dimecres.
0: sigui, a partir de demà a la nit i part de dimecres pot tornar a ploure molt. El que s'espera en les properes hores és que la gent haurà de vigilar especialment a la Catalunya central i cap al nord. I una mica de treva avui a la nit i demà, durant el dia.
7: Durant el dia. I després, vist des d'ara, seria una situació entre el de dissabte i el d'avui.
0: Gràcies, Jordi. Una abraçada.
7: Que vagi bé, salut.
0: Com us dèiem, la situació més crítica està a Granollers. Allà anem amb el Martí Oliver. Què tal, Martí, com estàs?
8: Hola, sí que com esteu?
0: Fes-nos una fotografia del que passa allà.
8: Jo sóc a l'estació de Rodalies, que és un dels punts que més afectacions ha tingut, perquè al matí molta gent que havia d'anar a treballar a Barcelona doncs ha de passar per Granollers. Hi ha diverses línies que la travessen, no? L'R2, l'R2 Nord, l'R8, l'R11, i ara mateix la situació és que no hi ha ni trens que funcionin, tampoc autobusos alternatius que puguin circular per carretera, i per tant desenes d'aglomerats que intenten doncs treure l'entrellat de com podran tornar o a Barcelona o a casa seva, i que estan una mica en el seu llim. Tinc per aquí, per exemple, com es diu vostè?
9: Antonio.
8: Antonio, vostè venia a treballar, quina situació s'ha trobat?
9: Correcte, venia a treballar baix a Barcelona, de Sant Celoni, i allà van dir que no anaven els trens, i després ens han dit que anien en bus, que a partir de Granollers a Barcelona sí que funcionaven. Hem agafat el bus, l'ho han omplert, i quan he arribat aquí a Sant Celoni ja tard, pues ja no havia el servei de Rodalies, ja no funcionava tampoc.
8: S'han quedat penjats. Creu que si l'alerta s'hagués enviat abans de confinament potser s'haguessin estalviat aquest tràngol?
9: Això sense dubte, perquè jo he rebut l'alerta, jo m'aixeco a les 6:30 del matí, estava a l'estació abans de les 7 i he rebut l'alerta a les 8 ja en el mateix bus i aquí a Granollers. Llavors, com jo, ens hem quedat un fotiment de persones que no poden ni anar a Barcelona ni tornar a casa.
8: La situació sí que és de tal contemplació que fins i tot hi ha gent esperant el tren, un tren que hi ha aturat a l'andana, assegut. És un tren que està buit, que no sortirà, però que la gent està esperant allà per veure's, bueno, per passar millor l'estona. I deixa'm dir-te que estem pendents d'un primer balanç d'incidències, però que sabem que hi ha hagut un esvoranc a la zona dels jutjats de Granollers, que ha obligat a evacuar preventivament diversos edificis d'oficines que hi ha a l'entorn. Aquesta gent ja han pogut tornar, però els bombers s'hi han hagut de desplaçar amb el grup d'estructures col·lapsades, els GREC, per valorar la situació. També ho han fet tècnics municipals, però de moment no consten incidències personals.
0: Gràcies, Martí. Qualsevol cosa l'expliquem al que t'hi jugués.
8: Fins ara.
0: És les 12:21, escolteu Ser Catalunya, em diu la Marina Fernández d'aquí Catalunya que finalment compareixerà la consellera d'Interior, Núria Parlon, no ho farà el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha presidit la reunió on s'ha analitzat el que està passant al país, la reunió de seguiment del Pla Inuncat. L'ha presidit Salvador Illa, però la compareixença la farà la consellera d'Interior, Núria Parlon. 12:22, deies, Paula, que l'esborany aquest del que parlava el Martí és el de la teva escola?
10: Sí, sí, de fet és l'edifici del meu col·le. Ens han, de moment, suspès les classes fins a, bueno, saber quin és l'estat de l'edifici i aviam què. Sí, sí, em van enviar ahir una foto, després us l'ensenyaré, és, o sigui, cor encongit de dir, ostres, que està el pati, que estava al límit de l'abisme. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.

0: Per tant, requadrem, Flaqui, pendents. Aquest matí, primera de les reaccions per l'anunci de Pedro Sánchez, eleccions a la presidència del govern 29 de novembre, 29 de novembre, eleccions a la presidència del govern anunciades per Pedro Sánchez a primera hora del matí, i després de les conseqüències dels aiguats que cauen a Catalunya, i com ens ha explicat el Jordi Carbó, la previsió és que ho continuïn fent, sobretot a la Catalunya central i cap al nord. En les properes hores hi haurà una treva, però al tanto que a partir de demà a la nit pot tornar a ploure molt dimarts a la nit i fins dimecres.
1: Màxima prudència. I sobre les eleccions, com diu Rafa Cabeleira, el nostre bon amic a xarxes, debuten Lamine Yamal i Pau Cubarsí a la Festa de la Democràcia.
0: Sí, perquè són majors d'edat i ja poden votar.
2: Yo lo he hecho por ellos.
1: Ah, ho ha fet per ells.
2: He puesto las elecciones precisamente para que ellos puedan
1: gozar
2: como campeones del mundo.
0: Et fa il·lusió votar, Pau?
3: Sí, clar que em fa il·lusió votar. Hosti, coi, votarem les dents. Portaré la boca i el fotré dintre així.
0: Ho hem comentat a l'inici del Que t'hi jugues, Anna Palet. El Barça va viure una tardanit històrica al Camp Nou amb més de 40.000 persones. Golejada 7-0 al Madrid, la més bèstia des de que s'ha creat la secció al Real Madrid, i 4 gols de Clàudia Pina, cosa que no havia aconseguit cap altre futbolista. Per parts, el club va facturar més d'un milió d'euros?
4: Al voltant d'un milió d'euros. Hi havia 40.000 persones, com has repassat abans, sí que a l'estadi, al Camp Nou, i té mèrit tenint en compte com van ser les hores prèvies al partit. Es va haver d'endarrerir 2 hores, en principi s'havia de jugar a les 5, es va acabar jugant a les 7 per tot el tema de les pluges. Les entrades, recordem-ho, els preus ja no són regalades, van des dels 25 euros les més barates fins als 70 les més cares, sense tenir en compte les VIP, i el club factura aquest milió d'euros, que per tant el que fa és que el partit no hagi costat diners al club, sinó que sigui totalment sostenible obrir el Camp Nou pel femení.
0: No hi deu haver gaires partits al país que puguin facturar aquesta quantitat, més d'un milió d'euros?
4: En futbol femení és completament inèdit. O sigui, en futbol femení això ho aconsegueix el Barça i cap altre club al món, tenint en compte que la temporada passada contra el Bayern es van ingressar 1,8 milions d'euros i contra el Madrid a la Champions més de 2 milions d'euros. Per tant, el Barça ja té demostrat, perquè és la tercera vegada que passa en aquests últims mesos, que quan obre el Camp Nou és sostenible i fins i tot s'arriben a tenir beneficis.
5: El rècord de la Liga F. Ja hem pagat el fitxatge que vam fer, no? Que ja no hi
1: era.
5: D'allò, i tant.
4: Està molt content, ahir el president. Bueno, va saludar a tothom.
5: Evidentment, Barça!
0: Florentino no va anar, no? A la llotja de...
4: No ha anat mai.
1: Sí, va anar una vegada en plena campanya electoral.
0: No era president formalment, perquè estava en campanya. Com a president no ha anat mai.
1: Va anar a Valdebebas, crec que no era un clàssic.
4: No, era un partit
1: de Lliga...
4: Més, que també estava Enrique Riquelme, van coincidir tots dos, però a banda d'aquest moment...
0: Sí, però com a president no hi ha anat.
4: A banda d'aquest moment electoral no ha anat mai, també casa amb la política del club de mai fer declaracions, mai parlen ni entrenador ni jugadores, només ho fan en partits de Champions perquè la UEFA obliga, però a la Lliga paguen religiosament la multa econòmica i allà ningú diu res.
0: La gran protagonista, Clàudia Pina, 4 gols a la primera meitat, a més dels 4.
4: Impressionant, ja sabem que Pina és una jugadora que en els clàssics es creix, que treu la seva millor versió, però la nit d'ahir, vaja, jo no recordo un partit millor de Pina amb la samarreta del Barça. En mitja hora havia marcat 3 gols, abans del descans n'havia fet el quart, la primera jugadora que ho aconsegueix, i a més amb aquest component emocional que quan li pregunten a TV3 si és més antimadridista que Cata Coll, doncs Clàudia Pina diu que sí.
6: Bueno, una nit que mai oblidaré, molt especial, es converteix en la nit segurament més bonica per mi aquí al millor estadi del món, mai ho l'oblidaré.
7: Qui és més antimadridista, la Cata o tu?
6: Crec que jo.
4: O sigui, Clàudia Pina ahir completament desbocada després d'aquest partit que va ser rodó, i que crec que té molt mèrit aquest rendiment de Clàudia Pina, el paper que hi ha jugat Pere Romeu, que des de que va assumir el títol d'entrenador del Barça va tenir clar que havia de ser una de les peces clau de l'equip, i Clàudia Pina que respon amb rendiment.
0: Ara, Clàudia Pina s'emporta les portades amb raó, perquè va fer 4 gols, i veus el partit de Patri Jarró, tens dubtes de qui va ser la millor, eh?
4: No, és que ahir realment va ser un partit de 10, qualificaven així les protagonistes, totes les jugadores van estar molt bé i van poder preguntar-li a Patri Jarró què li semblava aquest pòquer històric de Clàudia Pina.
8: Cuando marca el tercero ya estábamos todas diciendo, joder, es que se le caen los goles de las botas, y ya con el cuarto se lo merece, es muy currante, pero ya sabemos que tiene el gol en las venas y nos da muchísimo. Y pues hoy Pina, la verdad, que s'ha exhibido.
4: A banda de Pina també va marcar Pajor, Sidney, un golàs a l'últim, al setè, per tot l'escaire, i Graham Hansen, que va explicar també als micròfons de TV3 que es va quedar al Barça, va decidir renovar per nits com la d'ahir.
9: Es que uno de los motivos más grandes que quería quedarme es que estos momentos de jugar aquí, en este estadio con esta afición, es algo que no puedes tener en ningún otro sitio, y estoy enamorado de eso, y bueno, no voy a acostumbrarme nunca, porque es mágica y son memorias por vida, y es igual si ha hecho uno o 50 veces. És molt bonic cada vegada que puedo hacerlo.
4: L'amor de Graham cap al Barça. També va jugar mitja horeta i tant a Bonmatí, que a poc va retrobant sensacions. Vam poder parlar amb ella després de la victòria al Clàssic i va aprofitar també per enviar un missatge reivindicatiu i demanar que els partits, la Lliga, han de ser més competitius.
10: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir, i crec que a tothom m'agradaria donar una lliga competitiva, però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules, i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
4: Per tant, també aquest pal d'Aitana Bonmatí cap al Madrid, cap a la Lliga, que lluny de semblar que s'apropin, passen els clàssics i les golejades del Barça, que també s'ha de dir treu la seva millor versió en aquesta mena de partits contra rivals importants i en escenaris grans. A banda d'això, sí que la gent al Camp Nou s'ho va passar molt bé.
0: Clar, que repetim, és la major golejada del Barça al Madrid, aquest 7-0. En Champions fa uns mesos van ser 6, ara a la Lliga són 7, i dels 26 partits que han jugat Barça i Madrid, el Barça n'ha guanyat 25, ha fet 99 gols i el Madrid només n'ha marcat 12.
4: I això sense comptar els dos partits amb el tacón, que hi ha gent que sí que els compta perquè portaven l'escut del Madrid a l'equipació, tot i que no, encara formalment era el tacón. Però jo crec que el més preocupant és que al Madrid no hi ha conseqüències, tot i que perdin, ni perilla l'entrenador, ni perilla la persona que s'encarrega del femení a la directiva, que és Anna Rosell, ni les jugadores deixaran de ser titulars pel rendiment ahir. S'han gastat molts calés, més d'un milió d'euros, en Felicia Roder, que ahir doncs, va tocar 4 o 5 pilotes. I com et deia, la gent...
5: Dices? He gastat un milió d'euros en què?
4: Sí, sí, president, ho va fer, però no ha servit de gaire.
5: No sé, me llamaré Diamantina.
1: Diamantina.
4: doncs ben bé. La gent al Camp Nou, un cop va acabar el partit, evidentment, molt contents, escoltem les reaccions.
11: Impressionant, millor impossible. O sigui, 7-0 no ens ho esperàvem, i la Clàudia Pina, la millor.
12: Que diuen que cada vegada s'acerquen més, i el que passa és que cada vegada li fiquem un gol més. Sí, sí, molta superioritat, el Madrid no ha fet res. 3 cops ha tirat a porta i, bueno, no es noten les bases ni d'Alexia, ni d'Ona, ni de Salma, ni de Mapi. O sigui, continuem sent dels millors.
13: Molt, molt contents amb els canvis que hi havia la temporada, s'havia de veure com aniria, i molt bé.
14: Sí, pues que molt contents. He vingut a Mallorca només per veure això, imagina't.
15: Muy bien el partido, muy... bastante bien han jugado y buena paliza.
16: Sí, o sea, espectacular, y sobre todo Claudia Pina, la verdad, impresionante, con un póker que brutal.
17: Increíble, como siempre.
18: Home, per primera vegada que ha vist un partit al Barça femení, impressionant com juguen i com ho fan i tot, i després un 7-0 a un Madrid, això no té preu.
19: El golaç de l'últim, el 7, era un golaç.
20: Semblava fàcil, semblava que seria molt complicat, però una vegada començat ha estat una passada, com sempre.
0: Doncs aquesta és la reacció de la gent que va anar al Camp Nou a veure aquest 7-0 del Barça al Madrid. Més de 40.000 persones, rècord en un partit de la Lliga F. Anem a veure què és el que diu la premsa sobre la golejada del Barça al Madrid.
21: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
1: Hola, Marcos.
22: Hola, buenos días, sí que buenos días, Faki. Buenos y lluviosos días, sin duda, en Barcelona. Vamos con las repercusiones del 7-0. El periódico abre deportes. El Barça está años luz del Madrid. La Vanguardia también. Imparable, imparables. El País lo coloca en la tercera página de deportes. El Barça también arrasa al Madrid sin Alexia. Pero si nos vamos a Madrid, cogemos el puente aéreo o el AVE, si es que se puede hoy, cuesta encontrar el 7-0 del Barça en esas portadas. En el Marca andan preocupados, y tienen razón, con la situación de una estrella. Al rescate de Vini, el brasileño regresa sin dar síntomas de mejoría. Es casi más grande que hoy se celebra el sorteo de la Copa del Rey, y en un sitio mucho más visible que el triunfo del Barça. En AS, el título tampoco es para el 7-0, el título lo dice todo. La Fábrica Nacional, explicando que 34 canteranos del Madrid han jugado en las distintas selecciones españolas en este parón. Luego, por debajo y en pequeño Sique Fraki, muy pequeño, de la fuente Superstar. El inicio de curso le acerca al técnico del año para France Football y para FIFA. Y al lado, igual de pequeñito, el baño interminable. El Barça vuelve a prestar al Madrid con póquer de Claudia Pina.
0: És molt interessant aquesta comparativa, perquè a Catalunya és portada el 7-0, en canvi a Madrid surt en petitet, i no només a la premsa esportiva, sinó també a la generalista.
1: Sí, quan el Madrid va apostar pel clàssic es van fer portades a tota plana celebrant que el futbol femení entrava en una nova dimensió, com la veritat és que ho esperàvem i ho desitjàvem tots, però clar, veient que els resultats són els que van sent, doncs va minvant l'espai que alguns dediquen al futbol femení.
4: I deixa'm desmuntar un argument: quan va aparèixer el Real Madrid es va dir necessitaran temps perquè el Barça té més trajectòria i té més recorregut.
0: La va aparèixer el 2019.
4: Han passat 6 anys des del primer clàssic formalment com a Real Madrid, 6 anys també és el que va tardar el Barça en passar d'aquella primera final perduda a la Champions contra el Lió, que semblava que estaven a anys llum. 6 anys després el Barça és el tot poderós rival a batre Europa, per tant 6 anys són temps suficients per un club com el Real Madrid de posar-se les piles.
0: Paula, sí. Aquest 7-0 reforça el projecte del Barça, que aquest any s'ha hagut de regenerar perquè han marxat moltes jugadores, n'han arribat diverses de molt joves, o la Lliga Espanyola és una cosa, com ha dit Aitana, i no competirà contra ningú i Europa és una altra?
2: No, aviam, la meitat i la meitat, no, de les dues coses que has dit. Sí que és cert que aquest Barça, no, després d'aquest 7-0 al Real Madrid, il·lusiona, et fa també oblidar una miqueta el fet, no, de que jugadores primordials com Alexia, com Map i com Ona, doncs, que hagin marxat, perquè al final els recanvis que tu tens es queda demostrat que estan competint molt bé i que estan a un nivell molt, molt, molt, molt alt, i a més a més tens jugadores, per exemple, com Sydney Sherton-Live, que potser l'any passat no va tenir molts minuts perquè, pues, per posicions no els podia tenir, però sí que és una jugadora amb moltes qualitats, i ara que se li està donant l'oportunitat de poder sumar, de poder-la provar en diferents posicions, doncs està veient que, ostres, que el Barça té un bon rerefons i que té jugadores de molt de nivell. Ara bé, competir a Champions és un altre repte, però és que l'altre dia contra la Roma també va quedar més que clar que el Barça serà un dels equips més complicats de vèncer a la Champions, i que, bueno, que opta a guanyar-ho tot de nou.
1: Ara, posar en valor que l'any que el Barça perd jugadores clau que expliquen els darrers anys i el creixement, no tan sols no baix, potser passa la temporada i sí que notes que les trobes a faltar en certs moments, però com ho deia l'Anna, no? Apareix una segona unitat que l'any passat no tenia aquesta importància i de sobte agafa el relleu i et evidencia que, escolta'm, que almenys a la Lliga Espanyola i pel que hem vist ara a Europa, l'aposta del Barça per aquesta detecció de joves jugadores li està sortint a la perfecció.
0: Avui li dedicarem l'1-1 al Barça 7-0. De què serà especial?
5: Pluja.
1: Ah, clar.
0: Pluja.
5: Per uns...
0: Però abans ens demana pas el Nil Solà. Hola, Nil, què tal, com estàs?
3: Hola, què tal, Siki? Molt bon dia.
0: T'hem vist fent un tour per una exposició que s'estrena a Barcelona, sí. Immersiu, molt guapo, és una espècie d'escape room on la gent, a part de veure i viure la trajectòria d'una llegenda, podrà participar i fins i tot imitar aquesta llegenda.
3: Correcte, Andrés Iniesta, ja heu vist que jo l'he imitat intentant fer el gol d'Estan Forbits, sí. M'he quedat a prop, de fet, el 90%.
0: No. 90%, no, si arribes a ser tu, el Barça no arriba a Roma.
1: Correcte, no hagués existit ni triplet, ni sextet, ni res.
3: No hauria existit res, tampoc m'hauríem fet aquest museu. Realment espectacular, el recomano. Jo, veient la sortida del túnel de Stamford Bridge, després tota la col·lecció de samarretes a pell de gallina, i doncs millor acompanyats impossible d'Andrés Iniesta i Jaume Sabater, CEO i cofundador d'Stonebeck, que ara mateix els he traslladat els auriculars i ja us escolten en directe al que t'hi jugues a ser Catalunya.
0: I estigueu atents perquè després de l'entrevista farem una pregunta relacionada amb el que explicarem, i qui l'encerti, qui sí sigui més ràpid en encertar-la, podrà anar gratis a veure aquesta exposició. Que Jaume Sabater, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: L'hem vist al bar, l'hem viscut en directe des de dins amb el Nil Solà, i ens ha sorprès perquè és el que deies, com un escape room on no vas a veure només imatges i moments, sinó que vas a reviure'ls, que la gent pot participar, i és ideal per nens i grans.
7: Efectivament, i la veritat és que quan ens doneu aquest feedback, no? I ens dieu que us ha sorprès i que us ha emocionat, és exactament el que des del primer dia, quan vam començar a definir el que havia de ser Iniesta Experience, volíem crear. I al final hi ha molts moments i la gent pot reviure aquests moments, i també és que els puguin viure amb la seva família, perquè pues, hi ha nens petits que no ho han vist, i és una manera de recrear aquest recorregut del món del futbol, però en el que no ens hem d'oblidar que això també va de valors, dels valors que transmet l'Andrés, del treball en equip, la humilitat i la feina ben feta.
0: És a l'IMAX, l'exposició, al Mare Magnum a Barcelona. Fins quan estarà?
7: L'exposició estarà fins al gener. I amb aquesta exposició és la inauguració d'aquest nou espai, que és donar una nova vida a l'IMAX, un projecte en el que vam començar a treballar quan va venir l'America's Cup Experience Center, però que en aquell moment, amb la complicitat de les autoritats, l'autoritat portuària, la idea era no perdre aquest espai i aconseguir que aquest espai es pogués adaptar i que sigui un centre on puguin venir a partir del gener altres experiències i on puguem fer un recorregut de temes vinculats a l'esport però també a la cultura i de poder sobretot tenir un fil conductor que sigui transmetre i els valors que podrem transmetre.
0: I a l'exposició podreu veure, entre altres coses, i escoltar la narració d'algun dels gols d'Andrés Iniesta pel Lluís Flaquer. Flaqui, fa il·lusió, no?
1: Home, i tant, imagina't, que tinguin en compte, més en un moment molt emotiu, que va ser en aquella final de Copa on l'Andrés Iniesta va marcar un dels 5 gols que el Barça li va marcar al Sevilla, i que era un moment molt especial perquè ja tots donaven per fet que acabava la seva trajectòria al Barça, i era com tancar el cercle d'un futbolista que a nivell narrador també t'ha fet viure moments de pell de gallina que només pensar-hi, sobretot aquell gol de Stamford Bridge, vamos, t'eleven a dimensions desconegudes.
0: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaqui narrando tus goles.
6: No, sí, no. La verdad es que...
0: No. Tú no, el de verdad.
6: Sí, pues lo que digas, no sé, pues el de verdad. No, pero es que me hace mucha ilusión que se haya hecho esto, de verdad.
0: Andrés.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo estás?
8: Buena imitación.
6: Encantado.
0: Flaqui, quan ha vist la imatge de la narració de l'últim gol d'Iniesta amb el Barça a la final de Copa, s'ha emocionat. S'ha emocionat Flaqui en el bar cuando hemos puesto ese momento.
8: Sí, hombre, es para ello. Yo recuerdo, supongo que Flaqui lo recordará, que para mí pues fue una... Por el momento y por todo lo que significó, fue una narración única y bueno, si ves la narración con la imagen del gol, pues es imposible no emocionarse.
1: Pues que fue un guión final tremendo, ¿no? De poder despedirte con ese título, con esa goleada y con esa última acción, que aparte fue un golazo.
8: Sí. De esos momentos que uno, pues... O sea, al final cuando recuerdas esos momentos y te transportas a ese momento vivido, es único.
0: A l'exposició, ho hem vist a les imatges del bar, podeu intentar imitar el gol d'Andrés Iniesta a Stamford Bridge i també el de la final del Mundial. Andrés, ¿alguien de tu familia lo ha hecho y ha conseguido marcar en Stamford Bridge o en Johannesburgo?
8: No, de momento no lo he visto y yo tengo que ser sincero, yo lo he probado y no lo he hecho.
0: No me digas.
1: Tú ya metiste el que tenía que meter.
0: Vale. Tú has hecho de Iniesta en la exposición y no has metido el gol de Stamford Bridge y tampoco el de España en la final del Mundial.
8: Sí, pero yo ya lo hice para que ahora pudieseis hacerlo.
1: Es buena que esté.
8: No, tengo que intentarlo. No me gusta perder.
1: Oye, Andrés.
0: ¿Ni ahora tampoco?
8: No, tampoco.
1: Andrés, ¿qué supone para ti esta exposición, este recorrido por tu trayectoria, con los buenos e inolvidables momentos, también con algunos momentos malos que tuviste y pudiste superar, que también se convierten en ejemplo y que dejas también como legado?
8: Bueno, pues es un poco, a ver, los que somos de más o menos la misma época y los que me habéis conocido durante todo este tiempo, pues bueno, sabéis que tanto lo bueno como lo menos bueno siempre lo he intentado transmitir con mucha naturalidad, y este pues es un recorrido para eso, ¿no? Como decías al inicio, no solo para las personas que vivieron a lo mejor momentos que se van a encontrar, sino a nivel familiar, a nivel de... Bueno, un chico, como he dicho muchas veces, con un sueño de ser futbolista, que se fue de Fuentealbilla a Barcelona y que ha ido pasando pues diferentes etapas de su vida, sin rendirse nunca, confiando en sí mismo siempre i con el sueño i la il·lusió de convertir-se en futbolista.
0: A Iniesta el podeu veure per d'escoltar al live del Que t'hi jugues. Tindrem temps de parlar amb calma amb ell d'aquesta nova etapa que obre com a entrenador. En tus primeros pasos en los banquillos, ¿estás percibiendo buenas sensaciones?
8: Pues sí, la verdad que me está gustando mucho trabajar en equipo, estar con los jugadores, bueno, también el proyecto en el que estoy, pues hay muchos chicos jóvenes y bueno, con muchas ganas de aprender, y al final yo creo que cuando has vivido como futbolista tantas y tantas situaciones, ya no solo a nivel de juego, sino a nivel de vestuario, pues yo creo que se pueden transmitir, se pueden aportar, y eso es muy bonito. Sí que es verdad que en estos primeros partidos estar en el banquillo de entrenador pues estresa un poco, más que cuando jugaba, pero bueno, tengo que tranquilizarme y aprender también de ese proceso. También pues ahora en octubre tengo que empezar la última etapa del curso, el pro. Y en ese proceso de aprender, de evolucionar y bueno, a ver qué es lo que depara el futuro.
0: Anda que no molaría entrenar a este Barça, ¿eh?
8: Pues sí, yo creo que no solo para mí, para ti seguramente te gustaría.
0: Pero en mi caso va a ser imposible, en el tuyo quizás sí, en el mío va a ser que no.
8: No, pero yo creo que cualquier persona le gustaría estar ahí en ese banquillo, sobre todo por lo que... Pues bueno, por el talento, lo que transmite este equipo y por lo bonito y eficaz que es.
1: Oye, déjame preguntarte por Lamine, tú que conviviste, las comparaciones ya sabemos que son peligrosas, ¿eh? Pero tú conviviste muchos años con Messi. ¿Lamine le ves rol de Messi, entiéndeme, salvando las distancias?
8: Bueno, yo creo que especial, un jugador especial, único con su edad, ya diría que cosas que ha conseguido junto al Barça, la selección. Bueno, yo creo que tanto para Lamine como para todos estos chicos jóvenes que ya han ganado cosas y que son importantes, el reto que tienen por delante es cada año igualarlo, ser mejores, ¿no? Esa es la exigencia que se van a ir encontrando durante las temporadas, y eso, pues bueno, como todos sabemos, no es fácil de mantener, pero creo que el talento que tienen pues nos hace a los aficionados, en este caso del Barça o de la selección, pues estar con mucha tranquilidad, o sobre todo con mucha ilusión por el presente i el futur.
0: Andrés Iniesta, gràcies per estar al Que t'hi jugues en directe, presentant aquesta exposició que podeu veure i viure, gaudir al IMAX, al Port Vell, al Mare Magnum a Barcelona, fins al gener, i amb ganes d'intentar imitar el gol de Stamford Bridge i també el de la final del Mundial a Sud-àfrica. Un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo, cuidaros.
0: Estigueu atents, perquè en breu obrirem telèfons per regalar un parell d'entrades i anar a imitar Iniesta en aquesta exposició. El Nil ha estat a punt de fer el gol de Stamford Bridge.
6: Esto lo para el Txec, però con una mano, sin problema.
0: Per cert, que ens va explicar el director esportiu del Barça de futbol femení, Marc Vivés, l'altre dia al Que t'hi jugues, que Iniesta havia enviat alguns vídeos de suport al Barça de futbol femení. Ho havia fet en privat, perquè això Ana Palet no se sabia, ens ho va desvetllar Marc Vivés.
4: Sí, perquè ell té una relació molt propera amb l'Andrés Iniesta, que van compartir club al Japó, al Vissel Kobe, i un Andrés que ens va dir al Vivés que estava molt, molt pendent de l'equip i que en el que ha pogut, ha col·laborat per estar a prop de les jugadores.
0: Ahora voy a ser malo, Luca Peros. Tú eres del Barça, pero croata.
9: Sí.
0: Iniesta o Modric.
6: Puedes decir Modric. Sí, lo que
9: ¿cómo
6: quieras.
9: ¿Cómo elegir mi hijo favorito? ¿Sabes?
6: No me voy a enfadar.
9: Es feo. Eso es feo. Cada uno por lo suyo. Iniesta tiene más mágica, como los toques y algo así. Modric es más en la dirección de Xavi, tiene visión del campo, algo así. Entonces,
0: se n'ha sortit bé, eh? Sí. Se n'ha sortit molt bé.
9: Però, no, és el, com se dice, el quinto amantman, no, me voy pedir que
6: la
9: no...
6: La quinta enmenda, sí, el derecho a no declarar,
9: sí,
6: que he visto
9: sí.
6: Ali McBeal.
1: Sí.
9: La teva de serie todas, favorita. Todas las series, la única que te recuerdas es el McVie.
0: Ha set molt, molt bona l'anècdota que ha explicat Luca Peros al bar, que Dino Ratja, que els oients més grans recordareu perquè era un dels jugadors de la Jugoplàstica que s'enfrontava al Barça a l'Euroliga, a la Copa Europa.
10: Sí. No tan grans també, Dino Ratja.
0: Tu i jo som grans ja.
10: Sí?
0: Sí, tu i jo som grans, Jofre. Pues llavors, sí. Tu i jo ja entrem al paquet dels oients grans.
10: Pues llavors, sí.
0: Aprendió castellano viendo La Casa de Papel.
9: Sí, le ha dado ganas para aprender el idioma porque nunca jugaba en España, solo en Italia. Y de repente, escuchando a nosotros, a la serie, empezó a estudiar con unas aplicaciones al lado también. Y no sé, hace unos dos años llegó Rodrigo de la Serna, que hice el Palermo, el argentino, a Croacia para visitarme y fuimos a comer. Y de repente Dino hablando fluente español.
6: No, ha puesto no, a sacar el tema de La Casa de Papel, que sabes que no le gusta.
0: Ja no te lo saco más. Va, són les 12:48, en un moment saludem a l'Àlex Delmas. A la segona hora parlarem del Barça, ja que tornem en setmana de futbol de clubs. Dissabte, Barça-Getafe al Camp Nou, i ha preparat una del masterclass sobre els matisos que està veient en aquest Barça de Hansi Flick, que és més vertical i mossega molt més sense pilota. Però, per tancar el bloc del Barça de futbol femení, l'1 per 1, especial pluges.
21: L'1 per 1 del Bermúdez.
5: Especial pluja.
0: Del Barça 7, Madrid 0. Comencem per la porteria, Catacoll.
5: Quedar-se a casa. És molt important que allà es quedi, però es va avorrir com un ostre.
1: Aixa Càbara.
5: Gota. Per si sola no sembla que hagi de fer gran cosa, però quan s'ajunta amb les altes té molt de poder.
0: Van Asten.
5: El radar del Meteocat. És superútil corregint i ens està fent oblidar els mapis.
1: Irene Paredes.
5: Fang. Si és necessari, i baixa perquè treballa incansablement i s'embruta el que calgui. Brooks. Guteres. De manera silenciosa s'acaba fotent per tot arreu, filtrant i destrossant tot el que pot.
1: Patrick Guijarro.
5: Botes d'aigua. Sigui quin sigui l'escenari, es comporta sempre de la mateixa manera i ens permet passar-nos-ho com autèntiques criatures.
0: Serra Jordi.
5: Núvol. Sembla que vagi amb molta calma, però va plena de qualitat i quan descarrega és un espectacle.
1: Sydney.
5: Tomàs Molina. Quan ja semblava que la cosa s'estava acabant, va aparèixer ella per donar-nos una molt bona nit.
0: Hansen.
5: Llampec. Pot estar desapareguda força estona, però quan apareix et pot trencar per la meitat.
1: Clàudia Pina.
5: És alert. Espanta tot Cristo i sona quatre vegades.
0: Peixor.
5: Calamar-se. Es va colar enmig de la tempesta fotent una bona pedrada.
1: També va jugar Aitana Bonmatí.
5: Tro. Va entrar una mica més tard i va arrencar el rugir de l'estadi.
0: Carolin.
5: Riera. El dia a dia encara no li hem vist tot el potencial, però sabem que té una gran capacitat per desbordar.
1: Martina Fernández.
5: Bassal. Va entrar amb tot decidit per acabar de trepitjar una miqueta per si no en teníem prou.
0: Carla Julià.
5: Arc de Sant Martí, senyal que quan ja s'està acabant la tempesta encara es poden gaudir coses.
1: Rosalia.
5: Héctor Pascal, sabem que serà important, però encara no sabem massa bé per què.
0: I acabem amb la banqueta, Pere Romeu.
5: Francesc Mauri, si ell veu que en caurà una de grossa, vol dir que en caurà una de grossa. I si diu que no hi ha nova dimensió, és que no hi ha nova dimensió.
2: Bravo.
0: T'ha agradat?
2: M'ha agradat molt, molt.
10: Ens està fent oblidar els mapis, diu.
1: Sí.
0: Tu que ets un vinagre. A Patterson li hauria agradat, entrenar al Barça de futbol femení.
9: Com juguen les xiques, sí. Sí. Ah, es un equipazo. Comen todos los otros equipos, las chicas de Barcelona. Es impresionante.
0: Anem a repassar les notícies, Flaqui.
1: Vinga, som-hi.
21: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Te liberamos, Luca Peros, que tienes que ir para casa, ya has venido al bar. Si quieres, vuelve ahora que tienes un... Bueno, vas a Macedonia, ¿no? A hacer un curtmetratge.
9: Sí, la semana que viene, pero luego estaré aquí un mes y medio, por fin, en casa.
0: Que diu que li agrada venir a parlar de futbol al bar.
1: Home, que és un lloc molt acollidor.
9: Gracias a todos vosotros, como siempre. Un beso enorme.
0: Mañana mejor no hablamos, ¿eh? Del España-Croacia.
9: No. Mañana no vas a llegar a la victoria 42 de España. Vas a perder mañana.
1: ¡Ostras!
5: Ya está.
0: No. Té un 0-7, Croacia contra Anglaterra. I Espanya ja va golejar a la primera jornada de l'equip croata. I està que se surt. Ara ho parlarem amb el Bruno Alemany. Gràcies, Luca.
2: Gràcies.
0: Xavi segueix invicte a la banqueta dels Països Baixos.
1: Ahí victòria, 2-1 contra Sèrbia. Ja són líders del grup 2 de la Nations League.
11: Vinga, maquis. Ja està. Vinga, au.
0: Molt bé, Xavi.
11: Tots amb la bici.
0: Ha anat a iniciar amb Països Baixos.
1: sí, sí, sí. De moment va sobre rodes.
2: Vas patir, vas patir.
11: Bueno, escolta, una cosa és patir, l'altra cosa és hem tornat a guanyar, tornat a guanyar.
0: Àlex del Mas, què tal, com estàs?
12: Molt bé.
0: Suposo que hauràs vist tots els països, els partits de Països Baixos.
12: Sí, sí.
0: I fa bona pinta en aquest inici la selecció.
12: Sí, bastant bones sensacions. Crec que ha canviat el màquina, crec que ha canviat coses respecte a Koeman, que hi havia, ha tornat al joc dels extrems, es veu més amplitud. Crec que hi ha alguns jugadors que han tornat a la selecció i són interessants. Bueno, bones coses. Més o menys el que veiem aquí, el mateix tipus de joc, però crec que això a Països Baixos li ha sentat bé i és molt més competitiva. L'últim partit el remunten, per tant també té aquest punt competitiu i crec que li estan bé.
11: Ui, perquè el Hansi remunta molts partits. Vinga, hombre.
0: A banda del Països Baixos, Sèrbia, victòria de l'equip de Xavi de la selecció holandesa. Es van jugar també tres partits més de la Lliga A.
1: Portugal 2, Noruega 1, amb golàs, no és el primer, de Cancelo. Gales 0, Dinamarca 1 i empat a 0 entre Grècia i l'Alemanya de Jürgen Klopp.
0: Jorge Jesús obre la porta a Cristiano.
1: Sí, ho atribueix tot a un malentès. El seleccionador portuguès no nega la possibilitat que pugui tornar, així ho explicava ahir després del partit contra Noruega.
13: Per mi, ho creix.
23: Si Cristiano està jugant a l'Al-Nassr, serà un jugador convocable sempre que vulgui tornar a la selecció. No s'entén que, només perquè sigui ell, hi hagi aquest problema. Quants jugadors han escalfat avui i no han entrat? Quants? I no hi haurà cap problema. Per això dic que, si vol i està jugant a l'Al-Nassr, podrà estar a la pròxima convocatòria.
13: La pròxima convocatòria...
0: Bruno Alemany, què tal, com estàs?
24: Hola, sí que bon
0: tu
24: dia.
0: Tu vas definir el que havia passat amb Cristiano Ronaldo com el cas més greu de la seva carrera. Com creus que acabarà això?
24: Jo crec que acabarà malament per l'ego de Cristiano. Crec també que ningú mereix el que està passant. L'afició de Portugal mereix un comiat millor de Cristiano. Una llegenda com Cristiano també mereix marxar d'una altra manera, però s'ho ha buscat ell, realment és així.
0: I per cert, lo de Cancelo, que ha marcat dos gols, no?, aquesta aturada de seleccions en Portugal.
24: Cancelo és un tros de jugador, és que jo ho tenia clar, que és un futbolista que amb la pilota, quan ataca, és un jugador absolutament diferencial. El tema és que té pèrdues de concentració que a vegades als seus equips li han costat força car.
10: Perquè és un jugador, és lateral, però lateral atacant.
0: Tu el veus el lateral titular del Barça aquesta temporada? Ho dic perquè entre una cosa i l'altra ha jugat relativament poc, però al final s'haurà d'anar estabilitzant la seva situació.
10: Jo crec que per la manera de ser de Cancelo no pots garantir mai el 100% de
2: la regularitat.
12: I un matís important, ja ens ho deia el Bruno, jugant a la dreta. Aquí no l'hem vist jugar encara a la dreta, per tant, ara que segurament el Barça doncs haurà de rotar centrals, pot ser que veiem Eric jugant en el central, tenim dubtes amb Koundé, Cancelo és una altra opció per sortir a la dreta.
0: A segona, Flaqui, doble empat a 0 pels equips catalans.
1: Sense gols entre Girona i Mallorca-Montilivi, gran partit d'Arnau Tenes, i mateix marcador entre Sabadell i Andorra, la nova Creu Alta. El Girona és quart en zona de playoff, el Sabadell setè, només una victòria d'entrada.
0: Vaig veure que comentaves tu el partit a la tele, el Girona 0, Mallorca 0.
10: Va estar molt bé, Arnau, realment va fer dos parades.
0: L'aturada amb el peu és brutal. És descomunal, eh?
10: Sí, sí, no se la creu. No, va ser un partit prou competit, no molt vistós, però amb molt de respecte per part dels dos equips i l'Arnau va ser millor.
0: Demà estarà el que t'hi jugues, Arnau Tenes. Derrota del Barça de bàsquet.
1: 194 a la pista d'UCAM Múrcia. Els de Sèculit són quarts a la classificació. Derrota també del Lleida a casa, 81-94. I del Girona, 118-78 a la pista de Baskonia.
0: Mor Àngel Arroyo, llegenda del ciclisme
1: segon
0: espanyol.
1: Segon classificat al Tour de França del 83. Arroyo mor aquesta passada nit als 70 anys després d'haver lluitat contra una llarga malaltia.
0: Carlos Alcaraz, semifinals de l'ATP de Tòquio.
1: Doncs ja ha guanyat contra el mallorquí Jaume Munar en 3 sets, 5 a 7, 6 a 3, 6 a 1. Per tant, Alcaraz és ja a la final de l'ATP de Tòquio.
0: 12:56.
21: Què t'hi jugues?
0: Recordo que podeu enviar missatges al 606-32-72-11. 606-32-72-11.
11: Com ha fet l'Andrés?
1: Ah, sí?
11: Sí, Flaqui.
1: Ha sigut tu?
11: Sí, sí. No, ha fet l'Andrés. Ah. Jo no he enviat missatges a l'Andrés. Jo els rebo.
1: Andrés Iniesta.
11: No, l'Andrés Iniesta no.
0: No, Andrés de veritat.
11: Andrés de veritat.
25: Pedro Grifo, buenos días. Pues yo hoy más que nada lo que tengo una petición. Y es que yo cuando me siento a ver España y escucho pues, lo típico, Rodri pasa a Pedri, Pedri pasa a Olmo, Olmo pasa a Lamín, Lamín hace paré con Fermín. Vamos a ver. Por favor, ¿por qué no narra Flaqui a España? Y así por lo menos disfrutamos todos, pijo.
26: ¡Arsa!
10: L'Andrés es murcià, ¿eh? Yo estaba
6: sabe de qué va, sí.
0: Es de Murcia, sí. L'Andrés.
10: Toma, el pijo final es delante, ¿no?
0: Tú has estado allá.
10: Sí, sí. Yo de, me estaba sonando que era murcia, pero el pijo final es
6: sí,
10: definitivo.
6: Sí, es de Cartagena.
0: ¿Te agradaría, Flaki?
1: Sí. Es de Cartagena.
10: Hostia,
1: es
10: pues si vivís murcia...
0: El Flaki va a narrar la final del Mundial. La victoria de España contra Argentina, sí, ¿te agradaría?
1: Y la del 2010 también la vam narrar. Cartagena. En català.
0: La del 2010.
1: A ONFM,
0: el 2010. És a dir, has narrat les dues finals que ha guanyat Espanya en català.
1: Sí, sí, sí.
0: Com Puyal, que feia anys, va narrar a Ràdio Barcelona els partits d'Espanya a Argentina, el 78, no?
1: El 78.
0: El 78. Però no m'ha respost, eh?
1: Digue'm.
0: Si t'agradaria.
1: Home, clar, tot el que sigui narrar, benvingut sigui. Però això ja està més que repartit.
0: 12:58. Pausa i ja tens a la segona hora que hi ha cançó per Mbappé. La bicicleta.
21: Què t'hi jugues? Ràdio Lleida, Cadena Ser.
14: Volia renovar la meva cuina i al final també m'he animat a fer el bany. Vaig anar a Comercial Urgell. Tenen la millor exposició. Cuines, mobles de bany, sanitaris, ceràmica. Ara també amb productes de porcelanosa. I tu, t'animes?
21: Comercial Urgell. Més de 50 anys ajudant a reformar Lleida. Demana cita prèvia a comercialurgell.com. Ara amb promocions especials dels dies porcelanosa, del 25 de setembre al 10 d'octubre.
15: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
21: Avinguda de l'Estudi General 15, Lleida.
16: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
17: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
16: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
17: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
21: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
18: Allá on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
19: Tots els nostres continguts.
18: Som a tot arreu. Som al teu costat.
19: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
18: Tot això passa aquí.
26: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
27: Es la una, las 12 en Canarias.
28: 29 de noviembre, elecciones generales en España. Sánchez lo fía todo a la movilización social por la vivienda y el Partido Popular y Vox al cambio, al desgaste del gobierno por la corrupción y a los bulos. El primero ya está sobre la mesa. Ayuso y Abascal ponen en duda la limpieza del voto por correo.
27: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
28: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue en marcha el Consejo de Ministros Extraordinario en el que Pedro Sánchez va a disolver las Cortes y va a convocar esas elecciones para el domingo 29 de noviembre, como ha anunciado esta mañana. Desde la Moncloa, Sánchez ha admitido errores y ha dicho que la legislatura no ha sido fácil.
29: Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país.
28: Y es por ello que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana mismo los dos decretos de vivienda que decayeron el pasado viernes en el Congreso de los Diputados. Al estar disueltas las Cortes, las medidas se tienen que votar en la Diputación Permanente, donde el Ejecutivo no necesita Junts. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
30: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Hoy el Gobierno aprueba el decreto de disolución de las Cortes y ya mañana se reúne de nuevo el Consejo de Ministros para aprobar nuevas medidas de vivienda que el Congreso tendrá que convalidar en los siguientes 30 días. De apurar los plazos sería justo a las puertas de que arranque una campaña electoral que los socialistas esperan que gire en torno a la vivienda y a la amenaza de la ola ultra. Hoy Sánchez justificaba así su decisión.
29: Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades.
30: Sobre las medidas de vivienda, el gobierno no tiene garantizados los votos, a pesar de que la mayoría de la diputación permanente son más favorables para el gobierno.
28: Gracias, Ana. Precisamente Junts acaba de decir que las elecciones llegan tarde y que es momento de romper con las políticas de los últimos años. Ampliamos Barcelona. Xavi Bello, ¿qué tal? Buena tarde.
3: Hola, buena tarde. Miriam Nogueras ha acusado a Sánchez de usar el sufrimiento de mucha gente con la vivienda para por sus intereses particulares propios y ha llamado a romper definitivamente con un modelo de país que asegura que empobrece a la ciudadanía.
4: Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir als catalans quin país i quin model de societat volem. Volem aquest model de país...
3: Toca decidir a los catalanes. Noguera serà previsiblemente la candidata de Junts en estas generales a la espera de ver el impacto político que podría tener un posible retorno de Puigdemont en las próximas semanas si se le aplica la amnistía.
28: Y lo dicho, los bulos. Esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo, ha llamado directamente a la gente a no votar por correos partiendo dudas sin ninguna prueba. Lo mismo acaba de hacer el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
28: A partir de las 2 recopilamos todas las declaraciones políticas que nos deja esta mañana a partir del anuncio de Pedro Sánchez. Las tenéis ya en la portada de cadenaser.com.
7: Cadena Ser. Servicios informativos.
8: Renault.
7: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
20: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
13: Entrades a auditori.cat.
22: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
23: Cariño, ¿5x5?
24: 25.
23: ¿Y por 3?
24: 75.
23: Ahora eres de números.
24: No, de mi BP. Con la app Mi BP

0: socios del Real Madrid volvieron a faltarle el respeto a la historia y a su propio escudo, pidiendo por la tarde-noche, cuando acabó el partido, en masa, en los medios de comunicación y en las redes sociales, la disolución del club. El madridismo pidiéndole al viudo la disolución del club por no pasar ese bochorno.
1: De Manaven, que es...
0: Que era una vergüenza, sección. Que era ridiculizar al escudo. Esos son. Si no ganan, si no pueden ganar, como sea, disuelven la competición. Esos son.
1: Tío Faja.
0: Porque se creen con el derecho de propiedad de las competiciones. Y como tal, las han de ganar. Por eso sale el viudo a decir que le han robado 8 ligas. Porque para él, el Valencia, el Sevilla, el Atlético de Madrid y los otros 30 que la compiten no existen.
2: ¿Qué me das de bueno?
0: Me la han robado las ligas, dice, con todos sus huevazos. Eso es como entienden ellos el deporte. ¿Hola?
1: No, sí, te hemos escuchado perfectamente. Que vaya bien y ánimo, perquè la gent que treballa a la construcció, amb dies com els que estem vivint a Catalunya,
3: sí,
1: pateixen especialment.
3: Ja ho sé, ja, però que ho sé, els de la construcció estem patint. Però tot i així, sempre tenim els millors materials.
1: No, per exemple, s'han d'aturar, quan plou molt.
3: Però tenim els millors materials i la qualitat es nota en els acabats, i això gràcies a qui ho fem, a MCAT Group, on hi tenim els millors materials per a construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, amb assessorament, materials sostenibles i els preus més competitius. A MCAT.
1: Abans de tancar la secció amb el tio Faja, Sergio, què tal, com estàs?
4: Hombre. Ah, bona tarda.
1: Des d'on ens escolta, Sergio?
4: Des de Barcelona.
1: Des de Barcelona. Tu has estat el més ràpid en trucar per aconseguir aquestes entrades per l'exposició d'Andrés Iniesta, però ens hauràs de respondre correctament a... Quina és la narració del Flaqui que surt a l'exposició? És la d'un gol molt important d'Andrés Iniesta.
4: De Stamford Beach?
5: Ja, macho.
4: La del Mundial?
1: No. No. Has estat molt ràpid, però no atent. Sergio, estigues atent, aviam que... si en propers dies pots aconseguir entrades. 93-344-1411. Tenim més trucades, eh? Roberto, què tal, com estàs? Hola, Roberto.
5: Roberto.
1: Roberto a la una.
6: Hola.
1: Roberto a les dues. Ha sonat el Roberto. Des d'on ens escolta, Roberto?
6: Me sabe mal porque sí que se me ha quedado en la cabeza el Stamford Bridge y habéis dicho el otro, pero no me he quedado con el tema porque hoy tenía bastante follón de oficina. O sea que imposible.
5: Y no puede, inténtalo por lo menos, si es que va a probar.
2: Di una.
1: És que hi ha vegades que la ràdio se sent però no s'escolta.
6: El final del Mundial.
1: No, Roberto, no. I és que estan trucant molts, i no val donar moltes pistes, perquè llavors perjudicaríem altres oients. Un abrazo, Roberto, gràcies per escoltar-nos.
2: Molt xunga la pregunta.
1: Sergi, què tal, com estàs?
7: Hola, bon dia, molt bé.
1: Des d'on ens escolta, Sergi?
7: Ara estic a Sant Joan d'Espí.
1: A Sant Joan d'Espí. Plou?
7: No, ara mateix no.
1: Bueno, aviam si es va calmant una mica la situació. Aviam si has estat atent, Sergi. Quin és el gol que surt narrat pel Flaqui a l'exposició de l'Iniesta?
7: És el gol de la final de Copa contra el Sevilla.
5: Eso
1: es. Sergi, gràcies per escoltar-nos i per estar atent. T'emportes aquestes dues entrades per anar a l'exposició sobre Andrés Iniesta al IMAX Porvel de Barcelona, Iniesta Experience, el juego interior.
2: Un gran regal.
7: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, no pengis, que ara l'Helena et diu què has de fer per aconseguir les entrades.
5: Dale un vinito a los que han perdido, por lo menos, ¿no?
1: 1:13.
5: Un vinito, jo què sé.
1: Això després de l'exposició. A aquesta hora comença el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, on ja entren tots els equips, excepte els quatre que participen a la Supercopa, que són Barça-Madrid, Real Societat i Atlético de Madrid. Barça-Madrid, Real Societat i Atlético de Madrid queden exempts, ells entraran directament a 16ens de final, però ja participen la resta d'equips, entre els que hi ha molts catalans. Sergi Hernández, què tal, com estàs?
8: Hola, bon dia.
1: Són 52 partits els que sortegen avui?
8: 56 partits, 56. 112 partits en total. S'ha començat ara a la una des de les Roses el sorteig, que jugarà la setmana del 28 d'octubre. La final d'enguany torna a ser novament a l'estadi de la Cartuja, el 24 d'abril. I com bé has dit, els quatre equips que disputaran al febrer la Supercopa estan exempts en aquesta ronda. i la configuració dels enfrontaments quedarà dividida segons la proximitat geogràfica dels clubs que s'han d'enfrontar. Per tant, durant aquesta estona estarem pendents del grup 2, que és on estan involucrats tots els equips de catalans.
1: Són Espanyol, Girona, Sabadell...
8: Sabadell, després tenim de primera federació l'Europa i el Sant Andreu, de la segona federació el Reus Futbol Club Redis i el Manresa, i faltarà veure l'eliminatòria del Prat, que cal veure perquè aquest cap de setmana s'ha hagut de suspendre el partit a causa de les pluges que hem patit a Catalunya aquests últims dies. I doncs, tot i això, el partit d'anada va guanyar per 5-1, per tant, sembla ser que sí que serà el Prat a la pròxima ronda.
1: Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Sant Andreu, Reus, Manresa i molt possiblement el Prat. Li falta el partit de tornada, però té un ampli avantatge de l'anada, a part de l'Andorra, que no és formalment Catalunya perquè és un país a part, però ens escolta moltíssima gent a Ràdio Andorra i, per tant, des d'aquí també tenim un seguiment especial per a l'Andorra, que estarà en aquesta primera fase del sorteig de Copa. Tu t'agrada, la Copa?
9: A mi m'agrada molt la Copa. És una competició molt divertida de jugar, de narrar i de seguir com a aficionat. Em sembla que el knockout és de les millors. A més, en tinc una.
10: Per això t'agrada
9: tant, eh?
1: La picareta d'ullet, que bé que t'ha quedat, eh?
2: Sí.
9: Amb l'Espanyol.
1: La vas guanyar, sí.
9: El Bernabéu.
1: Tens una rèplica, no?
9: Sí.
2: Jo la guardes.
9: Està bé la pregunta.
2: És que el Sigui
1: saps. No, no saps on la guardes?
2: No. Ara ve l'escandalitzat Sigui Rodríguez.
1: És que no ho puc entendre, això.
9: No sé.
1: Guanyes una Copa del Rei, et donen una rèplica, bueno, i la
9: ja,
1: perds?
9: No, la Copa ja l'he guanyada, és igual on la tingui, no canviarà les coses, no sé on està.
1: A mesura que vagin sortint els emparellaments, amb el Sergi els anem explicant en directe al que t'hi jugues, a la Rozas i a l'Antón Meana. Hola, Antón, muy buenas.
11: Aquí estamos, buen día, y qué mayor me hago, esa final de Copa la cubrí yo ya.
9: Gran.
1: ¿Lo dices en serio?
11: Era favorito del Zaragoza.
9: Bueno, muchísimo.
11: Bastante favorito, sí, en la previa. Y de hecho iban a ganar, no sé si era la sexta o la séptima, tenían hasta bufandas que lo decían, la sexta Copa, la séptima Copa, y le metió un meneo el Español al Zaragoza.
9: 4-1.
11: Pero un meneo desde el principio hasta el final.
9: Molt, molt, sí, sí, va ser...
1: ¿Estabas en Radio Marca entonces?
11: Estaba en Radio Marca, estaba en prácticas y me tocó cubrir aquella prácticas. Final, la final del Zaragoza... todo el día, que tenía en la fanzone justo enfrente del Bernabéu, en el Colegio de los Agustinos, y luego recuerdo entrar al estadio. La verdad que fue una experiencia muy muy buena.
1: Fíjate, por eso, cómo evoluciona la vida y las voltes que dona.
9: Yo el que me recuerdo de aquel
1: día... Estudian prácticas.
9: Meana,
1: coincideix
9: no,
1: famosas en aquella final de Copa, y hay un jugador que después acaba sent company a la ràdio d'ell.
11: Sí, sí, y que ayer me comentó por la tele el partido del Sporting, que lo estuve viendo, y que, ya lo conté alguna vez, cubrí ya de primer inalámbrico el ascenso del Murcia en Ponferrada, que fue un fiestón desmedido, que también subió... También subió
9: hasta dos festes, ¿no? Meana, sí, señor, hasta dos festes. Bueno, pasa que Ponferrada no se pudo... No daba para todo lo que podía hacer, pero sí.
11: El vestuario con Paco Gallardo y con Pedro León fue espectacular,
9: sí,
11: aquel día en Ponferrada.
9: Hostia, sí, sí, la sensación a Ponferrada, me recuerdo moltíssim. Molt, molt.
1: Quants ascensos tens? Bueno.
9: Tres
1: ascensos. Amb el Múrcia?
9: Amb el Múrcia, amb el Llevant i amb el...
1: Tampoc te'n recordes de l'ascens?
9: Espera't, sí.
2: Es fa gran.
1: Vols dir que no tens un problema?
9: El primer amb el Llevant, sí, segurament. No, tinc una memòria molt d'entendre. Amb el Llevant, amb el Múrcia i amb el Valladolid.
1: Ah. Vale. Antón, a ver...
9: Quin desastre, per favor. No tinc el meu millor dia. Sí.
1: España cierra mañana esta primera ronda de partidos en la aturada per seleccions en Croacia, en Split. Amb unes sensacions, lo de la selección española es tremendo, ¿eh?
11: Pues sí, la verdad que sí. Una manera de jugar, una manera de dominar los partidos. El otro día, en la segunda parte, se estean y les llegan a empatar, aunque anulan ese 2-2, y luego tienen opción de meter el tercero. Pero sí, es un equipo al que da gusto entrenar. Afortunadamente, los que se quedan, porque hay varias bajas desde que empezó el periplo hasta hoy, pero están todos bien. Van a viajar a las 4 de la tarde, camino de Split, para dormir esta noche ya en Croacia. Y sí, pues lo que hace Lamine Yamal, cómo juega Rodri, el gol del otro día de Rodri es una forma de ver a un Rodri enorme en la selección, y quieren cerrar esta fase de cuatro partidos ganando en Split y asegurando el pase a los cuartos, que luego se jugará en la primera plaza del grupo el 15 de noviembre en el Metropolitano contra Inglaterra.
1: Y Lamine Yamal va a ser titular, ho dic perquè és l'únic jugador que ha estat titular als tres partits d'aquesta aturada per seleccions.
11: Yo creo que sí, es intuición, porque De La Fuente no suelta prenda, pero yo creo que sí porque él quiere jugar y porque España le necesita, y creo que es mejor utilizarle un rato al principio y luego dosificarle, como está haciendo De La Fuente, que ponerle en el banquillo. Ha hecho tres partidos muy buenos, marcando pronto en la mayoría de los partidos. No sé, es un jugador absolutamente diferencial y la selección se aprovecha mucho de este Lamine. No sé quién lo dijo el fin de semana en Carrusel, ¿no? Que decíamos en 2010 qué sería de la España de 2010 con Messi. Pues ahora la tenemos. Ahora tenemos la de 2026 con Lamine Yamal. Y da miedo pensar que hubiera hecho España en el Mundial si Lamine hubiera estado como está ahora. Así que sí, yo creo que mañana va a jugar de inicio en Croacia Lamine Yamal.
1: És el futbolista de la selecció espanyola que més minuts ha tingut en aquests tres partits. El segueix Rodri. I el seu nivell és brutal.
9: Mantenim-lo, no, sí. Del Mas, que veig que descansi, no?
10: Sí, home, no estaria malament, que descansés al quart. Està a un nivell espectacular. Per mi no deixa d'afegir ingredients nous al que ja era Lamine, no? És a dir, per mi la gran virtut d'aquest Lamine, d'aquest inici de temporada, és que ha sabut afegir gol, ha sabut afegir coses determinants a l'últim terç sense perdre tot l'anterior que tenia, que era el joc, que era aquesta última passada, aquesta assistència, aquest lideratge. Em sembla que està en un nivell increïble, se'l veu disfrutar i se'l veu físicament molt bé.
1: Però, Flaqui, no hem trucat a l'Anton Meana per parlar de la selecció espanyola, eh?
2: Bueno, sí,
1: com
2: però
1: que he vist que
2: hi ha altres temes.
1: Us agradàveu al bar,
2: sí.
1: Posant a sobre de la barra el cas Mbappé i
2: és
1: la bicicleta.
2: És molt gros, molt gros.
1: Tens el tall de Mourinho?
2: Sí, no, expliquem-ho. Mbappé aquest cap de setmana, recordem que té unes molèsties en França, va abandonar la concentració, lluny de quedar-se a Madrid, se'n va anar a París amb la seva parella a passar uns dies.
9: No va arribar ni a jugar en França, oi?
2: Sí,
11: no ha llegado a tiempo al entrenamiento. Es verdad que hay que decirlo, a mí no me gusta, pero el Madrid argumenta que tiene permiso del club. El jugador estaba en Francia con permiso y conocimiento del club. No ha estado en el entrenamiento de esta mañana. Dicen, he leído a mano de Juan en el AS ahora, que va a ir por la tarde a entrenar en solitario y que estará disponible para el partido del sábado. Pero más allá del permiso o no, creo que la imagen es tremendamente importante.
1: ¿A qué hora ha aterrizado Mbappé?
11: A como a las 11 de la mañana.
9: ¿Y el entreno era a las
2: 10:30?
11: 10:30.
9: No hi havia possibilitat d'arribar des d'1 a Madrid.
11: Claro,
9: i arribar a
11: l'entreno. O de llegar ayer, pero ¿cómo no hay posibilidad si está de vacaciones o de días libres? O sea, no está en un proceso
9: de vuelo regular,
11: que
9: Javier.
12: Cuando quieren, sí.
1: Antón Meana no es sospitós perquè el Getis Juves ha criticat diverses vegades a Mbappé i ayer en el carrusel canalla te despachaste a gusto.
11: Pero es que te digo una cosa, pero es que no es despacharse, es decir...
9: El equipo entrena desde hoy.
11: El entreno entrena desde hoy a las 10:30 de la mañana. Ven al entrenamiento del equipo. Es que ayer lo dijimos por la noche. Primer partido de Arbeloa en Albacete no fue. El Madrid va a jugarse la Liga al campo del Barça. Que sabes que vas a perder, te van a ganar y van a ganar la Liga en tu cara. Vete. Que eres Mbappé. Vete. El equipo está en una situación muy delicada. Porque sí, el parón de selecciones, Lamine Yamal, jiji jaja. El Madrid está muy mal. Tienen muchas dudas como club y muchas dudas como vestuario. Les metieron un meneo en el Metropolitano importante. Si no cambia la cosa, les va a caer otro en el Camp Nou en 20 días. No está la cosa para teletrabajar desde Francia. Es que no está. No está. Entonces, a Mbappé, que por lo visto le encanta el fútbol y va a ver partidos de la Copa África. ¿Por qué no vas hoy a ver a Francia? ¿Por qué no vas al estadio a ver a Francia hoy? ¿Por qué no vas a ver al Madrid cuando estás lesionado? Es que, de verdad, me parece que el Madrid necesita a un líder. Necesita un goleador, lo tiene, pero necesita un líder. Y Mbappé, desconozco el motivo, si está enfadado con sus compañeros, si le gustaría ser capitán y no comprende que aquí sea por antigüedad, no lo sé. Esta parte es elucubración, pero que su compromiso con el Madrid a un sector amplio del madridismo le decepciona, es una cosa evidente. Y para mí, hoy, que el equipo entrena a las 10:30, se sabe perfectamente, aterrizar a las 11, que encima sabes que te están grabando. Ayer subir un Instagram o una story, o como se llame, que soy analógico yo, grabándose en una bicicleta. El otro día, con su pareja Esther Espósito, saliendo de Bum Bum, que debe ser pues como la sala bikini, pero en París. Pues oye, de verdad, céntrate, Mbappé.
1: Es que lo de la bicicleta, eso de la bicicleta, que son unas imatges al seu Instagram, sí. ¿No?
2: Ahí penja una imatge d'ell somrient, feliç, amb una cançó de fons... doncs penja un Instagram on se'l veu anar amb bicicleta, aquesta cançó de fons.
1: Va mirant a la càmera i va rient.
2: Sí. Clar, això ve agreujat perquè ara fa uns dies es va publicar una entrevista a Mourinho, un programa que es diu Betting Drive, que l'entrevisten amb un cotxe, on Mourinho parlava precisament de la no conveniència d'anar en bicicleta si ets futbolista professional.
12: Unfortunately, a football player cannot ski in the mountain, cannot ride a bike. If he does that, even hiding from the club, I care about the way you look to your job. You fall in a bike.
2: Diu, no pots anar a esquiar, no pots córrer en bicicleta, m'és igual el contracte que tinguis, perquè al final, si caus, et pots fer mal, et pots perdre un partit, et pots trencar una, el que sigui.
1: Aquesta declaració de Mourinho, quan surt publicada?
2: Fa uns dies, no sé la data exacta, però
1: com dues setmanes.
2: És veritat que es va fer viral ahir, arrel del vídeo de Mbappé, fins ara no havia passat de...
1: Perquè pot ser que Mbappé no conegués aquesta declaració, perquè
13: no, sí, sembla constantment
1: desafiar-lo.
13: Però, sí, exacte, l'està desafiant constantment.
9: Però tu creus que...
1: Jo crec que l'ha de conèixer, i si no,
9: crec.
1: Ha de fotre-li a bronca algú del seu entorn, perquè ja, tindrà molta gent treballant per dir-li.
2: Sí, però la meva pregunta és, si la coneix, què busca ara?
1: Tu creus que la conoce en torn?
2: Un reto a Mourinho, és que no ho entenc.
11: Tengo dudas. Però vamos, el Mourinho que yo conocí en 2011 montaba un pollo.
9: Hombre, tú verás.
11: El Mourinho que yo conocí en 2011, el sábado no le ponía.
1: ¿Y el de ahora?
11: Tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque el club dice que tiene permiso.
5: Vamos a ver.
11: Claro, si la respuesta es tiene permiso... ¿Por qué no lo puedo hacer? Hombre, no creo que tenga permiso para montar en bici, no creo que pida permiso para todo, pero tiene permiso para no entrenar con sus compañeros. No sé, los jugadores que vuelven de la selección habitualmente se tratan con sus clubes. Mourinho ha dicho que le gusta que los jugadores hagan vida en Valdebebas, y eso lo está cumpliendo. Están más horas en Valdebebas, gente del staff que antes no formaba parte de primer equipo, forma parte de primer equipo, le gusta que coman juntos si quieren, que desayunen juntos. Hay un ambiente pues un pelín más, no sé si llamarlo familiar, que con otros entrenadores o no se podía o no querían. Entonces un entrenador que defiende eso, que permita esto, me llama mucho la atención, y a mí me defraudaría que Mourinho el viernes tape a Mbappé. Me defraudaría, porque es que yo conocí al Mourinho de verdad, entonces a mí esto me parece pues de cámara oculta.
1: Desde el viernes, porque el Madrid juega dissabte contra el Villarreal al Bernabéu, per tant divendres hi haurà roda de premsa de Mourinho.
5: Lo están tratando como si fuera el bueno de la Mailand. Bueno, que no puede, no tiene por qué venir a entrenar, no pasa nada, todo está bien, todo está correcto.
1: És bèstia, i la situació del Madrid contrasta amb la del Barça. Sí, després veurem com acaba la temporada, però ara mateix, el mes d'octubre...
9: Aquest tema d'Mbappé a mi se m'escapa. És veritat que...
1: Deixa'm alliberar l'Anton Meana, que està fent feina de passadissos. Ja sabeu que els periodistes expliquem coses, però per fer-ho abans hem de treballar-les. I així, avui ha fet dobleta el Bar i el que te jugues l'alliberem i pot seguir treballant. Un abraç, Anton.
11: Un apunte nada más, que no va de esto, però en el sorteo de Copa no va haver una bola concreta del partido famoso que se suspende ayer en Canarias. Hay un Atlético Guimar Sporting de Hortaleza que no se juega por que el equipo madrileño decide no jugar porque pues les han recibido con botellas, con piedras, con huevos en el autobús y no juegan el partido. Estamos a la espera de que el comité de competición diga qué va a pasar. Hay dos bolas, hoy se dirá o este, o el Atlético Guimar o el Sporting de Hortaleza. El presidente de la federación acaba de condenar la violencia de ayer en Canarias y mi olfato me dice que el partido se va a jugar a puerta cerrada en campo neutral y que por tanto habrá una decisión salomónica, ni para el que agredió ni para el que se retiró del partido con un acta del árbitro diciendo que la seguridad estaba confirmada.
1: Gracias, Anton.
11: Un abrazo, hasta luego.
1: A mesura que anem coneixent emparellaments, amb el Sergi els anirem explicant el que t'hi jugues.
9: Deia que això de Mbappé se m'escapa perquè ja coneixem aquesta generació de jugadors que ara tenen fama de fer més la seva i no necessita tant de la unió de grup, no? Ara parlava de si va estar molt al vestidor, no... diguem-ne que ja són empreses soles i van sols, però això és una cosa que no t'involucris molt. M'imagino, per exemple, abans hem parlat de Koundé, un futbolista que va més a la seva. Això és una cosa, i una altra és demostrar constantment no només que no estic molt involucrat, sinó tot el contrari, és a dir, que vull fer coses perquè es mostri que estic lluïssim d'això, no? No acabo d'entendre, no sé quin benefici hi ha.
13: Exacte, és com actua en moda reivindicació, però és que ell després tampoc té actes com per poder mereixer el que li pugui passar pròximament. Vull dir, és un constant repte de, ostres, aviam contra l'afició del Madrid, aviam què suposa, després contra el president, després contra els jugadors, contra els companys. Jo com a companya, o com a company d'equip, jo aquest tio l'envio la merda, o sigui, així de clar.
10: Sí, jo crec que és una falta de respecte. Ell viu en una realitat paral·lela, sí. I, vaja, en el futbol, com en moltes coses a la vida, un mateix acte, depenent del moment, pot estar bé o pot ser una falta de respecte. En aquest cas, el que ha fet Mbappé és una falta de respecte pel club o dels companys. No ho entenc per enlloc i, per tant, estic molt d'acord amb el que ha dit l'Anton.
9: Crec que pot anar, i això també ell ha dit la seva, no, l'Anton, de si no està, que esperava que Mourinho es pronunciés per pilotador a favor seu. Probablement no li ha dit, i ha dit sí, pues...
1: Ah, sí?
9: Aquesta gran portes, home. Està constantment amb aquesta...
2: Sí, però sí que va fer una frase...
9: No suficient. No li va semblar suficient.
2: Això pot ser.
9: I ha dit, que no ets els
2: meus. No va
1: verbalitzar. Que el desafia per això.
9: No ho sé, però és que si no
1: me l'han explicat una altra. Sí. No volia això i ella apareix amb un vídeo cachondejant-se posant amb una bici.
2: Jo si ell és conscient, o sigui, si ell fa això com a reacció al vídeo de Mourinho, em sembla gravíssim.
1: Però és que si no és conscient, aquest tio tindrà molta gent treballant per ell.
13: No està fent,
1: haurà de fotre-li bronca amb algú del seu entorn, no?
9: Si no és conscient, ha tingut molta mala sort.
1: Clar, és que sembla fet a posta.
9: I molt poca gent que treballi bé.
1: Va, és la 1:30, dos quarts de dues del migdia. Fem una pausa i a la tornada, cançó. Fins on vulguis anticipar, Bermu.
14: Bueno, pues es una canción a tres voces.
1: A tres voces.
14: Que cantamos, pues, Kylian Mbappé, Mourinho, José Mourinho y yo mismo.
1: Sí, cançó a tres veus, Florentino Pérez, José Mourinho y Kylian Mbappé.
14: Eso es.
1: ¿Y el título de la canción?
14: La bicicleta.
9: ¿Cómo se pasa coros, se pasa coros.
1: La de Shakira.
14: Si quieres, bueno, claro, claro.
1: La bicicleta de Shakira.
14: Hacemos coros, si queréis, sí, claro. I el, Carlos, i el Carlos Vives, i este.
15: Connecta les 12 amb el Què t'hi jugues de SER Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
16: Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos porque es nuestro trabajo, el mío y el vuestro, y aquí estamos.
15: Què t'hi jugues.
17: Cadet. Ràdio Lleida, Cadena SER.
18: Albert Soler, tot en construcció.
19: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
18: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules.
19: En impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets. Albert Soler t'innova.
18: En ferros i acers, formigoneres, embestides, big bags, carretons, maquinària.
19: Albert Soler, a Lleida, Torrefarrera i a albertsoler.com.
20: Quantes vegades has pujat el volum de la televisió aquesta setmana? Et costa entendre les converses quan hi ha soroll? Són petits senyals que val la pena escoltar. A Natural Audio revisem la teva audició per saber el que necessites. I ara amb el plan Renove gaudeix fins al 50% de descompte. Natural Audio, especialistes en salut auditiva a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. A Lleida ens trobaràs a Prat de la Riba 25.
21: Necessites implants? Doncs vine a Ilerdent.
22: La clínica especialitzada en odontologia avançada amb implants i dents fixes col·locades al mateix dia.
21: I opcions de finançament gratuït?
22: Demana una primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerdent.com.
21: T'esperem a Ilerdent, al carrer Sant Antoni de Lleida.
23: Quan un diagnòstic no pot esperar, hi ha un nom de referència a Lleida. Centre Mèdic Alomar.
24: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET, TAC i gamma càmera.
23: I circuit especialitzat per a la dona. Centre Mèdic Alomar.
24: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
25: Volia renovar la meva cuina i al final també m'he animat a fer el bany. Vaig anar a Comercial Urgell. Tenen la millor exposició. Cuines, mobles de bany, sanitaris, ceràmica. Ara també amb productes de Porcelanosa. I tu, t'animes?
26: Comercial Urgell. Més de 50 anys ajudant a reformar Lleida. Demana cita prèvia a comercialurgell.com. Ara amb promocions especials dels dies Porcelanosa, del 25 de setembre al 10 d'octubre.
27: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
28: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
29: Con ventanas cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
1: ¿Y portará el dorsal de Cristiano Ronaldo, Elena?
13: Rafael Leao.
30: Portar el dorsal del Cristiano. Hi ha algun problema?
1: Com... Ara et Jorge Jesús?
30: Sí, per què no? I si vol un titular, ja li dono jo mateix. O Jesús acabó com el cristianismo 2026 anys després.
15: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

0: 1:33, molta pressió, Bermúdez, perquè, home, sí, no tens tanta gent com Oques gràcies a aquesta nit a l'Estadi Olímpic, no, però déu-n'hi-do el ple que està ara mateix l'estudi del que t'hi jugues, eh?
1: Aviso, pot ser que em creuin els cables en algun moment, pot ser que en algun moment m'equivoqui de veu, perquè això... ho he posat difícil.
2: Rigorós directe, eh?
0: Sí, sí, és rigorós directe. La cançó que estrenem ara mateix al programa és La bicicleta, de sí. Shakira i Carlos Vives, amb veus de Florentino Pérez, José Mourinho i Kylian Mbappé.
1: Eso es.
0: Has fet un triplet, passes el joc.
1: És parte del proceso. Vamos allá.

0: No espero, porque claro, si no tendré que cargarme a José Mourinho.
1: ¡Qué grande!
2: José, ¿podem explicar la entrehistòria d'aquest gag? A la reunió, l'Helena ha dit, per què no fem una cançó de la bicicleta dedicada a Mbappé? I teníem una altra cosa preparada i el Bermúdez ha dit, canviem el gag perquè el meu cap ja no pot pensar en res més que en la bicicleta.
3: Molt llaminera, aquesta cançó.
0: Bueno, és lo que tiene, no?
3: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Gran interpretació a tres veus. Sí,
0: pues venga, para casa, ya está, a jugar. Ya está, nos vamos.
2: 1:37. En un moment saludem a una campiona del món.
4: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
2: Abans de tancar la tertúlia, mira, aprofito, Àlex, que així tindré un contingut per demà, Flaqui, anem més tranquils.
3: Ah, bé.
2: El que t'hi jugues. La del Masterclass, et sembla que la obrim demà?
1: I tant.
2: I així analitzem una mica ja el Barça de cara a dissabte contra el Getafe, perquè és interessant i val la pena escoltar-la amb tranquil·litat, els matisos del Barça de Hansi Flick, que són 4 i molt importants, amb dades interessants que confirmen que hi ha un canvi en la filosofia de joc del Barça, o una evolució, no? Més que un canvi, és una evolució.
1: Una evolució, correcte.
2: Una evolució, et sembla?
1: I tant que sí.
2: Perquè dels partits de seleccions, Bruno, demà es tancaran els 4 que juga Espanya, a 9:15 contra Croàcia, Split, amb molta presència de jugadors del Barça, la selecció espanyola, ja m'he explicat que Lamine Yamal i Rodri són els que han disputat més minuts, i també a altres seleccions. Hem comentat abans que ha marcat Cancelo amb Portugal, 2 gols en aquesta aturada de seleccions, i hi ha dues veus que són interessants, escoltar, una de Koundé i l'altra de Tuchel sobre Gordon.
5: Sí, Tuchel parlava sobre Gordon, deia que està donant un gran nivell amb la selecció d'Anglaterra, que ha millorat, que respecte al que li havia vist els últims temps ha fet un salt endavant.
6: Yeah, he plays with a lot more edge and a lot of confidence. Just see a player full of confidence.
5: Diu Tuchel que Gordon juga amb més agressivitat i confiança, que veu un jugador amb una major convicció i seguretat, que manté la seva potència física i la seva capacitat de trencar línies i que està rendint a un altíssim nivell, que ha pujat una marxa més i ha estat molt decisiu per Anglaterra i per els 3 partits.
7: Bueno, al final, arribar a la selecció... venint del Newcastle és diferent d'arribar a la selecció venint del Barça, no?
2: Sí,
8: clar, jugar amb els millors al final.
7: Arribes allà i diguem-ne que et reben d'una altra manera i
2: tens més galons.
7: Sí. I la treva pobra confiança,
2: perquè, veritat, no? Estem veient un Gordon com amb més jerarquia a la selecció anglesa.
7: Més alliberat, sí.
3: Però és curiós que aquí el gol se li negava i de sobte a Anglaterra
5: Sí, és veritat que està tenint moltes ocasions. Per exemple, l'altre dia em falla un parell de força clares, però és que no para de produir. La seva parella, la societat que està formant amb Bellingham, a mi em sembla interessant de cara a la propera Eurocopa, a propers tornejos. Anglaterra està jugant molt bé, sobretot amb aquestes dues peces, amb Bellingham i Gordon, i està donant un nivell bestial, la veritat.
1: Sí, el dia d'Espanya recordo que és el millor, clarament. Jo el torno a veure, o el veig ara, amb molta confiança, molt ben a l'1 contra 1, que és una cosa que en els últims partits al Barça li havia costat, i per suposat és el gol. És un jugador que té gol, i tard o d'hora arribarà, no? Jo, de fet, tot i que De Jemi ara en porti 3 i ell 0, jo crec que acabaran més gols Gordon que De Jemi, i ho veurem aviat.
2: Aquesta és una declaració que ens ha cridat l'atenció, la de Tuchel sobre Gordon. L'altra és l'autocrítica de Koundé.
5: Sí, encara més crida l'atenció, perquè no és habitual veure jugadors parlant malament d'ells mateixos. Per què no està jugant tant Koundé aquesta temporada? Respon el jugador francès.
9: Non, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure. Moins de temps de jeu, c'est aussi lié à la saison passée qui était...
10: No, són decisions del meu entrenador. Jo em sento molt bé físicament. No tinc lesions. Si tinc menys estones de joc, està relacionat amb el meu rendiment de la passada temporada, que va estar molt per sota del meu nivell. Així que és una conseqüència. És un repte que assumeixo sense problema. Hauré de treballar, que ja és el que estic fent. I depèn de mi recuperar les meves millors sensacions. Sé que quan estigui en la meva millor forma, ocuparé la meva posició i tindré més minuts de joc.
9: Cette posició, c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
5: Autocrítica a Koundé, que tindrà competència, perquè ho parlàvem abans amb el Dalmas. Al final, Cancelo pot jugar també a la dreta, a l'esquerra li ha sortit el tema... d'Espart, com a central, té poca opció Koundé de jugar, per tant, veurem si...
3: Està Eric Garcia, de titular, ara
5: sí,
3: a la dreta.
5: Però crec que Koundé l'haurem de central,
1: Sí, però primer de tot està bé que Mbappé, company de selecció, pugui prendre nota de declaracions com aquestes, amb aquesta humilitat. I està molt bé que ho enfoqui així. Jo crec que parteix com a suplent ara, que Eric està millor, però veurem. Em sembla un molt bon missatge.
7: No esperem de Koundé tampoc una reacció molt rebel, eh?
2: Home, però està bé que sigui autocrític.
7: Molt, molt bé que sigui autocrític. Jo crec que no té un equilibri molt bo, que és quan està molt bé no li pesa gens, ara que està malament ja li arribarà el moment.
2: No,
7: sí, no es posa nerviós.
2: Bruno, gràcies.
5: Que vagi bé.
2: Jofre Mateu,
7: bona
2: Paula
7: setmana.
2: López, Àlex del Mas, gràcies.
7: Moltes gràcies.
2: Demà obrim la del Masterclass.
1: I tant que sí.
2: És la 1:42, torna al teu lloc, Bermu, que a més saludarem a una persona amb la que has coincidit amb alguns actes a Terrassa. Abans, Sergi, ja coneixem algun dels emparellaments de la primera ronda de la Copa del Rei?
11: Sí, de fet, ja pel que fa als catalans ja els tenim tots col·locats. En primer lloc, l'eliminatòria aquesta que comentàvem del Prat Sant Rafael tocaria a casa rebre a l'Atlètic Club de Bilbao, per tant, un dels grans plats forts.
2: O sigui, Prat Atlètic Club de Bilbao?
11: Correcte.
2: Perquè el Prat se suposa que es classificarà, va guanyar 5-1, no?, el primer
11: correcte
2: partit.
11: Sí.
2: Prat Atlètic Club?
3: Està molt bé, eh?
2: Està molt bé. Està molt bé. Espera, que li vaig a dir a la Mercè.
3: Farem una especial.
2: Suposo que aquest dia voldrà anar a veure un partit de futbol.
3: Farem una especial.
11: En segon lloc tindrem de la Copa de Federació que s'ha classificat el Sestao River Club, que s'enfrontarà amb l'Espanyol, els de Manolo González.
2: Sestao Espanyol. És un mític, el Sestao.
3: Sí, noi.
5: Sestao River.
3: Sestao River.
11: El Girona, que li tocarà a visitar el Quarte. El Quarte és un equip que es troba actualment a la... A la tercera federació espanyola, que en aquest cas és de Quarte de la Huerva, de la província de Saragossa. I finalment tenim el, en aquest cas jugo a casa jo, el Reus Futbol Club Redis, que li tocarà rebre el Baracaldo, el Baracaldo de
2: Reus Baracaldo,
11: el País Basc.
2: Reus Baracaldo, eh? A casa sí. El Reus, Reus Baracaldo.
5: També mític el Baracaldo.
2: Tu ets de Reus.
11: Sí.
2: Doncs prepara't que aniràs a cobrir aquest partit.
3: Sí.
2: Reus Baracaldo. També és un altre mític, exacte, el sí, Baracaldo. Sí. Per tant, així el que més crida l'atenció pels equips sí, catalans és el Prat. Home, si s'acaba classificant, òbviament,
3: poder rebre el Prat contra l'Atlètic Club. Sembla que és un del que et podia tocar, tenint en compte que els 4 de la Supercopa no hi són. Segurament és un dels equips més llaminers.
2: Recordem que aquest és el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Els equips que estan a la Supercopa, entre els que hi ha el Barça, entren directament a 16ens de final.
3: I que aquests partits es jugaran la setmana del 28 d'octubre.
11: El 28.
2: Alguna cosa més?
11: No.
2: Perfecte.
3: Val, doncs ja està. Escolta'm.
2: Així és com s'ha de matar un tema.
3: Sí.
2: Per què allargar?
11: Cap més.
2: Si ho pots finiquitar amb un monosíl·lab.
3: Crec que el Sabadell ja té rival, també. Utebo, m'has dit, Helena? Utebo Sabadell, Utebo, acaba de sortir.
11: Sí, correcte. Utebo Sabadell i el Manresa, que rebrà el Sant Andreu.
3: Ah, mira,
11: per tant,
3: hi haurà un
11: derbi
3: català. Manresa-Sant Andreu.
2: Perfecte. I Utebo...
3: Sabadell. Faltaria l'Europa, no entenc, per sortir d'equips catalans?
2: Aviam si no us deixeu l'Europa, eh?
3: Sí.
2: Vale, ara el seguint, repassem tot. Són 3:45 del migdia. Brian Zaragoza, què tal? Bon dia.
12: Hola, buenas. ¿Qué tal?
2: ¿Llegó a existir la posibilidad de que ficharas por el Barça?
12: Sí que hubo una posibilidad y, bueno, hubo contactos y...
2: ¿Incluso alguna reunión puede ser?
12: Bueno.
2: Somriu.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
3: Calamotxa Europa.
2: Acaba de sortir. Qui?
3: Calamotxa Europa.
2: Calamotxa?
3: Calamotxa Europa.
2: D'on són?
3: Ja
2: ens explicaràs. És per saber si viatjo o no.
3: No viatjarà.
2: D'Aragó.
3: Bueno, potser sí que viatges.
2: D'Aragó. Berto Dayan, què tal, com estàs?
13: Hola, què tal? Molt bé.
2: Felicitats.
13: Moltes gràcies.
2: El segon mundial. El segon de quants?
13: No sé, de molts que porto, la veritat. Però el segon títol, sí.
2: La Berta Bellan ve al que t'hi jugues a ensenyar-nos i a presentar, a disfrutar, a gaudir, a celebrar el segon mundial que aconsegueix al trial. Són consecutius, perquè el primer va ser el 2025, ara el 2026. Et preguntava si és el segon de quants, perquè, clar, tens el Toni Bo, que no sé qui. Quants en porta ja? 40?
3: 40, sí, sí.
13: 40, sí. Dinam Outdoor i Dinam Indoor.
2: T'hi veus arribant-hi o no?
13: No, la veritat que no, per tindre la base que no tenim tantes proves indoors i mundials indoors només en portem 2, així, com validat.
3: Clar, tu vas ser sots campiona fa anys, 2018-2019, i ara els dos títols consecutius, 25-26, senyal de que, escolta'm, aquí no s'ha hagut de picar pedra per aconseguir l'èxit final, no?
13: Sí, sí, sí, ha costat, porto molts anys treballant, entrenant fort i al final, per fi, arriba la victòria.
2: A França competeixes contra homes?
13: Sí. Sí, sí. De fet, d'aquí dues setmanes tinc l'última prova del Campionat de França i allà corro en una categoria mixta, però som dues noies i l'altre home, sí.
2: I per què? A Espanya no?
13: A Espanya també faig categoria Terra 3 i allà competeixo amb l'OI, sí, perquè la femenina absoluta és amb un nivell que ja no m'agrada.
2: Que és massa baix,
13: sí,
2: ja ho pots dir clarament.
13: Massa baix.
2: És massa baix. Val. Deia que havies coincidit amb algun acte amb el Bermúdez, oi que sí? Perquè em sona que
14: sí, sí.
2: Vas rebre un premi.
14: Hem guanyat un premi aquí els dos. Gent sí? de Terrassa.
2: El premi Gent de Terrassa.
14: Gent de Terrassa.
13: Sí, sí, amb una T.
14: Efectivament. Una mena de T.
3: I on el guardes?
14: Li vaig donar als meus pares. Perquè ho guarden millor que jo, segur.
2: Sí, us van donar els dos a la mateixa edició el premi Gent de Terrassa,
14: sí,
2: eh?
14: Sí, sí, sí. Som gent de Terrassa i pues, es veu que els hi donen un premi.
2: Tu continues vivint a Terrassa?
13: Sí, sí.
2: Ho dic
13: sí,
2: perquè
13: sí.
2: ella és de Terrassa, però no hi viu.
14: Bueno, ja hi viuré, ah, hi viuré.
2: Tu continues vivint a Terrassa?
13: Jo sí, jo sí. Molt fidel a Terrassa.
14: De moment estic patint la gentrificació de Gràcia, estic patint.
2: Tinc entès que vols crear una escola allà?
13: Sí, sí, sí, és la idea, perquè jo sempre he fet trial a prop de Terrassa, però no a Terrassa, i al ser d'allà i voler pues, que el trial arribi a més lluny i que al final sigui un extraescolar més, pues, tant de bo ho pugui complir.
3: M'ha de molar fer l'extraescolar de trial.
2: Ja, no, digue'm al nom que igual apunto els nens a l'escola.
13: Exacte, allà, és la idea.
2: És molt guapo,
3: home,
2: eh?
3: Jo faig
2: trial. De què fas extraescolar de trial?
3: Jo faig anglès, jo trial.
13: Exacte.
2: Però explica'ns el projecte aquest.
13: Bé, és això, jo buscava un terreny a prop de Terrassa que estigués bé, el vaig trobar, vaig parlar amb l'Ajuntament, amb el regidor d'Esports i la veritat que tot sembla bastant encarat, el Motoclub Terrassa també està d'acord, la Federació Catalana està més que d'acord i jo crec que és un interès pel trial en general i per Terrassa, al final és un esport supermaco que tant de bo arribi a més gent.
3: Però a partir de quina edat, tu crec que vas començar als 4, no? Però a partir de quina edat es podria un interès ficar-se en això, el trial?
13: Dels 30... Ai, dels 3...
3: Dels 30,
13: dels, bueno, sí. Perdó, dels 3 als 90.
3: Dels diria. 3 anys.
13: Sí, sí. Sí, sí, no hi ha edat. No hi ha edat.
14: Però jo me puedo meter a trial, todavía.
2: Sí, que estàs en l'edat, Florentino.
14: Me puedo meter a trial.
3: El Kilian podria fer trial, també. El trial del Kilian, després de la bici.
14: Muy seguro.
2: Ostres. Com és una moto per a una nena de 4 anys?
13: És molt petita i solen ser elèctriques i després als 6, 7, 8 ja passen a gasolina.
2: La guardes encara, aquella moto? La
13: no.
2: que tenies amb 4
13: no,
2: anys?
13: No, no, a casa meva no són gaire de guardar coses. De fet, la moto del Mundial el meu pare ja volia vendre.
3: Què dius?
13: Home, igual la guardem. No, papa. Sí, no són molt de guardar coses.
2: Què val una moto?
13: Més també menys, hi ha un rang entre 500 i 5.000.
2: 500 i 5.000.
13: Sí.
3: Escolta'm, ara com a bicampiona del món, com afrontes el que ve? És el tornar a guanyar després de guanyar, ara posàvem l'exemple del Toni Bocla, és una casa a part, però clar, guanyar després de guanyar sempre diuen que és el més difícil, no?
13: Sí, de fet, aquest any m'ha costat una mica més perquè jo crec que tenia la pressió de l'any passat, però cada any jo crec que serà més difícil perquè els rivals pugen més fort, entrenen més, tenen més ganes de guanyar, llavors a mi em manté com amb més ganes de seguir sent la millor intentant entrenar al màxim.
2: Es dona un fet insòlit, no?, que ara mateix tenim campió del món català i campiona del món catalana. Uh-huh. Això per què?
13: Bé, jo crec que Catalunya és el millor lloc per practicar trial. De fet, molta gent de fora ve aquí a entrenar perquè hi ha com molts terrenys diferents, moltes àrees on es pot fer trials amb tranquil·litat i jo crec que és el millor lloc.
2: Quins són els altres països així que siguin potència al món del trial?
13: Itàlia i Anglaterra, jo crec.
2: Itàlia, Anglaterra i,
13: sí,
2: i aquí.
13: Sí, sí. Però on més venen a entrenar és aquí a Catalunya.
14: I,
13: sí.
14: I per convertir-ho en extraescolar, has d'anar amb un col·le, diguéssim? És a dir, hi ha d'haver un col·le que digui jo també m'hi vull fotre, i has trobat col·les?
13: Clar, no, de moment no. No he arribat a aquest punt, però m'agradaria com el fet de que sigui un extraescolar més, potser no cal que estigui vinculat amb l'escola, però sí que sigui un esport fàcil de fer i que si la gent ve just allà a prop del Parc Vallès, deixin el nen o nena allà, facin trial i els pares puguin anar a fer altres coses.
2: Perquè tu l'amor pel món del motor, pel trial, et ve del teu pare?
13: Sí, sí, sí, el meu pare sempre ha estat un aficionat, no competia, ara sí que comença a competir una mica, als seus 62 anys. I...
2: Ara comença a competir
13: sí,
2: el teu pare?
13: Sí, sí, ja et dic, el trial és per tothom, per totes les edats i sí, sí,
14: si
13: no, competeix
14: si,
13: més ara
14: si
13: que
14: abans. Si me voy a meter yo, ja te digo. Me voy sí. a meter yo.
3: Perquè què queda tenir una bona pilot de trial?
13: Depèn, si és per aficionats pot fer-ho qualsevol i només tenint la moto i entrenant una mica ja està suficient. Llicència, òbviament.
2: I equilibri.
3: Però equilibri,
13: I
3: força,
13: i després,
3: clar que és important, sí, l'agilitat,
13: si ja
3: la força...
13: Fer, sí, si ja vols fer una mica millor, doncs sobretot força, molt equilibri, però moltes hores de moto, perquè al final pots estar molt fort...
3: Quan,
13: si no
3: quantes
13: fas
3: hores
13: moto.
3: Entrenes tu?
13: Jo intento fer 2-3 cada dia, de dilluns a divendres, i els caps de setmana va sortir a fer l'excursió.
2: 2-3 hores amb moto?
13: Sí.
2: I gimnàs després?
13: Sí, també. Ah. Sí, sí, el gimnàs a la tarda.
2: Cada dia?
13: Sí, la idea és que sí. L'única vegada, si he tingut un problema amb la moto, doncs si vaig a reparar-la o el que sigui, aquell dia potser ja no entreno.
3: Qui és el teu referent? Ara tu ets mirall de moltes nenes que segurament volen dedicar-se al trial, però quan tu eres petit, en qui et fixaves?
13: El Toni Bou. El Toni Bou, sí? Sempre ha estat el meu referent. De fet, des que anava jo al Palau Sant Jordi a veure trial, ja guanyava ell.
2: Ah, perquè ell té 40, tu 26, sí. Per tant, has crescut, sí, amb ell.
13: Sí, sí, sí.
2: Perquè ell té tants anys com títols.
13: Exacte. Sí, també hi havia el Fujinami, hi havia el Cabestany, i també eren referents.
3: Fujinami és mític,
2: Fujinami.
13: Sí.
3: Sí, sí.
13: Però el Toni sempre ha estat allà, i la Laia Sanz també és una de les referents.
2: Jo el que me recordo és Jordi Tarrés.
3: També.
13: També.
14: No, no,
2: i Doug Lankin.
14: I també, que en el seu moment, sí. Jo recordo molt veure-ho de petit a la tele.
2: Sí.
14: I cada cop veig com que hi ha molts esports que els estem perdent perquè també la tele els està perdent.
13: Sí, totalment. De fet, jo crec que és el que passa, que com que no és fàcil de veure, la gent no el veu i hi ha gent que ni el coneix. Sí, sí.
2: Doncs s'haurien de protegir, sobretot, esports on Catalunya es potència, no? Per exemple, el trial o, per exemple, l'hoquei patins.
3: Sense anar més lluny, sí, sí. No, però el trial, i més amb aquestes condicions que tenim de terrenys per poder entrenar i de, doncs, escolta'm, protegir-lo, protegir-lo i potenciar-lo.
13: Totalment.
2: I el tema de la concentració, perquè recordo alguna vegada entrevistar el Toni Boi i preguntar-li en què penses tantes hores allà a la moto, es fa complicat o no?
13: Sí, a vegades sí, i més si tens pressió. Al final jo aquest últim cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a León, és un lloc que normalment em va malament perquè aquell riu patina moltíssim i les zones de riu ja sé com són. I llavors ja vaig patint per el que patinarà i has de evadir-te una mica de tot, estar pendent de la zona i només del que has de fer en aquell moment. I com que tenim 12 zones, doncs tens temps com de descarrilar-te una mica, tornar... De cop fas un 5, jo cago en tot perquè ja sé que m'ha anat malament i em fa molta ràbia, però després a la següent hora ja intento tornar i a veure què toca ara i a la següent.
2: I a tu t'agrada anar amb moto més enllà de fer trial o ets de cotxe per desplaçar-te?
13: Sí, m'agrada anar amb moto, tinc una moto de carretera, una MacBoard, i va molt bé, és molt còmoda, però em fa una mica de respecte.
2: Sí?
13: Sí, sí, soc més de muntanya.
2: Mira, com tu, Flaqui.
3: Sí, sí, bueno. Sí. Cadascú.
2: Doncs felicitats per aquest nou mundial, el segon de Berta Avellán, amb 26 anys aconsegueix el segon mundial consecutiu, a més, i que en caiguin uns quants més.
13: Esperem que sí, moltes gràcies.
2: I que s'aposti pel trial i ja ens aniràs explicant sí, com evoluciona el projecte aquest a Terrassa, sí, perquè sí. Ens ha cridat molt l'atenció.
14: Mm. I tant.

0: cancelados en el aeropuerto del Prat y también colas o circulación lenta en las principales carreteras. Por suerte, hoy de momento solo hay que lamentar daños materiales, pero ningún herido. El balance desde el sábado por la noche, recordemos, es de 2 muertos y 1 desaparecido.
1: ¿Y cómo va a evolucionar la situación en las próximas horas, Jordi Carbó?
2: La lluvia en Cataluña va a menos, pero esta tarde todavía tendremos algunos chubascos más localizados en la mitad este y en los Pirineos. Y mucha atención en prácticamente cualquier punto del interior de la península, porque entre esta tarde y la próxima noche se repetirán tormentas como las de ayer, acompañadas de granizo en muchos casos, incluso granizo de gran tamaño, fuertes rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora y lluvia torrencial. Especial atención en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y el interior de Murcia.
1: Tenéis toda la información actualizada del tiempo en cadenaser.com.
3: Hora 14, con Javier Casal.
1: Y más cosas, muy rápido, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy rápido, tenemos 2 últimas horas. La playa del trampolín en Ceuta acaba de ser desalojada. Fuentes ministeriales confirman a la SER que centenares de migrantes han sido trasladados a la frontera y que la mayoría se está marchando voluntariamente a Marruecos. Además, a 3 meses de que se agotaron los plazos, el Ministerio de Hacienda retrasa la entrada en vigor de Verifactu, la nueva factura electrónica que deben aplicar autónomos y profesionales. Ahora tienen casi 2 años más.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
3: Hora 14, Catalunya. Gemma Alegrí.
5: La Protecció Civil acaba d'enviar una nova alerta als mòbils dels veïns i veïnes de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols. Protecció Civil alerta del risc de creixement del riu Ridaura i barrancs propers i demana a la població que es protegeixi a l'interior dels edificis.
6: La ciutadania té que saber que davant d'una situació que és d'aquestes molt imminents, tenen que aplicar la seva autoprotecció per assegurar-se, per estar en una posició de seguretat i a continuació, si cal alguna cosa, anirà reaccionant tot el sistema com fa sempre.
5: Jordi Carbó, quina és la previsió a aquesta hora en aquesta zona?
2: Empordà i també la Selva és que durant una hora encara pugui descarregar la tempesta que està estancada allà i com plou sobre mullat, doncs molta precaució. Tempestes que al llarg de la tarda, aïllades però igualment molt violentes, afectaran el Pirineu i també la Catalunya central.
5: Això el mateix dia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals pel 29 de novembre. La reacció dels partits catalans ha estat pràcticament immediata i ja treballen en les candidatures amb què es presentaran.
7: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
8: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
5: La convocatòria d'eleccions que no fa canviar d'opinió als sindicats d'habitatge.
9: La convocatòria d'eleccions no canvia. Que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros, la convocatòria d'eleccions
5: que no només mantenen no les seves peticions, sinó també la manifestació prevista per aquesta tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona. On sí que hi ha hagut canvi de plans és a Moques Grasses, que ha ajornat fins dijous el concert previst per aquesta nit.
10: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
5: El grup d'Osona havia de començar avui el seu comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, això el mateix dia que el Primavera Sauna ha presentat el cartell de la 25a edició. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station? Aquests són els titulars d'aquest dilluns. De seguida els ampliem amb en Víctor Valero al control, amb la Soledad Domínguez a la producció. Escolteu l'Hora 14 a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
5: Protecció Civil acaba d'enviar una nova alerta als mòbils dels veïns i veïnes de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols. Oriol Soler, bona tarda.
11: Què tal, Gemma? Bona tarda.
5: La previsió és que la pluja, que aquest matí ha descarregat ja amb força el litoral i prelitoral central de Catalunya, es dirigeixi ara cap a la Costa Brava i Girona.
11: Sí, exactament. I com deies, el que preocupa és la crescuda del Ridaura, que ja va baixar amb un cabal extraordinari aquest cap de setmana, de manera que avui el mal temps fa més o menys el mateix recorregut que va fer el diumenge passat. Comença a litoral i prelitoral de Barcelona i es va desplaçant a poc cap a Girona, amb aquesta és alerta ara en aquests municipis.

0: Municipis de la Costa Brava. Hem tingut un matí molt mogut. S'han hagut de suspendre classes a 5 municipis del Vallès, Granollers, Òrrius, La Roca del Vallès, Canovelles i Vilanova del Vallès. El govern assegura, però, que aquest episodi, el d'avui, era imprevisible i que aquest escenari no estava contemplat a cap predicció meteorològica. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Ja preveiem una situació en la qual es podien donar pluges locals en diferents punts intenses, però no un sistema convectiu mesoscalar nou, que és el que ens està impactant. Els diferents models que s'havien, que s'han consultat, no preveien aquest fenomen d'aquestes característiques. Sí que és veritat.
0: I Protecció Civil sí que demana que davant d'aquestes situacions actuem de vegades en contra del que ens mana el nostre instint i que si veiem cada cop es posa a ploure molt o rebem una alerta als mòbils, que ens quedem on som si som a un lloc segur.
2: El que hem de veure és que està plovent amb molta intensitat i que no és segur estar fora en l'exterior. Si tenim aquesta situació, el que tenim que fer és guarir-nos, quedar-nos a dintre d'un espai que es puguem estar amb seguretat i si tenim alguna incidència greu, que ens entra l'aigua, que ens passa qualsevol cosa, que no tenim zones superiors per pujar, avisar-nos immediatament al 112.
0: Durant el matí, els bombers han fet més de 330 actuacions, de les quals 35 han estat rescats a persones que s'havien quedat atrapades al seu vehicle. Per exemple, han rescatat una mare i una nena com a Ruga, que per sort estan bé, només amb una hipotèrmia, i el 112 ha rebut prop de 9.000 trucades. Ara mateix, rius i rieres baixen molt plens, però no com a primera hora, on hem vist, per exemple, que el Besòs fregava els 300 metres cúbics per segon, per sort lluny dels 900 del cap de setmana, on gairebé es va desbordar, i també hem vist com se sortia del seu cabal al Congost el seu pas per Granollers, i és que aquest ha estat el municipi on ha castigat més el temporal.
3: Ara hi anem. Són les 2:12 de la tarda, ho deia ara l'Oriol. Un dels municipis més afectats pels aiguats d'aquest matí és Granollers, la capital del Vallès Oriental. Entre els serveis destacats hi ha el desallotjament preventiu, això sí, preventiu, d'edificis d'oficines per un esvoranc davant la zona dels jutjats. No hi ha hagut danys personals, però des de l'Ajuntament insisteixen, Martí Oliver, en demanar prudència.
4: Sí, ara ja fa una hora i escaig que ha deixat de ploure, fins i tot ha sortit el sol, Gemma, però l'alcaldessa Alba Barnosell demana que només se surti de casa si és imprescindible.
5: Perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment puguin actuar el més ràpidament possible.
4: L'alcaldessa assegura que encara tardaran diversos dies a poder tornar a la normalitat. Hi ha diversos punts on els cotxes han quedat atrapats a primera hora, surant amb l'aigua que els arribava fins als retrovisors, aparcaments o passos com el de la Ronda Sud, on les excavadores treuen fang de sota el pas. Com poden sentir els oients, això és a sota les vies del tren que han quedat inundades. Ara fa pocs minuts han rescatat un cotxe i les vies de tren que han quedat molt malmeses. S'ha esfrondat una part al costat d'aquest accés de la Ronda Sud i, per tant, això pot provocar retards i problemàtiques que s'allarguin durant les hores. Això també ha provocat, Gemma, que més d'un centenar de passatgers quedessin penjats a l'estació de Granollers. A més, tampoc tenien servei alternatiu perquè els autocars tampoc podien circular per la situació que hi havia a les carreteres.
3: Gràcies, Martí. Repassem a aquesta hora les principals afectacions. A la xarxa ferroviària, ho apuntava ara en Martí, torna a ser un dia molt complicat.
6: Últimament havien estat millor, però avui és com que passen de tot, no sé.
7: Hay gente que está desde las 6 de la mañana y no pueden viajar, entonces me voy a casa. Que no hay de otra, ¿no? Porque está peligroso.
3: En Pol Valero és a l'estació de Sants. Pol, quina és la imatge a aquesta hora?
8: Hola, Gemma. Doncs ara a aquesta hora hi ha força moviment a Sants, no tant a les andanes de Rodalies, que també, però al final hi ha molts trens que no estan arribant aquí. Ara les aglomeracions de gent es concentren sobretot al vestíbul i sobretot a les oficines d'atenció al client de l'alta velocitat i la llarga distància. Per què? Perquè l'alta velocitat ha tingut molts problemes, ha estat 2 hores interrompuda entre Girona i Barcelona i això ha impedit moltes circulacions cap a Madrid o cap a França de persones que ara són a les taquilles demanant alternatives. Fa un moment parlàvem amb un senyor que havia d'anar a París al matí i ens deia que l'alternativa més propera que li han donat és per demà al matí, per tant haurà de fer nit aquí. A aquesta hora ja s'han recuperat els trens d'alta velocitat, però encara poden arrossegar retards durant tota la tarda. De fet, ara la pantalla d'arribades assenyalen uns 20 minuts de retard pels trens de Madrid i Figueres i fins a hora i mitja els que venen de Marsella o Alacant.
3: Pol, ara mateix, què han de saber els usuaris?
8: Doncs mira, ja hem dit que l'alta velocitat s'està recuperant. Anem cap a Rodalies, on hem tingut un matí mogudet. Avui ja ha arrencat amb menys serveis dels que seria habitual després de les pluges del cap de setmana, i un dels punts més delicats ha estat l'R1, la línia del Maresme, que a primera hora havia reobert alguns trams, però les pluges han fet inviable circular-hi i ha quedat totalment suspesa. L'altre punt complicat és l'R2 i l'R2 Nord, que té el punt neuràlgic a Granollers, ho explicava en Martí. Les inundacions han obligat a interrompre la circulació i ara només circulen trens de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels, de manera que no hi ha servei, per exemple, fins a Maçanet-Massanes, i allà tampoc funciona l'R11 cap a Portbou, que encara no s'ha recuperat del cap de setmana, i en cap d'aquests casos hi ha servei alternatiu per carretera. Altres talls. A l'R3 només hi ha obert el servei entre la Garriga i Ripoll, i R4, com estava previst de bon matí, només hi ha servei entre Sant Vicenç de Calders a Sants, i cal agafar un servei alternatiu de Terrassa a Manresa. Per últim, l'R7 té servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Cerdanyola.
3: Gràcies, Pol. Fins ara.
8: Fins ara.
3: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Més enllà de la xarxa ferroviària, també hi ha afectacions a les carreteres. A aquesta hora hi ha diverses vies tallades o amb restriccions a l'àrea de Barcelona i al sud de Girona. Des de primera hora del matí també hi ha afectacions en diversos centres educatius. Hi ha ajuntaments, Soledad Domínguez, que han decidit directament suspendre l'activitat lectiva.
9: Sí, és la decisió que han pres aquest matí a primera hora. Granollers, La Roca del Vallès, Urrius i Canovelles. Tampoc han obert un parell d'escoles de Palau, Solità i Plegamans i dos centres d'educació especial en Santa Perpètua de Mogoda i a Sabadell. Això ha estat el sobrevingut perquè inicialment ja s'havia anunciat que no obririen al voltant d'una desena d'escoles. A Barcelona, l'escola Poeta Foix, del barri del Putxet de Barcelona, ha patit inundacions perquè una canonada externa d'aigües fecals ha desbordat.
10: Escola pública Poeta Foix. Tot el menjador. Han rebentat les... Bueno, no sé què ha passat. No pot ser que l'escola pública estigui així i el consorci digui que avui no pot venir.
9: Des de l'AFA expliquen, i el consorci ho confirma, que la setmana passada ja va haver un problema similar a aquesta mateixa escola. Diuen des de l'administració que llavors va ser més lleu que avui. Pel que fa a les universitats, l'enviament de l'ES Alert ha agafat a molts alumnes ja a classe o de camí.
11: Ja per la carretera estava la situació molt complicada. Ha sonat l'alarma, la profe ens ha dit que estiguéssim a la uni fins que acabés tot.
12: Quan he arribat m'havien cancel·lat la classe de després i res, ara estem aquí fins les dues, que han fet un comunicat que no podem sortir fins que acabi la pluja.
13: Jo he anat a la UAP directament des de Girona amb l'autobús i a part que hem arribat una hora més tard del que en teoria havíem d'arribar per culpa del trànsit a la carretera, ens ha estat sonant l'alarma durant el trajecte i just quan hem arribat ens han anul·lat.
9: La majoria de les facultats han mantingut les classes normals, la UB ha suspès les activitats avaluables, la resta ha demanat als docents que siguin flexibles i que ofereixin alternatives als estudiants que avui no han pogut arribar.
3: I de les escoles als centres sanitaris, entre els afectats, els hospitals Vall d'Hebron i de Granollers, Susana Ruiz, també hi ha incidències que alteren el servei en alguns CAPs.
14: Sí, segons informa el Departament de Salut, a Vall d'Hebron hi ha múltiples afectacions amb façanes, finestres i cobertes, el sanejament municipal no drena i hi ha àrees i serveis inundats, com les consultes de traumatologia i pediatria. No hi ha suspensió de serveis, però sí trasllat interns de pacients. Les pluges d'avui han tornat a afectar l'hospital de Granollers, que ahir va resultar molt perjudicat, amb noves incidències als soterranis i a la zona d'urgències, des d'on també es deriven els pacients cap a altres espais del centre. A banda, hi ha moltes afectacions en centres d'atenció primària de la ciutat de Barcelona, inundacions, goteres, filtracions, també en CAP del Vallès Oriental, del Maresme, del Baix Penedès. Només les regions sanitàries de Catalunya Central, Pirineu, Lleida i Terres de l'Ebre no registren cap afectació i funcionen amb normalitat.
3: Davant de tot aquest escenari, tornem a saludar el nostre meteoròleg, Jordi Carbó. Què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda.
3: Jordi, dèiem a la primera connexió, s'ha enviat una ES Alert a la zona del Baix Empordà. Què hem d'esperar per les pròximes hores en aquesta zona?
15: Doncs bàsicament que la tempesta que ara mateix està afectant el sud del Baix Empordà, estones també arriba fins al sud del Gironès i al sud de la Selva, doncs que tingui més o menys una hora més de vida, però la guàrdia no la podrem baixar no només aquí, al litoral i perlitoral de Girona, també al seu interior, als Pirineus i a la Catalunya central, perquè continuaran formant-se tempestes que poden ser molt locals, però deixar molta aigua en poc temps i a molts llocs doncs, ja està més que saturat el terreny, de manera que no fa falta que plogui molt per provocar problemes fins i tot més greus que els que ja hem tingut fins ara. De manera que, tot i que alguns llocs pugui semblar que millori, insistim, comarques de Girona, a la Catalunya central, als Pirineus i de manera més aïllada al litoral i prelitoral de Barcelona, encara alguns xàfecs intensos, si bé de curta durada.
3: Això pel que fa avui, però és que els pròxims dies també es preveuen convulsos.
15: Sí, sí, de fet, jo crec que hem d'entendre que estem en un entorn que facilita, i valgui la redundància, amb molta facilitat que es desenvolupin aquestes tempestes. I es veu un nou episodi que pot complicar força la situació a partir de mala tarda, sobretot la nit, i fins ben entrat dimecres, com a mínim fins al migdia. De nou seria al litoral i prelitoral, des de Tarragona fins a Girona, però això pot anar canviant una mica, de manera que, tot i que demà al matí pugui millorar, la situació es pot tornar a complicar a partir de demà a la nit.
3: Jordi, gràcies.
15: Que vagi bé.
3: Publicitat i tornem.
16: Cadena SER.
17: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli. No te busqué
16: ni me viniste a buscar. Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
18: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
19: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
18: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
3: 7 minuts i seran 2:45 de la tarda. El president espanyol Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals pel 29 de novembre i els partits de Catalunya ja s'han activat per preparar-se i definir a contrarrellotge les candidatures amb les quals s'hauran de presentar. De seguida repassem la situació de cada partit, però abans repassem algunes conseqüències immediates de la dissolució de les Corts Generals. Laura Pons, Xavier Abelló, bona tarda.
20: Hola, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda.
3: Aquesta anticipació de les eleccions fa que algunes de les principals mesures que havia pactat Esquerra amb els socialistes i que impactaven directament a la butxaca dels catalans hagin quedat en paper mullat. No es podrà, per exemple, culminar ni el nou model de finançament ni la condonació del deute del Fla.
21: Sí, de les tres principals carpetes que negociaven Junqueras i Sánchez, el Fla, el finançament i Rodalies, només Rodalies podrà seguir tirant endavant, acords que queden, per tant, en paper mullat, tot i que la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemanya, està convençuda de que la posició de que han fet una oposició útil, no com altres partits, diu, referint-se a Junts.
22: Continuarem fent d'oposició exigent i útil.
21: Si la condonació del Fla que van acordar socialistes i republicans l'any 2023 hagués tirat endavant, parlaríem de perdonar 17.000 milions d'euros, 17.000 milions d'euros que Catalunya deixaria de deure a l'Estat. Això pel que fa al Fla. Pel que fa al nou model de finançament, parlaríem de 4.600 milions d'euros, a més, a partir del 2027. Un increment que hagués suposat un 13% més dels recursos, recursos però que no arribaran a temps perquè un govern en funcions, ja admeten des d'Esquerra, és impossible que tiri endavant amb mesures d'aquesta envergadura.
3: Els partits tindran ara poc més de dues setmanes per decidir quins seran els seus candidats i ho fan amb un ull posat al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem perquè està previst que el Constitucional avali demà mateix l'aplicació de l'amnistia, però ha de ser el Suprem qui la certifiqui en cadascun dels casos. Els partits independentistes no preveuen, però, que afecti les llistes.
0: Les llistes s'han de presentar com a tard el 20 d'octubre i, per tant, és molt difícil que l'amnistia estigui aplicada abans d'aquella data. A Junts donen per descartat que Puigdemont pogués arribar a ser candidat. Altra cosa és l'impacte polític que podria tenir un eventual retorn
1: retorn abans del 29 de novembre. La candidata serà previsiblement Míriam Nogueras.
2: Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis quin país i quin model de societat volem. Volem aquest model de país que ens arrossega a l'empobriment, que ens ofega a impostos, o volem trencar definitivament amb tot això?
3: Esquerra ha de resoldre en pocs dies les tibantors amb la seva figura visible, que és Gabriel Rufián.
21: Tibantors, Gemma, entre Rufián i Junqueras pel front d'Esquerres. De fet, aquest matí el portaveu dels Republicans al Congrés ja deia que està reflexionant i escoltant totes les opcions davant d'aquest avançament electoral i que ha d'estudiar encara què vol fer des del partit, però des d'Esquerra tenen coll avall que serà el seu candidat.
20: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
21: Tot i que ja avisen que si s'és candidat d'Esquerra, cal fer campanya per Esquerra.
20: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que qui parà de fer campanya és per Esquerra Republicana, que prou feina.
21: Hi haurà debat també per configurar les llistes, perquè Rufián vol posar condicions, vol posar gent de la seva confiança al seu voltant, tot i que fons de la direcció recorden que són les assemblees territorials, amb els vots dels militants, els qui decideixen els candidats de cada demarcació.
3: I hi ha un altre nom propi, és Ada Colau, que les últimes setmanes s'ha obert a tornar a la política. Els comuns han participat avui de la presentació de Frente Amplio, que és la nova marca que substituirà Xavi Sumar.
1: I que pretenen anunciar qui serà el seu candidat el 17 d'octubre. L'espai dels comuns hi tindrà un paper rellevant. L'exalcaldessa de Colau m'ha dit a si tornar-s'hi a involucrar. De moment, qui encapçala les converses és el ministre Ernest Urtasun, que a aquesta hora participa d'un acte amb la resta de partits que han configurat l'espai. En les properes dues setmanes hauran de determinar el paper de cadascú i si hi ha un acord amb Podemos per concórrer conjuntament o si l'Esquerra continua dividida.
3: La CUP decidirà aquest cap de setmana si torna a presentar-se a les eleccions espanyoles per tercera vegada consecutiva. En canvi, l'extrema dreta independentista ja ha confirmat que no hi serà.
1: Els copaires no van obtenir representació fa 3 anys i dissabte es reuniran per decidir si ho tornen a intentar o si s'assuma i si per tant s'assuma una altra candidatura a l'Esquerra. En canvi, Aliança Catalana ja ha confirmat que no presentaran en unes eleccions espanyoles, malgrat les bones perspectives electorals que té la formació d'extrema dreta.
3: Gràcies, Xavi. Gràcies, Laura. Són les 2:26 de la tarda. La convocatòria d'eleccions no altera les demandes dels sindicats d'habitatge, tal com dèiem a la portada. Això és el que asseguren els seus portaveus, que mantenen, tot i la pluja, la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. Una mobilització que ja es va ajornar perquè en primera instància s'havia de fer dissabte, Uri.
0: Consideren que el fet que Sánchez hagi dissolt el Congrés no ajuda en res a complir les seves exigències i per ara sabem que el president del govern aprovarà demà els dos decrets Mari Carmen en Consell de Ministres. Després, amb les Corts ja dissoltes, ja no dependria del vot de Junts per convalidar-lo, però sí del Partit Nacionalista Basc. Des del Sindicat de Llogateres consideren que això no canvia res. Carme Carà.
23: La convocatòria d'eleccions no canvia. Que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros. La convocatòria d'eleccions no canvia. Aquesta setmana hi haurà 90 desnonaments a Barcelona, però la manifestació d'aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça d'Urquinaona, sí que pot canviar moltíssimes coses.
0: La manifestació es va convocar en primera instància en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que va suïcidar-se 5 mesos després de ser desnonada. Finalment, malgrat la pluja, serà avui a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona.
3: El que també es manté és l'acampada a plaça Catalunya. L'Artico és un d'ells.
24: Continuarem aquí, almenys fins que es collegi l'assemblea, no? Però crec que els objectius encara no s'han complert i l'assemblea voldrà encara fer més pressió i continuar escalant el conflicte.
3: I de la cultura. Tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fan matins, comptant les llàgrimes. Sentim moques grasses que també estaven pendents del cel, com ho estem tots nosaltres, que han hagut d'ajornar a dijous el concert que tenien previst avui, aquesta nit, a l'Estadi Olímpic. El d'avui era el primer concert dels 4 que el grup d'Osona havia de fer a l'Estadi Olímpic per acomiadar-se dels escenaris. Concerts, 4 en total, que han venut més de 200.000 entrades i que, per tant, veuran més de 200.000 persones. Per tant, la informació d'aquesta hora, el comunicat que es diu això, que el concert d'avui serà finalment dijous que ve. I Doques Grasses, hem anat al Primavera Sound perquè avui el festival, un dels festivals més importants de Barcelona, ha anunciat el cartell de la seva 25a edició. L'edició del 2027 serà quan el Primavera anunciï o compleixi, millor dit, els 25 anys. Els caps de cartell seran Doequi, Fontaines D.C. i Robin, a més de la catalana Bat Gyal. El festival se celebrarà del 2 de juny del 2 al 6 de juny de l'any vinent al Parc del Fòrum. Amb els caps del cartell del Primavera i amb tota la informació que continua la cadena SER, arribarem al punt de 2:15 de la tarda. Que tingueu un molt bon dilluns.

0: Bona tarda, Maria.
1: Què tal? Com estàs?
0: Què sents a l'escoltar-te aquí a la ràdio?
1: La veritat és que ara jo començo a tenir una miqueta cansat.
0: Estàs cansant a tu mateixa?
1: Sí. Ara jo li com, bueno, sí, una altra vegada.
0: Que estem escoltant el tema Santo Domingo Forever, que també li dona nom a l'àlbum.
1: Sí.
0: És un disc dedicat a, així ho diem, a grosso modo, a la festa.

0: Santo Domingo Forever, que també li dona nom a l'àlbum.
1: Sí.
0: És un disc dedicat a, així ho diem, a grosso modo, a la festa major del teu poble. Tu ja has anat a la festa major amb el disc publicat?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I què? Perquè ha de ser una mica estrany i bonic.
1: Va ser molt guapo, però sí que va ser curiós, perquè, clar, de sobte la gent te para, no?, t'atura, i és com, ai, que guai, m'encanta, tal. Per exemple, la Verbena va ser bastant raro, perquè varen posar la cançó, me varen fer pujar a l'escenari, clar.
0: Lloret de Vistalegre, 1.500 habitants, hi ha una d'elles que fa un disc dedicat a la Verbena del poble.
1: Evidentment, saps? També t'he de dir que som un poble molt petit, de 1.600 habitants. Hi havia 40 persones com a molt a la plaça. Vull dir que va ser petit comitè, tot, saps?
0: A veure, tothom diu que la festa major del seu poble és la millor que hi ha.
1: Evidentment.
0: Entenc que tu ho diràs de Lloret de Vistalegre.
1: Sí, bueno, clar. És que
0: però quines particularitats té la festa major del teu poble?
1: Doncs pues precisament això, ser d'un poble petit, jo crec que fa unes festes que és que són molt especials perquè mos coneixem tots, tothom se volca molt amb el poble, és que les festes de Lloret les fa la gent de Lloret, saps? És una cosa molt comunitària, de que tothom ajuda, tothom aporta el seu granet, i és com molt íntim, però a la vegada jo crec que t'hi sents molt benvingut, la gent que he duit allà com de fora perquè les vegin i tal, tothom flipa i tothom ho veu com una cosa superguapa i super... Hòstia, més normal que encara hi ha pobles que existeixen que fan coses així, no? Perquè sembla que cada vegada anem més a lo contrari.
0: Que m'han dit que ja feu alguna història amb dimonis, també.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que clar, a Mallorca tenim com unes quantes tradicions així una mica loques per vosaltres, crec jo. I una d'aquestes són els dimonis, que són una espècie de diables, no? El que seria vosaltres. Però els nostres, a part de fer escorrefoc i tot això, abans surten amb un... com amb una espècie de corda...
0: Amb una corda?
1: Amb un palo i una corda, una verga.
0: Un arma.
1: Sí. I no, és que, clar... Vull dir, el que fan és que persegueixen a nens petits i els hi peguen amb aquesta corda.
0: Aviam, perquè vindrà la policia.
1: No, la policia està allà, o sigui, tan tranquil·la. Mira.
0: Aquests personatges del poble, vestits de dimoni, amb un pal enganxat a una corda, picant a nens.
1: Sí, és com que primer fan una espècie de ball, com de ritual, i després, en nens petits, petits no, eh? En els que ja són una mica preadolescents.
0: Aquells no, ara si els adolescents...
1: Clar, home, aquells reben, no te pots imaginar. Però que jo he anat a... A més, tu, quan ets adolescent, ho vius com una marca de guerra, saps? De, mira, mamà, m'han pegat. I
0: si tu t'han picat.
1: Com tot escoparro allà, sí, sí, clar.
0: Sí, és com anar a fer paintball quan la pilota no explota.
1: Sí, sí.
0: I tornes a casa, fet un cristo, no? Mira, mama, que bé.
1: Sí, sí, sí. No, no, és bastant curiós. Sí, clar, si no ho has vist mai, però jo com a persona que des de petita ho he vist, pues, m'ha pensat que era una cosa completament normal, no?
0: Has actuat al teu poble moltes vegades?
1: Bueno, de fet, el meu primer concert, per dir-ho d'alguna manera, va ser en el meu poble. I ho recordo com amb molt de carinyo, perquè no tothom pot dir, no?, que el seu primer bodo hagi estat a casa seva. Però ho he passat fatal, vull dir... Estava supernerviosa. Jo, en el principi, me feia com molta vergonya mostrar les meves cançons, inclús la meva família era com molt tímida amb això. I bueno, va ser com... Això, que estava histèrica i me vaig oblidar de mil coses de les cançons i tot, no? Però el guapo va ser que l'any passat vaig poder tornar i ja em vas formar complet i tot i va ser superxulo perquè...
0: Ja ser professional.
1: Exacte.
0: D'aquí poc no vas al teu poble a fer concerts. Em sembla que el següent el tens a Valls, el 21 de novembre, em sembla.
1: Sí, pot ser.
0: I 27 de novembre...
1: A Sant Polo.
0: A l'Apolo.
1: Sí, sí, sí, que em fa moltes ganes perquè és el darrer de la gira d'enguany.
0: Tanca gira.
1: Sí, enguany sí, com... Després l'any que ve continuarem, però una mica de diferent. I bueno, serà com molt especial. El veig com a... Bueno,
0: explica'ns.
1: No, vull dir...
0: La gent està ja buscant entrades.
1: Me fa moltes ganes i... Perquè tocar Sant Polo sempre és com una cosa molt emocionant per jo, per com he viscut aquí tant d'anys i he anat a veure concerts que me feien molta il·lusió. I serà molt guai, hi haurà moltes col·laboracions, hi haurà sorpresetes relacionades amb les festes i amb tot això, amb tot el concepte del disc. Però més que res serà que un

0: dia super emotiu per jo, perquè tancar-se la gira allà és com, no sé, és molt, és un somni realment, com poder fer aquest tipus de concerts.
1: Estarem atents, però mentrestant avui, en un dia tan plujós, anem a posar una mica de llum connectant les cançons del Llapis de Memòria de la música Maria Jaume.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manaus.

0: Encetem el llapis de memòria de la Maria Jaume amb Pressure to Party de l'australiana Julia Jacklin, que és una cançó publicada l'any 2019, que diria, Maria, que precisament és l'any que tu vas guanyar el concurs Sona Nou i, per tant, també comença la teva trajectòria musical.
1: Sí, sí, sí. És com que ho tinc molt associat en aquella època, evidentment, no? Perquè és quan va sortir. Però és un disc que me va obsessionar molt. Me vaig obsessionar amb la Julia Jacklin, amb tots els personatges i tal, perquè no l'havia descobert fins aquest disc, diguéssim. I va ser just quan estava composant o acabant de composar el meu primer disc, quan estava fent això, les primeres sessions de gravació i tot, i me va ajudar moltíssim com tenir un referent com ella i com aquest disc per crear jo i per començar a veure cap on volia anar, no?
0: I com la vas descobrir? Perquè la Julia Jacklin crec que debuta el 2016... Vull dir, el 2019 és el seu segon disc.
1: Sí.
0: No seria...
1: No
0: l'he escoltat a los 40, vull dir...
1: No
0: te'n recordes?
1: No me'n record, és que... No ho sé, perquè en aquella època també escoltava moltíssima música i a vegades les pròpies plataformes quan... D'aquesta cosa de l'aleatori,
0: saps?
1: Sí, sí, és que a vegades funciona.
0: A tot això, com és que et vas presentar al Sona Nou? Perquè tu eres una noia de Lloret de Vistalegre que va venir aquí a estudiar antropologia... Com sí. De sobte estàs guanyant el Sona Nou?
1: Doncs pues no ho sé, és veritat.
0: No ho saps, si no ho saps tu ja.
1: No, va ser... Jo no tenia pensat presentar-me en el Sona Nou, no sabia ni que existís. Crec que me va dir... No sé si va ser un amic o el meu germà o alguna cosa així. I m'han dit, vinga, per què no te presentes en això? Perquè estava començant a mostrar-li alguna cançó al meu germà, que ell també havia fet música i tal... I, a més, com sempre, tota la meva vida, en el darrer dia de...
0: Procrastinant,
1: Sí, sí. El darrer dia que podia presentar-me, vaig anar a el meu germà, a Antoni, i vàrem gravar una demo així ràpida, i la vaig penjar allà. Bueno, amem, saps? Ja que m'ho han dit, doncs ho prof. I de sobte m'han agafat, vaig anar com a passant fases i tal, i se va com... Bueno,
0: i vas guanyar.
1: I vaig guanyar, sí. Però era com... completament sense cap pretensió, saps? Presentar-me allà, jo era com... Bueno, estic començant a fer això, és una molt bona manera d'agafar tablets, saps? De tocar llocs on igual no tocaré mai i d'aprendre, saps? I m'ho vaig agafar molt així, igual per això vaig guanyar, perquè no tenia cap ambició de guanyar, saps?
0: Aquí ja coneixies el Pau Vallvé?
1: Aquí ja... Sí, crec que sí. Sí, sí, el vaig conèixer rotllo... Bueno, el vaig conèixer a Mallorca, un concert que va fer ell, en el Lisboa, que és el típic puesto que ja està tancat, saps?
0: Que, ah, ja
1: sí,
0: no.
1: Que me fa sentir molt vella.
0: Descansi, eh?
1: Sí, sí. I crec que sí, va ser just abans de presentar... Bueno, crec que ja estava dins... És que no ho record. Estava com dins
0: però,
1: el procés,
0: saps? Però,
1: home, pare,
0: com si diguessis 93 ja. Anys i en tens bueno, que... quants? 28, 27?
1: Encara no els he fet, 26.
0: 26? No te'n recordes on vas descobrir la Julia Jacklin? Com vas conèixer el Pau Vallvé?
1: Tinc una memòria de
0: sí,
1: peix,
0: sí.
1: Com podeu comprovar.
0: No. Estàs al lloc, al programa ideal,
1: sí.
0: Evidentment.
1: Sí, sí. No, però juraria que jo ja estava dins el procés. Jo ja m'havia presentat i crec que havia començat a passar alguna fase de Sona Nou així i vaig conèixer en Pau a un concert seu. I clar, varen dir, bueno, anem a veure com evoluciona el concurs i perquè ell ja m'havia dit, de, vols que gravem un EP i tal... I van dir, sí, sí.
0: Li vas vendre molt bé la moto, entenc.
1: No sé, crec que li vaig caure molt bé. Sí, no, que encara tampoc m'ho cap d'entendre.
0: Home, si després d'un concert vas a parlar amb el músic que està tocant i t'acaba dient que et produirà una cançó,
1: una
0: és que alguna cosa de veure, el Pau.
1: Li degué agradar, sí, sí, va escoltar una cançó i li va mudar. I és això, al final vàrem esperar per veure com anava i, clar, va com a tots els astres van alinear, no? Perquè el premi de Sona Nou era gravar un disc... I va ser com, pues mira el graf en tu i en vez d'una peça era un disco.
0: I va anar molt bé.
1: Produït va anar molt bé.
0: Pel Pau Vallvé, el primer disc, que mira, així ell va cobrar, no? Ho anava a fer gratuïtament.
1: Exacte, sí, sí.
0: I va cobrar.
1: Crec que va cobrar bé, sí.
0: Que, crec que amb tu tenim una particularitat, Maria, perquè aquí ens fem un fart d'escoltar músics, actors, pintors, escriptors, que ens diuen que han hagut d'ells de convèncer la seva família perquè els deixin seguir pel camí de l'art. I crec que en el teu cas ha sigut la teva família qui t'ha convençut a tu de... Maria, tira per aquí, que funciones molt bé. Tira per aquí.
1: Més o menys, vull dir, sí que és vera que la meva família sempre m'ha animat moltíssim a... Fas això, proveu, fer concerts, vull dir, cerca concertets... Igual per això, perquè jo també era com molt tímid amb ells i tal, i ells tenien ganes de que els ensenyés, saps? I perquè també, no sé, la meva família és perfecta, és meravellosa, no? Vull dir, no és perfecta perquè no n'hi ha cap, però sí que és vera que des de molt petits la música ha format molta part de la nostra vida. No tenia cap familiar músic, però és que ja des del meu avi està tot el dia cantant i recitant, i saps? És un home com que sempre no se'n recorda de quasi res, però de les cançons sí que se'n recorda, no? I no sé, és com que sempre, sí, sempre mos ha encantat la música, i tampoc m'ho van dir, deixa la carrera i dedica-te'n això, no?
0: No, però prova-ho, no? Creu-t'ho.
1: Sí, però sí que quan li vaig dir a ma mare, de mamà, és que crec que vull deixar la carrera, m'ha dit, sí, jo ja ho sabia, saps? M'ha dit, vinga, doncs pues prova-ho. Ella m'ha dit, jo t'ajudaré un any més i a partir d'aquí ja anirà a teu.
0: Bueno, un any de crèdit.
1: No.
0: Chapó.
1: Sí, sí, privilegiada absoluta.
0: Que fins aquell moment que presentes aquella demo al Sona Nou i comences a passar rondes, per tu la música què era? Un hobby? Una cosa que estava allà en segon pla?
1: Sí, o sigui, jo, però és que jo no vaig començar a fer cançons fins que no vaig venir a Barcelona. Vull dir, una mica raro, tot plegat. Perquè sí que això, tocava la guitarra, feia moltes versions, no?, lo típic, de que t'agrada una cançó, doncs la vas tocant. M'agradava escriure, i record que escrivia, però no escrivia en format cançó, no?
0: Escrivia normal, tal com
1: normal.
0: Raja.
1: Sí. I jo crec que va ser, també d'haver mamat tota la meva vida, com música, venir aquí, de sobte, això, després de sobte estàs a una ciutat nova, no coneixes molta gent, passes més temps tota sola, i jo crec que vaig dir, bueno, pues venga. I em va sortir la primera cançó, que de fet està en el primer disco.
0: Va ser qüestió d'arribar aquí, tenir més temps, no?, també, però bé, sí. També t'endús la guitarra, entenc.
1: Sí.
0: Sí, que alguna cosa hi havia.
1: No, era totalment el meu hobby, i a mi m'encantava, però sí que no ho veia gens com una professió possible o res a explorar molt, saps?, com a una cosa gens ambiciosa.
0: Doncs com ha canviat el conte, no, Maria? Sí. Perquè portes 4 àlbums publicats, cadascun té més repercussió que l'anterior. Com estàs vivint el, li diguem, èxit?
1: Bueno,
0: t'està anant molt bé.
1: M'està anant bé, sí, estic contenta. Pues molt bé. És com que estic molt contenta i superagraïda de poder-me dedicar a això, de tenir un equip que me cuida molt, que entén molt tot el que vull fer. Però sí que és vera que ha canviat completament, no?, el paradigma d'abans a ara. Ara és una feina, com en totes les lletres. I això té coses bones, perquè és una feina absolutament de privilegiada i és una feina que, si t'agrada això, és meravellosa, però no deixa de ser una feina, no? I a vegades dius, hòstia, doncs ara he de fer cançons i no en tinc ganes, saps? O m'he de posar a composar i jo què sé, no, no estic inspirada, no tinc ganes de fer això. Bueno, és com que el que feia és com una cosa que era una necessitat, com a visceral, quasi. Ara passa a ser una obligació i això a vegades com que te bloqueja una mica.
0: Però el dia que no tens ganes, compons igual? O aquell dia dius, mira, és que no em surt?
1: Depèn. Si estic molt creuada, no ho faig perquè és contraproduent. Si estic dins el procés creatiu d'un disc i tinc un dia que, bueno, no tinc moltes ganes, però tinc un deadline, doncs
0: potser. El deadline ho marca absolutament tot. En quin moment vas veure que la cosa tenia prou musculatura com per dir antropologia, que és la carrera que estudiaves, gràcies per ser-hi, però et deixo.
1: És que no tenia gaire musculatura, va ser totalment llançar-me a la piscina, saps? Vull dir, jo vaig deixar la carrera quan no havia tret el primer disco. Vull dir, va ser, m'estic dins el procés de lo que és fer un disco, anant cada dia a Can Pau en aquell moment a gravar això, a fer això, no, vull dir, que no anava a classe, saps? I era com, bueno, pues, vaig a provar-ho, saps? Vaig a, almenys, si no, pues deixaré la carrera amb més tan mai un any i després hi tornaré. I me va anar bé i me vaig poder dedicar a això tot d'una que va sortir el disco, vaig començar a tenir concerts i va començar a ser la meva font d'ingressos única, o sigui que vaig tenir una sortada.
0: A quin curs ho vas deixar?
1: A tercer.
0: Bé, bueno, si algun dia ho vols tornar a agafar.
1: Ja no sé si caduquen aquests crèdits, ja.
0: Això ja. T'ha servit d'alguna cosa els teus estudis i aprenentatges d'antropologia per la música?
1: Jo crec que m'ha servit en general per la vida, segurament indirectament també a la música, perquè m'ha fet com me va obrir molt la mirada. Jo me'n recordo el primer any de flipar una mica amb tot el que m'explicaven, jo venint d'un poble del centre de Mallorca, bueno, vull dir que la gent és molt tancada en segons quins àmbits, i de sobte pues, mirava el món d'una altra manera i d'una manera molt empàtica, com molt observadora, fixant-me molt amb el comportament de la gent, perquè se comporten això.
0: L'antropologia és el que estudia, no? El comportament humà.
1: Una mica, sí. I sóc una persona que m'agrada molt això, com fixar-me, analitzar una mica la penya, saps? M'agrada bastant.
0: Xafardera, li diuen, també.
1: Sí, bueno.
0: Que en aquests gairebé 7-8 anys a la música, Maria, has anat aconseguint fites que suposo que mai t'havies imaginat, com, per exemple, col·laborar amb el músic Miquel Serra, que està sonant ara mateix de fons, amb la cançó Fasones. Què et passa amb aquest tema, que et té totalment embadalida?
1: Bueno, és que ara ja sonava i m'estava posant tristíssima.
0: O sigui, tristíssima, eh? Posa sí. Trista. Per què?
1: Bueno, escolta-la, o sigui, de moment ja és una cançó trista, és una cançó molt emotiva. I, a més, és del germà d'en Miquel Serra, d'en Joan Serra, que se va morir fa bastant d'anys. I és una cançó que vaig descobrir a través del documental de Miquel Serra, que explica una mica la història de la seva família, d'ell, que és una miqueta tràgica, tot plegat. I clar, i aquesta cançó sona allà a dins i a mi cada vegada que l'escolt me rebenta per de dins. És com que vaig connectar molt des del principi i la trob com a... Uf. Horrible, és que mira, ja no la puc escoltar més.
0: Doncs em sap molt de greu, Maria, però l'hem d'escoltar. Escoltarem ara mateix un fragment de Fasones de Miquel Serra, que ara ens deies que és una cançó que va escriure el seu germà, el Joan Serra, i és un dels temes que hem trobat al llapis de memòria de la música Maria Jaume. Ets com...

0: coneixes la intrahistòria d'aquesta cançó?
1: Bueno, és que això, concretament, és un vídeo gravat per Joan Serra. Vull dir, és un casset, ho va gravar en casset, i que se nota que és com una espècie de demo, no? Quasi, quasi, en el final, un tarareig, rotllo improvisat. I no sé gaire més realment de on ve o per què la va escriure, per qui la va escriure. Però és que me sembla preciosa, també, no? La lletra és, me sembla molt ben trobada, com a molt senzilla, però això, com a molt desgarradora.
0: Que el Miquel Serra és enginyer tècnic agrícola.
1: Sí, és que és un bon personatge, Miquel Serra.
0: Clar, tu el coneixes.
1: Sí, sí.
0: I què?
1: Bueno, a mi m'acabo molt bé, però sí que és una persona ben curiosa, no? Vull dir, és això, i és molt apassionat per la seva feina, diguéssim, però és un amant de la música en tots els seus aspectes i de l'art. Vull dir, també li agrada molt això, l'art, la pintura, i bueno, és una persona això que crec que és molt sensible, per, té aquesta capacitat d'apreciar com a molt l'art i les coses fetes des de l'emoció, crec jo.
0: Que tot això, tens la sensació que tots els músics que sou de ses illes, no? Digueu Miquel Serra, Maria Jaume, Antònia Font, podem seguir, Maria del Mar Bonet, a tots us foten en un sac, que és música balear, i allà esteu tots, independentment del tipus de música que feu, de l'època que formeu part.
1: Jo crec que tens la sensació que els últims anys ja no és tant així. Oh, vull tenir la sensació. És veritat que abans, o quan vaig començar, sí que era molt així, de clar, perquè tu i això, Antònia Font, de Sousa, tal. I sí que és veritat que uns quants compartim alguna cosa, no? I compartim, jo crec, bueno, és que el fet de viure allà mateix, de tenir el mateix paisatge, les mateixes tradicions, evidentment, pues t'impregna d'una manera, no? I te fa escriure lo millor amb uns referents similars. Però avui en dia, sobretot ara mateix, s'ha fet tan gran la cosa.
0: L'espectre és molt ampli.
1: Clar, que jo crec que, joder, tenim un Fades, tenim un Júlia Colom, una Maria Hein, jo vull dir que crec que ja és tan divers que ja no fan tant això de música balear, perquè és que no sé ni què seria la música balear, no?
0: Bueno, és posant el mateix sac tothom que hagi nascut allà. Que, per cert, veig que això, que portes 8 anys aquí a Barcelona i la parla, la conserves molt bé.
1: No te creguis,
0: Sí, quan vas al poble et diuen, mira, se t'està posant accent de Barcelona.
1: Sí, sí, sí. Sí, és que jo ho noti tot, que
0: sí?
1: Paraules també. Sí, com en vez de dir un poc, dic una mica, saps? Vull dir, tonteries d'aquestes que perquè m'entenguin més ràpid i tal, he anat canviant. Sí, sí, sí, jo crec que si sents una entrevista del meu primer disco, flipes una mica.
0: Però tu parles en el teu dia a dia?
1: Sí, 100%, sí, sí, sí. Vull dir, els mallorquins tenim aquesta cosa de que feim bastant de gueto, a més, aquí a Barcelona. O sigui que això tinc molt de... El meu entorn és bastant mallorquí. També n'hi ha molt de catalans, però sí que, més que perdut, se m'ha com suavitzat, crec que se't sent.
0: Bueno, tu dius gueto i encara ho podríem afilar més, perquè la teva parella és mallorquina, que és el Lluís Cabot, que és el productor del disc. Mm-hmm. També crec que és coideòleg, no? També.
1: Sí, sí, sí.
0: Que l'heu fet entre els dos.
1: És coescritor, diguéssim. Sí, sí.
0: Això és un tamasso, Perquè com és això de fer un disc a casa?
1: Bueno.
0: Que, bueno.
1: Que dir-te, no? No, té coses bones, evidentment. I té coses horribles, perquè és molt difícil separar la feina de la vida personal i quan estàs fent feina, quan no, quan atures, no? Quan dius, vale, són les 9 del vespre, igual duim tot el dia amb això, igual ja basta, no? Anem a sopar i a mirar algo per distreure'm molt. Mm. Però de vegades això, que pues, t'aixeques, berenes, i és que nosaltres ho tenim literalment a l'habitació de vora el dormitori, saps? I és com... És molt còmode, és com... A mi m'encanta realment perquè com a que me puc deixar anar molt, i també amb en Lluís, evidentment, tenim una confiança que seria molt difícil en qualcú altre com arribar a aquests nivells de ser que puc dir qualsevol cosa i s'entendrà, no? Però a vegades la confiança fa fàstic, no? O sigui que és com una balança constant de, vinga, anar fent equilibris.
0: Però el disc Santo Domingo Forever, que a més és un disc conceptual, mm-hmm, que és un moviment molt valent en aquests temps de singles en el que vivim, neix d'això, de converses a casa quotidianes?
1: Sí, va néixer d'una conversa a la cuina, de fet.
0: Ah, una conversa a la cuina.
1: Sí. Que és que la cuina sempre hi ha les millors converses, crec jo. És que, a veure, i quan vas a una festa a una casa, on hi ha sempre...
0: On hi ha la xitxa,
1: on hi ha la xitxa, la cuina. Claro. I, bueno, estaven xerrant, no sé, com de fent balanç una mica de sang, de com tot el que m'havia passat aquell últim any, que hi havia hagut com alts i baixos importants. I d'això, de perdre amics, però de trobar gent que de sobte connectes molt... I clar, estàvem fent una radiografia tan bèstia de tot que varen dir, hòstia, això sembla quan ets a la plaça del teu poble i hi ha tothom, no? Sex, el novio de d'ara, la família, sex amiga que en sa que ja no te xerres, que sí. I com que estàvem menjant procés de fer disco, però no tenien concepte ni gaire cosa. I, clar, de sobte se mos va il·luminar tot i varen dir, hòstia, és que és això, no? No m'he xerrat d'això, del poble, de les festes, de lo que són les festes quan te retrobes amb la gent i tota aquesta història. I aquí se mos va omplir tot.
0: Que tot això, en el teu llapis de memòria no hem trobat cap cançó de Sousa, eh?
1: Bueno, a veure...
0: Bueno, ja. Per si... No sé si has consensuat aquesta llista a casa, però si n'ha Lluís membre dels de Sousa en pau descansin...
1: Sí, no. És que és molt difícil, també t'ho diré, vull cançons, n'hi ha moltes que s'han quedat fora.
0: Sí, però la de Lluís Cabot no n'hi ha cap, Maria.
1: Bueno, ja s'entén, no?, que està allà ficat.
0: No hem trobat els de Sousa, el llapis de memòria de la Maria Jaume, en canvi els que no hi podien faltar són els Antònia Font, amb tot els motors.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Encara no m'ho crec, i ja torna a ser un satèl·lit de fa voltes.

0: Totes motors d'Antònia Font sonant al llapis de memòria de la música Maria Jaume, que aquesta és una cançó publicada l'any 2001, quan tu, Maria, doncs, no aixecaves un pam de terra, tenies dos, tres anyets. Podem afirmar que t'has criat amb els Antònia Font?
1: 100%. Sí, sí, a mi m'han adoctrinat completament amb la música d'Antònia Font.
0: Sí, això sonava a casa.
1: Sí, sí, sí. De fet, hi ha vídeos de jo que no mals un pam d'en terra, com ballant i cantant a fondo tot aquest... Bueno, inclús a Rússia, que és...
0: Que és aquest disc.
1: Sí, sí, sí. Tot, de pe a pa, vull dir, m'encantava, sí, sí.
0: I de tot el seu amplíssim repertori, per què t'has quedat amb totes motors?
1: Bueno, és que és això. És que sempre que em fan... Ok, de triar una cançó d'Antònia Font, ho pas fatal, perquè, clar, n'hi ha moltíssimes i, a més, cada una o cada disc el relaciona amb un moment diferent de la meva vida, no? Però aquesta, concretament, me recorda un moment com molt dolç, perquè a tercer de primari, crec que era, tenia un professor, bueno, un mestre que era increïble, molt avançat en el seu temps, que era de música, no? I mos feia seure tots així en rotllana, en terra, mos feia tancar els ulls i mos deia: ara heu d'escoltar la lletra d'aquesta cançó. A gent, vull dir...
0: Sí, sí, a nins molt petits, saps? A bailets de 8-9 anys.
1: Sí. I jo me'n record molt d'escoltar aquesta cançó, a més de riure en el moment de mos sexuàvem, perquè, clar, mos miraven tots en plan...
0: Mos gastronomíem, eh?
1: Sí, sí.
0: Ens menjàvem, no? Entenc que és mos gastronomia.
1: Clar, que nosaltres no devíem entendre gaire cosa, però sempre, vull dir, me va quedar molt marcada aquests moments d'escoltar música i d'escoltar les lletres amb en Joan Toni, que era el meu mestre, perquè crec que va començar com un camí de que jo, pues, comencés a veure la música des d'un altre lloc, no? Des d'una altra perspectiva.
0: De fet, podríem parlar del significat d'aquesta cançó de Totes Motors, perquè descriu una mica un amor tòxic, que diem avui en dia, no? Perquè mos estimàvem, però ens destrossàvem la vida,
1: sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Que pels que no coneguem el teu poble, Lloret de Vistalegre, com ens l'hem d'imaginar?
1: Uf, pues no ho sé.
0: Aquí estem a teva infància, vull dir, estem allà, no?
1: Clar, és que a més és diferent ara, una miqueta diferent ara que abans.
0: No reconeixes en el Lloret de Vistalegre actual el de la teva infància?
1: Sí, sí, sí, tampoc ha canviat tant. Però sí que és vera que encara era més petit, encara era menys, no? I, per exemple, a nosaltres érem tan pocs a classe que mos ficaven primer i segon junts, tercer i quart, cinquè i sisè, no? Vull dir, era aquest tipus de poble de molt poca gent per any. És un poble que jo crec que és això, que és molt comunitari i t'ajuda molt i quan ho necessites, però també és molt xafarder, com tots els pobles petits. I, però és com molt... Bueno, una mica postaleta de l'interior de Mallorca. Jo el trobo guapíssim i és això, però és un poble d'interior, no? Com així, ben rústic.
0: Rural.
1: Sí, rural.
0: Que la festa major continua intacta des de que tu eres petita? O sigui, allò sí que ho reconeixes,
1: no,
0: tampoc.
1: No, hi ha coses que s'han perdut i me fan molta ràbia, perquè...
0: Però els dimonis xerraven. No, això ha quedat clar,
1: no,
0: que els dimonis,
1: els dimonis
0: ja us esbatussaven a vosaltres i segueixen sí. Esbatussant els xavals avui dia.
1: Jo trobo que s'han tornat una mica softies, saps?
0: Home, clar, ja m'ho podia imaginar. Clar. Que els nens ja no reben com abans, no? No hi ha traus, no hi ha hematomes com els d'abans.
1: Fa una mica de ràbia. És que ara som una mica més grans i dèiem, bueno, si això és una tonteria...
0: Vinga, nen, deixa de plorar.
1: Clar, vinga.
0: Quan jo era nen, la que em feia.
1: Sí, però sí que hi ha coses, ho xerràvem aquest estiu, que s'han perdut i eren... Bueno, clar, és que eren una mica perilloses, però, per exemple, fèiem una cosa que era amb cotxes així de carreres, com a destartalats, una mica.
0: Val.
1: Hi havia un tros de terra, de rostoll, que com que feien una espècie de circuit i se posaven com a 10 metats del poble amb cascos de moto a dins cotxes sense vidres, com així tunejats perquè no fos tan extremadament perillós, i feien carreres allà, tots a lo loco, saps? I clar, això és una cosa...
0: Clar, quan va morir el vuitè van dir, potser ho deixem de fer,
1: però
0: no?
1: Però mai va passar res. Que és curiós, i ho parlava, de que no hi havia ni ambulància preparada ni res, i mai va passar res, saps? Jo crec que... Bueno, Sí, igual no seria bueno, la idea d'ara, no?
0: Però... Sí, perquè no passés mai res, doncs decidir que potser ja estaria bé, no?, de posar els 10 matats, que dius tu, a dins de cotxes sense vidres, que la festa major actual està lliure de guiris? Lloret de Vistalegre està lliure de turisme?
1: Som del poble, de fet va sortir aquest estiu com un estudi on posava quant de guiris hi havia o quant de vivendes estaven ja comprades per guiris per poble. I Lloret, de moment, no vull dir molt alt, però era el poble menys, amb menys
0: bé,
1: guiris de Mallorca. O sigui, sí que és vera que el nucli del poble ho està notant poc, de moment, però el que està passant és que tot el que és fora vida, no? Com els entorns de Lloret i les parts on hi ha les cases, on aquí serien les masies, clar, tot això ho estan comprant com si no hi hagués demà, perquè és el que està pujant de preu, és el que ells fan que pugi de preu. I sí que s'estan com instal·lant bastant a fora vida, en el camp, no? És qüestió de temps que arribin en el centre, perquè ara ja els és igual si hi ha la mà a prop o no. Vull dir, ells el que volen és tenir una casa allà i poden anar estiuetjar quan els hi surt.
0: Ho dius amb certa resignació.
1: Hombre, que evidentment, perquè això fa que els mallorquins no mos poden permetre després un habitatge allà, no? Vull dir, està passant el mateix per tot aquí... Més que mai, no? Aquests dies estem molt tensionats amb aquest tema, amb molt de motiu, crec jo. I en gran part és per això, és perquè ve, sobretot a Mallorca, ve gent de fora amb un poder adquisitiu multiplicat per 10 que els mallorquins i, evidentment, pues, se van venent les cases a milionades.
0: Déu-n'hi-do, i malgrat això, com deies, el teu poble és el menys turistificat de tota Mallorca.
1: Sí, de moment... És com el poble que té menys vivendes com adquirides per guiris.
0: Doncs això hem de celebrar amb una mica de Mallorca Verbena Tour de Maria Jaume.

0: Maria, et poses irònica, amb aquesta cançó. Si sí. Escoltem la lletra, sembla molt divertida i tal, però vas explicant un drama, molta gràcia, però que anem perdent el territori, no?
1: Sí, sí, sí, és com... Bueno, ja en el disc anterior amb Nostàlgia sí que vaig xerrar molt d'això i també no volia com continuar xerrant exactament del mateix, no? Perquè sí que era que és una problemàtica que continua formant part del nostre dia a dia i de les nostres converses, però també ho volia lligar com amb el concepte del disc o amb aquesta cosa de saber vena i de passar-ho bé i també hi ha una mica de motòxic, no? Per allà, que sempre està bé posar-ne una mica. Però 100% sempre m'agrada com fer aquesta cucada d'ullet a la crítica.
0: Es viu diferent la festa major quan vius allà que no quan vius, per exemple, a Barcelona, com és el teu cas, i vas de visita o de vacances?
1: Sí, jo crec que m'ha canviat bastant. És que també quan estava allà, clar, era més jove, no? Vull dir, i quan ets adolescent, això, sí, una mica de 8 anys, tal, fas una mica de el verbena tour, no? Vull dir, jo em recordo que cada cap de setmana pues, vas a totes les verbenes del poble, del pla i tal. I ara ho visc amb més calma perquè tampoc... Bueno, que tampoc puc, no? Perquè en l'estiu és quan tinc més feina i tampoc puc estar...
0: T'escapes quan
1: cada
0: pots,
1: dia
0: no?
1: Allà, no? Sí. I, però de vegades això és com que no canvia, perquè a mi m'agrada bastant aquesta cosa de que jo enguany vaig poder anar a les festes de Lloret i saber ben és exactament igual que fa 5-10 anys, crec jo. I això té una cosa guai que, bueno, pues tornes a un lloc on estàs segur i saps, és com bastant... Sé que no s'anirà, no passarà més que això, no? Que ja suficient passa en aquelles verbenes, perquè...
0: Bueno, a més hi ha com una mena de bula papal, no?, en aquestes festes major de poble, que és que potser aquella amb el que tens rancúnies o... Això, per festa major ho oblidem, som tots, estem tots, que són festes, no? I després ja ho reprendrem, quan toqui.
1: Sí, 100%. És que a mi me fa molta gràcia perquè... És això, no?, que te deixes una mica de les tonteries a un costat o... És que a vegades no saps ni per què estaves enfadat amb qualcú, no? O és perquè un familiar teu estava enfadat amb un altre familiar d'aquesta altra persona i després tu i amb aquesta persona ja no vols saludar-ho i dius, per favor, deixar-nos de tonteries, no? Anem a fer un cubata i a celebrar-ho i ja està.
0: La triba de la festa major. Que abans comentava, Maria, tu, quan en principi no pensaves que et dedicaries a la música, quan tu eres petita i et deia, Maria, tu de gran... De què vols treballar? Què deies?
1: És que crec que vaig passar per moltes etapes.
0: És d'aquestes, eh? Sí. D'ETT, eh?
1: Sí. Sí, sí, sí. És que lo típic, no ho sé, crec que...
0: Veterinària, actriu,
1: sí,
0: escriptora,
1: peluquera, també, tal... I després, quan va arribar, quan vaig començar a fer gran, no ho sé. És que no ho tenia gent clar, per això me vaig ficar antropologia, no? Perquè no en tenia ni idea de lo que volia fer i era una carrera que pareixia com a... Bueno, que almenys pues, aprendria coses interessants, no?
0: A casa què es dediquen?
1: Pues ma mare té una tenda de teles, així, a Lloret. I mon pare era...
0: De teles.
1: De teles, en plan, per fer cortines, per
0: sí,
1: fer...
0: Sí, no de televisions, de teles,
1: teles,
0: de teixit.
1: Teles, teixit, exacte.
0: Però un magatzem. Suma...
1: Lo que seria un magatzem tèxtil. I mon pare era vestidor que és pues, la feina que feien... la gent que anava en els pagesos els hi comprava pues, les ovelles o el que sigui, no, els porcs, i després ho venien als restaurants. O sigui que absolutament res a veure.
0: Res a veure, però tot i això, tu quan eres petita, la Maria Jaume ja feia les seves performances artístiques, com per exemple cantava tres veus al Nada esto fue un error. Tengo...

0: Al llapis de memòria de la Maria Jaume també hem trobat a Coti, acompanyat de la Julieta Venegas i la Paulina Rubió, en la cançó Nada de esto fue un error, que és un tema que ho va petar moltíssim quan es va publicar l'any 2005. A tu transporta aquella època concreta? 2005, sí. Tu tens què? 7, 8 anys?
1: Sí. Me fan més gran del que som, eh?
0: Sí. Ets molt madura, llavors, jo ja. Quines imatges et passen pel cap amb el Nada de esto fue un error?
1: És que m'encanta aquest tema encara ara. Vull dir, jo crec que va ser... És que era una època com molt guapa d'espop així, no? Espop espanyol i tal. Estava com a època dorada, crec jo. I vull dir que també hi havia Amaral, L'Oreja, no? Com... I era com de les meves primeres aproximacions de la cançó pop, que és el que m'ha acabat encantant i el que he volgut acabar fent, no? I record molt, pues, això, el que deies, de... M'agradava molt performar ja en aquella època i m'agradava molt imitar, saps? I jo recordo això, posar 700 de na Paulina Rubio, posar 700 de na Julieta Venegas...
0: Si te la feies tota tu, la cançó, eh?
1: Sí, no necessitava ningú més. I Sardan Coti, evidentment, també... Sí, com que sempre m'ha agradat imitar, saps? També m'agradava molt imitar a Shakira.
0: Home, clar, si ho vols fer...
1: No, estava així. Ja he perdut la pràctica.
0: Ara ja ho has deixat. Tu estaries d'acord amb aquell tòpic que diu poble petit, infern gran?
1: Infern gran?
0: Sí.
1: No ho he sentit, això.
0: No, poble pequeño, inferno grande.
1: No, a Mallorca deim poble petit, gent curta.
0: Uf,
1: que és molt
0: pitjor. Sou molt durs. No, en el sentit que en un poble petit, doncs, ho parlàvem abans, no?, que... Et sents una mica vigilat, a la mínima que facis una cosa que se'n va una mica de mare,
1: sí.
0: Doncs ja se't queda una etiqueta.
1: Jo me vaig sentir així uns quants anys, sobretot des de l'adolescència. Tenia moltes ganes de partir, per això vaig venir a Barcelona també, perquè tenia ganes de veure món, bueno, de viure un lloc que fos pues, molt més obert, que la gent no me conegués. No?
0: Fossis anònima.
1: Sí, com aquest anonimat. A mi m'encanta realment aquest anonimat. Aquesta cosa de... O després tots que no saps anar a un aeroport i que ningú sàpiga ben bé, com que tothom està en lo seu, no? I és un lloc, un no lloc, no? Com que me sent còmode en aquests llocs, però després necessit anar a casa i estar com supersegura, també. I clar, Lloret, pues, és això, és extremadament... Tothom te coneix, tothom sap el que vas fer fa 2 anys, el que vas fer fa un dia i mig. I clar, quan ets adolescent, això t'asfixia una mica, no? Perquè és que jo me'n recordo que tenia una veïnada que jo tenia un nòvio i per sort ma mare ho sabia perquè jo sempre he tingut molta confiança en ma mare. Però que tenia una llibreta apuntada quan a sa moto
0: no.
1: Venia... Claro, claro. Quan a Lluïsa, a l'estal, ha aparcat una moto davant que té i se n'ha anat a les tantes nats. Clar, vull dir, imagina't que jo m'hagués volgut amagar. Era una locura, saps?
0: I no has anat a passar factures amb aquesta veïna?
1: Bueno, no, és que ja no.
0: No
1: és viva, pobreta bueno. Meva.
0: Però Déu era... Quina periodista d'investigació,
1: sí,
0: eh?
1: Era la típica de... Pues que mirava per darrere la finestra, saps?
0: Des que no hi vius, en el poble, el valores més?
1: 100%. És que m'ha ajudat molt en això de... Bueno, que en aquell moment va anar molt bé anar a un altre lloc perquè estava agobiada, no? Però ara també, joder, l'enyor molt més, he sabut veure coses que en aquell moment no sabia apreciar, no? Com aquesta cosa de xarxa, de comunitat, de tenir sa família a prop, saps? De, realment, és que, clar, és una cosa de... Surs en el carrer i vas a casa teva tia i li demanes tal i de sobte estàs mitja hora xerrant i fas una mica de teràpia, saps? I després te'n vas. I això aquí no ho tenc tan besti, no? Com a nivell familiar. I sí que ho enyoro una mica. Tant això com el paisatge que, clar, no pots aquí sortir a fer una volta i estar enmig de morres, no?
0: Estan els teus plans a mig, llarg plaç, tornar a casa?
1: Doncs pues no ho sé, és una cosa que sí, que cada vegada veig més que segurament tornaré a Mallorca qualque dia, però no sé si tornaré a Lloret o no, saps? És el meu gran dubte, de moment.
0: Si tens prou clar que tard o d'hora tornes a l'illa,
1: sí.
0: El que no saps és si és concretament a Lloret o molt a prop, no entenc?
1: No ho sé, eh?
0: No ho saps,
1: no,
0: eh?
1: És que no ho sé, és que jo crec que primer hauré de fer potser un pot de transició, saps, d'anar a Palma i després potser anar a un poble, a Lloret. És que també és difícil d'imaginar perquè jo també estaré, la meva vida sempre estarà molt lligada aquí, no? Vull dir, si tot surt bé i me segueix dedicant en això, hauré d'estar venint aquí molt sovint. Jo crec que igual a èpoques inclús viure aquí, perquè, no sé, quan estigui fent promo d'un disc o el que sigui, és com que has d'estar aquí 100%. O sigui que, no ho sé, dependrà molt de com el que m'ha de parir futur d'aquí uns quants anys.
0: Saps? Anirem veient, però ara arribat, estem a punt d'acabar, però encara ens queda temps per la teva cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que, pel motiu que sigui, doncs, o no t'agradi, o li tinguis mania, o et porti mals records, és una cançó que va petar molt durant el confinament. Primer l'escoltem i ara ens expliques, perquè l'has inclòs. Així que soni Vida de Rico, de Camilo.
2: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante,

0: perquè ho està passant malament. La Maria va fent uf, uf, així que no et faré passar per aquesta penitència. Què et passa amb Vida de Rico, de Camilo?
1: És que és bastant inexplicable. Vull dir, després l'entenc... Puc entendre, o sigui, evidentment entenc que ho hagi rebentat, eh? Però és aquest personatge en general també que me fa com a... Me fa molt de cringe, és una cosa com inexplicable, no? Que el detec mania, tio.
0: Sí, és una mania irracional, mania. Absolutament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, bueno, mem, aquest bigotet, primer de tot, jo li tallaria d'una... Hòsties.
0: Li tallaria el bigotet d'una hòstia, eh?
1: Sí,
0: bueno,
1: sí, sí, ja ho he dit.
0: Ja ho has
1: no,
0: dit.
1: No, no, però...
0: Tots tenim fòbies i fílies,
1: sí,
0: eh, aquí.
1: Però veus aquesta part instrumental... Bueno, és com que ho trobo molt, molt barat, ho saps? Com, no sé, no està fet per jo. Però entenc perfectament que funcioni i que li agradi a aquesta gent.
0: I parlant de coses que no t'agraden, avui s'han convocat eleccions generals.
1: Ja ho he vist, sí.
0: Com veus el futur de tot plegat?
1: Jo és que m'acosta ser optimista amb aquest àmbit. No ho sé, jo espero que se'n vesqui d'algo. Sincerament, ho trobo una mica arriscat, perquè crec que... perquè estem en un moment on, bueno, com tots ja sabem, l'extrema dreta està en plena auge i desitgen totes les meves forces que no acabin en el poder, perquè crec que és una possibilitat ben alta, però no ho sé, o sigui, crec que almenys sí que tinc una esperança en que crec que el poble últimament s'està organitzant molt bé i que hi ha més gent de la que mos pensàvem que del nostre bàndol, crec, o del bàndol del poble, no?, de la gent, perquè tampoc és que sigui... Hi ha gent de totes les ideologies ja en el carrer avui en dia, lluitant per això, per temes tan universals com tenir una casa, no?, tenir dret a tenir una casa.
0: Ja veus tu, eh?, la gent...
1: A on hem arribat,
0: la
1: no?
0: Gent.
1: Vull dir... Mare de Déu. O sigui que... No ho sé, espero... Suposo que s'ha de tenir una mica d'esperança.
0: Els
1: no,
0: que canteu no? En català, segons sí. Com, acabareu fent-ho en garitos clandestins, perquè estarà prohibit.
1: Hòstia, no, espero que no arribem en aquests extrems, però estem repetint una mica la història, o sigui que...
0: Esperança, també música, que ajuda molt. Entenc que el 2028 tindrem un disc de la Maria Jaume, perquè aquí ens has acostumat a una sèrie. N'ha estat el 2020, el 2022, el 24 i el 26.
1: Ja, això
0: el 28 volem un nou disc.
1: Ja veurem, de moment no...
0: De moment tanquem la gira d'aquest.
1: Exacte.
0: A la sala Apolo.
1: Exacte.
0: Divendres 27
1: de novembre.
0: Teniu les entrades, doncs, a qualsevol lloc. Sí, sí. Poseu Maria Jaume a sala Apolo i allà les teniu. Queden poques, eh? Cuidao. I ara sí, amb què tanquem el teu llapis de memòria, Maria? Tenim Ojitos Lindos, de Bad Bunny i Bomba Estéreo. I tenim I Don't Want to Get Over You, de Magnetic Fields. En què vols que tanquem?
1: Uf, merda. És com triant de papa i de mama. No me tocam Ojitos Lindos, una mica
0: sí,
1: més
0: una mica d'alegria, claro. Doncs acabarem amb Bad Bunny.
1: Temazo.
0: Maria Jaume, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Que bé, moltes gràcies, igual.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Andrei Vives a la web, Víctor Valero i Willy Arnal a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda, per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: Avui al balcó la pregunta d'en Ramoneda. Votar és un deure? I després tertúlia amb Nemrod Carrasco, Ariadna Martínez i Clara Blanchard.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Ara mateix arranca a plaça Urquinaona, al centre de Barcelona, la manifestació per l'habitatge, una mobilització que els sindicats de l'habitatge van ajornar dissabte pels avisos meteorològics de protecció civil i que avui està marcada, sens dubte, per l'anunci de Pedro Sánchez.
1: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Ara no plou a Barcelona, tot i que els assistents que venen de l'acampada a plaça Catalunya avui s'han mullat i moltíssim. Allà, a Urquinaona, hi ha la Laura Polodelfó. Laura, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ha començat a caminar? No sé què és el que veus i ens pots explicar.
2: Mira, just quan anunciaves que començava aquesta manifestació, els assistents han començat a aplaudir. De moment encara no s'està movent ningú. De fet, hi ha gent que encara està muntant les seves pancartes, moltes pancartes amb proclames com demanant l'expropiació, que la gent no té on viure, no hi ha cases, i també de contra els rentistes, cartells amb el típic logo del lloguer, que s'ha acabat el rentisme. La gent està aquí omplint tot el que és el carrer de Pau Claris i Via Laietana. Començarà a caminar direcció la plaça Sant Jaume. De moment encara hi ha moltíssima gent que està arribant, la majoria d'ells persones molt joves, però també hi ha persones adultes, més grans, que venen aquí, diuen, a donar suport. I també, com us imaginareu, estem al centre de Barcelona, per tant, moltíssims turistes que passen per aquí. De fet, quan estàvem a l'acampada, ara fa uns minuts, han vingut dues turistes preguntant-nos doncs què era el que estava passant, què s'estava fent. I doncs els ha explicat això, que ara mateix aquí hi ha una crisi d'habitatge des de fa molts anys i que han començat unes protestes.
0: Quin recorregut farà la manifestació? Recorda'ns-ho, Laura.
2: Doncs anirà d'Urquinaona, passarà fins a la plaça Sant Jaume i després passarà pel carrer Ferran, la Rambla i una altra vegada cap a la plaça Catalunya, on, com us deia, fa una estona que s'estan preparant els acampats, perquè el que ens han explicat és que tenen moltíssima por que grups d'extrema dreta vagin a atacar la zona d'acampada i és per això que la meitat del... Bueno, la meitat potser no, però un gran grup de persones s'hi han quedat per defensar el que és la zona d'acampada i els altres s'han dirigit fins a la manifestació. I, a més, també s'han estat preparant molt a nivell de si passa alguna cosa legal, per exemple, apuntant-se el telèfon d'un advocat que tenen als braços o amb una estratègia de què dir o què fer en cas que se'ls detingui.
0: Clar, ara cada cop són més els portaveus de, diríem, que es posen en contacte amb els mitjans de comunicació. És fàcil ja que t'expliquin tot el que estan fent, no?
2: Sí, he de dir que m'ha costat una mica perquè he entrat i allà al final és autoorganitzat, la gent està amb els seus petits grups i van fent. En aquell moment, clar, s'estaven preparant tots per l'acampada i el que sí que hi ha és un punt d'informació. I al anar al punt d'informació i presentar-me com a periodista d'una ràdio, ja m'han posat en contacte amb una persona que porta la comunicació de tot i aleshores et van presentant a gent. La veritat és que alguns entre ells es coneixen, també com que cada vegada són més persones, alguns no es coneixen entre ells, però sí, sí que aquesta acampada està cada vegada més organitzada i comença han dit sense cap mena d'intenció de plegar de moment.
0: Laura, si et sembla, en una estona tornem a connectar a la tertúlia. Sí que estaràs amb alguna de les persones que participa a la manifestació i li podrem fer preguntes. Així que gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Com deia, no plou ara a Barcelona, res a veure amb la cortina d'aigua que ha caigut al matí de manera persistent. Han estat 8 les comarques que han rebut alertes de protecció civil del litoral i prelitoral central català. Després la pluja ha escalat cap a la Costa Brava i Girona, ara ho repassarem amb en Carbó, però fa res, just una estona el president Salvador Illa ha comparegut per fer balanç, hi ha encara dos desapareguts, ha anunciat un paquet de 75 milions d'ajudes. Andrea Villòria, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Anna.
0: Què és el més destacat?
3: Doncs el més destacat és justament això pel que començaves, aquests dos desapareguts. Coneixíem un d'ells, que era la persona, el jove, a qui ahir la Riera de Pineda va arrossegar a Riera avall i aquí des d'ahir estan buscant, però la Generalitat ha informat d'un segon desaparegut i es tracta d'un menor d'edat, d'un nen de 12 anys, es diu Rami i és autista, viu a Granollers i la tempesta que va caure la matinada de dissabte a diumenge el va espantar i va fer que sortís corrent de casa seva. El busquen des d'ahir al matí, segueix desaparegut avui més de 24 hores després, 36 hores després, i els Mossos ho han fet públic ara donant la seva descripció. És un nen de 12 anys, 1,70 m, té el cabell curt, negre, arrinxolat, va vestit amb una samarreta turquesa i un pantaló curt taronja i avisen que podria estar molt espantat.
4: S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu, amb els protocols que tenen tant el cos de bombers com el cos de Mossos d'Esquadra per, en aquestes situacions, doncs, tirar tota la informació de tots els fills possibles i buscar aquestes persones a tot arreu. No? És la prioritat número 1.
3: Això és el que deia el president Illa en aquesta compareixença, on demanava prudència a la ciutadania. Aquesta tarda han remès les pluges, però s'espera que torni a ploure de forma torrencial demà a la tarda i plourà sobre mullat. Avui, de moment, els bombers han rebut pràcticament un avís per minut. Ara mateix, 10.000 persones segueixen sense llum i el govern ja prepara per aprovar demà un primer paquet amb 75 milions d'euros d'ajudes als afectats.
4: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros.
3: Seran 20 milions d'euros per als ajuntaments, 5 milions per a empreses afectades i 50 per a particulars, persones que ho han perdut tot perquè l'aigua els ha inundat la casa o, per exemple, el cotxe.
0: Gràcies, Andrea. Realment se m'ha glaçat la sang 12 anys.
3: Un nen de 12 anys amb autisme que va sortir de casa espantat i segueix desaparegut a la zona de Granollers, on va ploure molt la nit de dissabte a diumenge i on avui al matí hem tornat a veure escenes d'inundació. Per això aquesta descripció, per les persones que el puguin veure, que avisin els serveis d'emergència, el 112, els Mossos. Un nen de 1,70 m, 12 anys, cabell curt, arrinxolat, pell morena i que va vestit amb una samarreta turquesa i un pantaló taronja.
0: Gràcies, Andrea.
3: A vosaltres.
0: Si qualsevol cosa, ja saps, aquí estem. Merci. Jordi Carbó.
5: Què tal?
0: Bona tarda. Home, ens hem quedat ara amb aquesta descripció que feia l'Andrea d'aquest nano desaparegut a Granollers, glaçats. Ara ha millorat, està tot més tranquil.
5: Sí, de fet, més o menys està anant tot com els models, que és aquesta eina que utilitzem per fer els pronòstics. Van pronosticant, no? No són perfectes, però déu-n'hi-do com s'estan apropant. I sí, esperàvem que els llocs on més ha plogut durant les últimes hores hi hagués una treva. Encara van caient alguns xàfecs. De fet, ara mateix, si mirem el radar, plou amb intensitat al sud del Ripollès, també cap al Berguedà, la Cerdanya. I és que aquesta tarda tocava sobretot als Pirineus. També pot créixer encara fins ben entrada la nit alguna nuvolada a la Catalunya central, però vaja, cada moment descansem unes quantes hores pel que fa a aquesta pluja tan destacable. Hi ha una dada que, sens dubte, doncs, és més que destacable, no? És impressionant fins i tot. Entre el que ha plogut avui, uns 108 litres per metre quadrat, i els 200, prop de 250 que van caure en l'episodi del cap de setmana, a la població de Granollers porten acumulats en això, una mica més de dos dies, 350 litres per metre quadrat.
0: És moltíssim.
5: I sobretot, com a reflexió, abans d'entrar al detall del pronòstic, perquè no s'ha acabat això, ni molt menys, estem en un context que ho hem de tenir present, no? És a dir, quan veiem ara que es formen tempestes, la paraula seria un context tropicalitzat, perquè es feu una idea, els núvols

0: que ho hem de tenir present, no? És a dir, quan veiem ara que es formen tempestes, la paraula seria un context tropicalitzat. Perquè es feu una idea, els núvols de tempesta que teníem el dissabte,
1: sí,
0: era una columna d'aire saturada, és a dir, estava que ja no hi cabia més aigua, i per això tanta pluja, durant 7-8 quilòmetres, pràcticament tot el núvol. I aquest és el context en el que estem, ho hem anat avisant, no? El mar està calent, quan es donin les condicions favorables, doncs passarà el que està passant. Per això no ens ha de sorprendre aquestes tempestes, quan veiem que es dona un nucli de tempesta, doncs hem d'estar a l'aguait. On passarà exactament cada aiguat? Doncs ho hem explicat moltes vegades, fins poques hores abans, a vegades pocs minuts, no es pot saber. Però demà molta atenció, sobretot durant la segona meitat de la jornada. Al matí arribaran ja alguns xàfecs a l'interior de Tarragona.
1: Sí.
0: De fet, la nit serà tempestuosa a la península Ibèrica. Veurem demà imatges de nou de tempestes espectaculars a molts punts de la península Ibèrica. I al llarg del matí i migdia arribaran a l'interior de Tarragona també al Pla de Lleida, malauradament amb alguna pedregada, és dels llocs que menys ha plogut i que més aigua fa falta, doncs demà podran tenir també alguns xàfecs, però també amb alguna pedregada. Aquestes tempestes després, més avançada la tarda, arribaran al Pirineu i entre la tarda i la matinada de diumenge...
1: De dimecres,
0: sí. Gràcies. Doncs es tornarà a liar a molts punts de la costa i per litoral perquè bé, es repetirà la mateixa situació. I ja ho hem vist,
1: i...
0: són tempestes que quan es formin en un moment et deixen 100 litres per metre quadrat.
1: Tu ara has utilitzat la paraula tropicalitzar. Aquest matí el periodista, el director de 5W, d'aquesta revista, l'Agus Morales, piulava X, deia, vaig viure 4 anys a l'Índia i 2 al Pakistan. Mira. I us dic que això té un nom i cap altre més, monsó.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: comparable. És comparable. El monsó es caracteritza perquè és com un grau més, un grau de magnitud més, perquè hem de pensar que és tota aquella part del subcontinent de la Índia, doncs el mar ja està a una temperatura altíssima i gran part de l'any, però sobre terra endins el normal és que països com la Índia, Pakistan, les zones més baixes, tinguin temperatures de 45 a 50 graus al mes d'abril, al mes de maig també, que és quan fan el màxim de calor, de manera que ja parteixen d'unes condicions base més altes. Però clar, aquí venim d'un mes en què la norma ha estat superar els 30, un mes no, un estiu en què la norma ha estat superar els 35 graus i un mar que està...
1: La temperatura del mar, aquí està la clau.
0: Això és la clau. Això...
1: Sí.
0: La següent clau és que hi hagi... Què passa? Cada any es formen aquests monstres, els diríem així, perquè
1: sí,
0: són tempestes. Si les veiéssiu des del satèl·lit, us heu d'imaginar una tempesta esfèrica, perfectament esfèrica. Això denota que s'està complint, doncs podríem dir que la situació ideal, no? Quan la natura adquireix aquestes formes esfèriques, vol dir que està donant tot el seu potencial de si. I són tempestes que cada any es formen, aquesta part del mar Balear, que bé, sempre està molt calent, no? Què passa? Que aquest any està més calent encara. Abans de les tempestes de dissabte encara tenien temperatures de l'aigua del mar de 26-27 graus.
1: No.
0: Això és una barbaritat d'alt. I només ha fet falta que hi hagués un vent que portava tot aquest aire. De fet, es coneix com la massa mediterrània, és una massa molt especial dins del context del planeta, també és dels pocs mars que té, siguent tan petit, de fabricar el poder de fabricar una massa d'aire pròpia. I què ha passat? Ens ha entrat durant el cap de setmana. Una cosa que podem notar, no vas abrigada, no encara?
1: No, la xafogó. M'estàs parlant de la xafogó? Sí.
0: Que és el del monsó, que és el del Carib,
1: clar,
0: és aquesta combinació.
1: Sí. És que m'ha semblat molt encertada la paraula monsó. Per les imatges també, per aquestes piscines gegants,
0: sí,
1: quan el subsol ja no poden passar més aigua.
0: Sí, són pròpies nostres, aquestes imatges, el que passa que la reiteració és el que
1: clar,
0: ja és el més preocupant, no?
1: Sí.
0: I mentre la temperatura no baixi, doncs tindrem això, la situació ideal, no? No hi ha res més ideal per la formació de grans tempestes que una combinació d'humitat i calor. La calor aixeca amb facilitat l'aire, si té humitat encara l'aixeca amb més facilitat, per això el que dèiem, no baixeu la guàrdia, estigueu atents als avisos, perquè sobretot a partir de demà a la tarda i durant la nit de dimarts a dimecres,
1: sí,
0: de nou es poden formar aquestes tempestes i on quedaria amb aquesta dada? Que ara els models poden dir missa, en realitat tan sols són una eina,
1: clar,
0: però...
1: Perquè avui tothom deia, ostres, no, hem trigat molt a notar-ho, però no es pot predir, no?, quan es formen d'aquesta manera tan ràpida.
0: Jo amb això no estic d'acord i és amb el mateix que la setmana o fa 15 dies es deia que pel canvi climàtic no es podien preveure, no? No,
1: sí,
0: no, a veure, hi ha gent, hi ha persones que treballen en modelització,
1: sí,
0: i el del canvi climàtic, com que fa més difícils els pronòstics, sincerament, a mi em sembla una excusa.
1: Ara, yeah.
0: No li agradarà molt aquesta expressió a molta gent, però jo crec que hem de ser honestos. I, per exemple, els models

0: les sortides de precipitació que utilitzem, ens deien ahir que plouria molt fort al Delta de l'Ebre, sí. Va ploure molt fort durant la nit, i que després, al matí, fins al migdia, ho comentàvem aquest matí, no és que siguem més savis aquí a la cadena Ser,
1: sí, però sí, t'he escoltat, sí, sí, i el que t'hi jugues. Dient, sí.
0: Compte, que ve això. A mi, fer trampes als... Hem de mantenir la confiança de la gent, i si comencem a dir aquestes coses... No sé, jo crec que no ha de ser una qüestió d'egos, eh? Si no ho has vist, no ho has vist i ja està. Però jo insisteixo, encara fins dimecres, ja veurem si fins dijous, compta perquè qualsevol tempesta es pot desmadrar.
1: Carbó, cuida't, una abraçada.
0: Gràcies per deixar-me expressar. M'havia de desfogar avui.
1: Jo ho sabia, perquè t'he anat seguint durant el dia i dic, ho ha de dir. Posa-li la falca i que el Carbó es desfogui. Una abraçada, parlem demà.
0: Salut,
1: fins ara.
0: Bé.
1: Un dels punts més castigats ha estat Granollers i els voltants. Les imatges són molt impactants, ara ho dèiem, no? Perquè es veu això, clarament el subsol no en passa més aigua. Hi ha altres zones també de Catalunya on molts veïns duen hores amb el fang fins als genolls intentant literalment salvar els mobles. En Jordi Ros és veí de Pineda de Mar. Jordi, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
1: Com t'han afectat els aiguats? Jo sé que l'aigua va entrar ben bé fins a molt endins de casa teva. Què va passar?
2: Sí, de fet va creuar d'un carrer a l'altre. Bé, doncs, a veure, estava en l'habitació, sentia ploure molt, vaig començar a sentir remor a les canonades i em va estranyar, em vaig aixecar. Jo estic al pis de dalt, la meva mare dorm a baix, i bueno, vaig baixar cap a baix, vaig estar al menjador, vaig posar la tele, vaig estar allà mirant les notícies a veure què deien, continuaven dient que hi havia molta intensitat de pluja, que hi podien haver-hi problemes, que no sortíssim de casa, etcètera, etcètera. Bueno, llavors en l'interval aquest que estava així, va sonar l'avís de protecció civil. I bé, el vaig veure, la meva mare es va despertar i llavors em va cridar perquè va veure que estava baix. Vaig apagar la tele, em vaig apropar cap amb ella, em va preguntar què passava, li vaig explicar doncs, que era un avís de pluja un altre cop, que hi havia una alerta, que no havíem de sortir, que havíem de quedar-nos a casa i que, bueno, que estigués tranquil·la, que no... que nosaltres estàvem a casa i tal, i que se n'és cap al llit. Al dir-li això, nosaltres vivim a la Nacional 2, que les cases queden a sota de la carretera,
1: sí.
2: I a dir-li això, de cop i volta veig que per la porta comença a entrar una aigua de descontrolada, o sigui, amb una pressió brutal. Me'n vaig adonar de que la porta cediria. No era conscient que hi havia tanta aigua darrere, evidentment.
1: Sí.
2: I el que vaig fer va ser agafar la meva mare, anar-me'n corrent cap a l'escala. El temps d'arribar a l'escala ja va petar la porta, va començar a entrar aigua. A mi va donar temps a pujar fins a la meitat de l'escala i vaig fer l'intent de girar-me per veure si podia tornar a baixar i tal, però va ser amb tanta intensitat i en qüestió de segons que l'aigua ja estava gairebé a la teulada, el sostre de l'entrada.
1: De l'entrada?
2: L'accés al menjador, sí, l'accés al menjador és una mica més baix perquè és una casa antiga,
1: sí.
2: I llavors ja fa 1,70 m, llavors doncs, l'aigua arriba a 1,50 m gairebé.
1: 1,50 m, i estem pensant que sí. Tu agafes la teva mare que té 90 anys.
2: 90 anys, sí, i bueno, la sort és que em va cridar i vaig poder anar amb ella, vaig estar parlant i ens va passar just perquè estava al costat de la porta. Vull dir, és que això em passa que si estic al menjador o estic en un altre lloc i entra l'aigua amb aquesta virulència, és que jo no puc ni reaccionar i la meva mare, doncs...
1: Quina hora era? Quina hora era això, Jordi?
2: Això va ser després de l'avís de protecció civil, sí. Al cap de... No sé, a mi em va fer la impressió que havien passat 10 minuts o alguna cosa així de l'avís. Perquè, de fet, estàvem parlant amb la meva mare d'aquest tema, vull dir, o 5 minuts. I la sensació d'impotència, vull dir, brutal, perquè va ser tan de sobte, en qüestió de segons, tenia l'aigua a casa. Per sort, nosaltres vam poder pujar. Jo ja em vaig donar compte de que no podia accedir a baix perquè baixava l'aigua amb una virulència brutal, amb una força, i anava pujant cap amunt. Llavors vaig agafar la meva mare, hi havia el meu fill, el vaig cridar perquè atengués a la meva mare. Vaig trucar en el 112 per explicar la situació, que estàvem atrapats a la part de dalt de la casa, que no podíem baixar, que estava entrant l'aigua amb una pressió brutal i que no podíem tornar a baixar, que estàvem allà, però que semblava que a mitja escala havia fet un peron i no estava pujant més.
1: Quanta estona va trigar a baixar l'aigua?
2: Jo crec que nosaltres vam estar, jo i el meu fill vam estar aproximadament l'Oriol una hora i mitja ben bona, gairebé dues, fins que va parar de ploure i va començar a baixar el nivell. I la meva mare va estar més, fins a gairebé passat el migdia, que va venir Protecció Civil a buscar-la.
1: Casa teva, em deies, està sota el Nacional 2, és una zona inundable? Sí. N'eres conscient?
2: Sempre ha sigut un carrer que hi ha hagut molta aigua, però com a inundable no. De fet, amb la meva mare hem parlat, sí que alguna vegada havia entrat aigua, vale, però poca quantitat, i a més era... Res, ho netejaves amb fregant i tal, però amb aquesta quantitat d'aigua i amb aquesta trompa d'aigua que vam tenir, no ho heu viscut en 90 anys. Vull dir, ella el que ha passat...
1: Quina ensurt la teva mare, no? No sé com deu estar d'espantada encara.
2: Bueno, ho ha passat malament, a més ho ha perdut tot. Ella l'habitació la tenia baix, els armaris, totes les fotografies, tots els records, tot el que tenia ho ha perdut tot la meva mare.
1: Ho ha perdut tot, és a dir, estava àlbums, roba, records...
2: No ha quedat res, no ha quedat res. La planta baixa, de fet, quan vaig acabar de trucar al 112, jo de la meva habitació tinc una petita terrassa que puc veure a l'altre costat de la casa. I a l'altre costat de la casa, quan vaig sortir, estava l'aigua corrent amb una força brutal, el cotxe l'havia aixecat, el cotxe a sota hi havia cadires, mobles, estava empotrat a la porta del barri. Vull dir, és que no sé com explicar-ho, és inexplicable. Vull dir, en segons, vull dir, al baix de la casa, el que va ser l'habitació de la meva mare, l'entrada, el menjador, la cuina, va quedar tot destrossat.
1: Sí, sí, ho expliques molt bé. És el dolor d'aquestes pèrdues, és veritat, no... Però, clar, li has de dir que la vas poder enganxar a temps i vau poder pujar, que al final això és el més important.
2: Sí, la meva mare, per sort, està perfecta, està bé, està a casa el meu germà, i jo, de moment, estic aquí a la casa perquè puc estar en el pis de dalt i tinc molta feina a fer i estic netejant i fent gestions.
1: Doncs et deixem, Jordi, que segueixis fregant, arreglant i salvant el que puguis, com bonament puguis. Moltíssimes gràcies per haver explicat això al balcó, de veritat. Una abraçada i una abraçada a ta mare, també.
2: Podries deixar un moment, sisplau, que volia fer un agraïment?
1: Sí.
2: Si és possible.
1: I tant que sí.
2: Sobretot a la gent de la Protecció Civil de Pineda de Mar, que van estar... in situ aquí molt ràpid i em van ajudar molt a treure l'aigua i es van portar molt bé. Després l'alcaldessa de Pineda i els regidors, que alguns d'ells es van posar a treure aigua i fang de casa. I després a la meva família, al meu germà, als meus nebots i al meu fill i la gent que va col·laborar, que la veritat que sense ells hagués estat molt complicat perquè és que va quedar tot fet un desastre i no he pogut aprofitar res apenes.
1: El nostre agraïment també per ells. Jordi, de veritat, una abraçada. Una abraçada a tu i a tots els veïns de Pineda de Mar i, com et deia, reitero, a la teva mare. Molta sort.
2: Molt bé, gràcies.
1: També ens està escoltant l'Eric León, és propietari d'un restaurant a Vilanova del Vallès, un poble de 7 quilòmetres de Granollers, que també ha estat molt, molt afectat pels aiguats. Eric León, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: A tu el temporal et va afectar la nit de dissabte? Què va passar? Com ha quedat el restaurant?
3: Bueno, el restaurant, la veritat que vam veure el diumenge al matí que estava anegat totalment. I van arribar a uns nivells d'un metro i mig d'aigua dintre del restaurant.
1: Clar, vosaltres estàveu fent el servei normal, no?, a dissabte?
3: Sí, nosaltres el dissabte, quan nosaltres vam treballar doncs, a l'horari del migdia i després a la nit, quan va sonar l'alarma d'emergència, doncs vam... Bueno, no estava plovent allà i nosaltres seguíem treballant. Llavors, sí que vam fer, bueno, els clients que ja teníem reserva, perquè hi havia reserves de feia temps, sí que les vam agafar, però les altres vam bloquejar totes les taules per poder marxar lo abans possible. Però no ens hi anàvem a imaginar que anés a caure o que anés a haver-hi una situació així d'aigua, d'aiguats.
1: Perquè no plovia?
3: Perdó?
1: Perquè no estava plovent.
3: Bueno, no, plovia amb poca intensitat. Sí que va començar amb més intensitat ja, llavors a la matinada. La matinada sí que va començar a les 12, però nosaltres ja estàvem tancant. Ja havíem enviat gairebé tothom a casa i nosaltres vam agafar una mica de prevenció, perquè sí que és veritat que nosaltres, en la nostra zona, no és una zona que quan plou molt sí que hem tingut alguns tipus de problema o que ens ha entrat aigua a casa, però no aquesta gravetat. Llavors sí que vam agafar i vam fer nosaltres una mica de prevenció dintre del nostre restaurant, que va ser agafar totes les cadires, posar-les sobre taules, intentar tapar totes les entrades amb tots els traps, perquè sabíem que entraria aigua, però no aquesta magnitud, perquè quan, més d'un cop sí que ha entrat.
1: Clar, quan arribes tu al matí i veus les neveres i tot mal fet, suposo que...
3: Això, nosaltres ens vam enterar, perdona, nosaltres ens vam enterar a la matinada, a les 6 del matí, 5 i mitja, perquè ens va sonar l'alarma del restaurant. I jo, al llevar-me, vaig intentar mirar per les càmeres i ja les càmeres no funcionaven. Llavors, jo no visc a Vilanova, és que a Barcelona, però ma germana viu al cantó. Llavors la vaig trucar i vaig dir, escolta, crec que està passant alguna cosa, si pots mirar. I ella va sortir de casa i va veure, pues, llavors, tot un parc que hi ha al cantó del restaurant, que estava ple d'aigua. Ella va anar caminant direcció al restaurant, al carrer Mugent, pues ja li va arribar l'aigua per la cintura.
1: Clar.
3: Quan va arribar dintre, o sigui, va arribar a la porta sense entrar, que és una reixa d'hidre, ja va veure que allà dins estava, pues, tot, bueno, va fer un vídeo, de fet, i està tot flotant.
1: Clar, el restaurant està en una zona inundable, ara m'estava citant el riu Mugent, està molt a prop?
3: Sí, està a primera fila. O sigui, és una sèrie de cases que estan a primera fila de riera del riu Mugent, i llavors pues, estarem a uns 300 metres. És una zona que nosaltres diem que és inundable,
1: sí,
3: però que no està declarada, perquè de fet han fet un bloc de pisos just davant de la nostra fila, no?
1: I ha quedat afectat?
3: No. Sí, sí, clar. Nosaltres, si ens han entrat aigua, aquest bloc de pisos sembla més ben preparat, bueno, preparat com perquè a baix, la part de sota, no tenen res. No, és només com un pàrquing amb reixes per deixar els cotxes, si vols, però bueno, igualment haurà quedat molt afectat.
1: Ara en Jordi ens explicava que la seva mare ho ha perdut tot, i sobretot coses de valor sentimental, els àlbums, les fotografies, la roba. En el teu cas era important, és important aquest restaurant per tu.
3: Sí, clar, és el mitjà, és com ens guanyem la vida. Llavors, sí, el que vam, quan vam entrar a la matinada, bueno, a les 9 del matí vam poder entrar, perquè clar, a les 6 estava tot ple d'aigua fins que no va fer baixar. Jo vaig arribar a les 9 que vam obrir i estava tot regirat, totes les neveres plenes d'aigua, tot tirat pel terra, o sigui, tot anegat. Pensa que va arribar als nivells a un metro i mig d'aigua a dins del restaurant. Llavors ara toca fer valoració de tots els danys, sí, perquè no m'ha acabat de poder valorar-ho, però vam estar tota la matinada traient fang i aigua.
1: I les asseguradores, no? Les assegurances, si funcionen, tot
3: bueno,
1: això.
3: Sí, aquest
1: la segona part.
3: Feina d'aquest matí, sí, correcte. Sí. Això és la segona part Això ha sigut aquest matí, llavors.
1: Com es diu el restaurant?
3: El restaurant es diu Casa de Menjars Vilanova.
1: Casa de Menjars Vilanova. Tant de bo que el recuperis, ja vindrem al balcó a celebrar que ha marxat, però tant de bo no caiguin aquests aiguats, no. Que no es repeteixin, que ara ens ho deia el Carbó, no ens en podem refiar, estiguem a la White. Eric León, propietari de Casa de Menjars de Vilanova, molta sort.
3: Moltes gràcies.
1: Una abraçada molt gran de la gent del balcó. Gràcies.
3: Igualment. Adéu.
1: Ens quedava repassar esports. Anna Palet, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda, Anna, com anem?
1: Imagino que seguiràs amb la ressaca del Barça femení.
4: Home, és que va ser una tarda molt, molt grossa, molt important.
1: Dins de tot el que ha passat tremendo el cap de setmana,
4: sí.
1: Aquest, una bona notícia.
4: I 40.000 persones al Camp Nou per seguir aquest Barça clàssic de futbol femení, que té molt mèrit tenint en compte que el partit va canviar d'hora, que hi havia problemes al transport públic, les pluges, però es va fer una recaptació de rècord, ho hem explicat aquest matí al Que t'hi jugues, 1,3 milions d'euros va registrar el Barça de ticketing, per tant, tots aquells que diuen que el futbol femení no dona diners, que és solidaritat...
1: Prou de dir-ho ja, no?
4: Doncs el Barça crec que estan demostrant una mica el contrari. Repassarem tot el que va donar de sí a la tertúlia amb els nostres narradors, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez, i també escoltarem Dani Olmo, perquè en mitja hora, a les 8 del vespre, parla el jugador del Barça a la prèvia del partit Espanya-Croàcia, l'últim ja d'aquesta llarguíssima aturada de seleccions que es juga demà.
1: Tens ganes de lliga o què?
4: Una miqueta, home, és que ens ho sentim.
1: Ho hem portat bé, eh?
4: Sí, sí.
1: No t'han faltat temes,
4: més que res, perquè nosaltres no ens hem aturat, llavors... No ho hem notat tant, però el que digui Dani Olmo ho podreu sentir a la graderia del balcó a 8:45.
1: Allà t'espero. Gràcies, Palet.
4: Fins
1: ara. Antoni Suárez és el control de so. Ara són 8:15 en punt d'aquest dilluns 5 d'octubre. Claudio Matas, què ha de sonar?
5: Doechi s'escriu. I la seva mare li diu Douchi.
1: Ah, Douchi.

0: Avui el Primavera Sound ha fet públic els artistes de la seva edició de 2027 que se celebrarà entre el 2 i el 6 de juny.
1: 25 anys celebren.
0: Exactament. I el primer nom del cartell, el primer de tota la llista, és Doechii, la rapera de Florida, que va crear el seu Anxiety sobre el One Hit Wonder Somebody That I Used To Know. Val? També tornen al Primavera Sound dos noms de l'edició d'aquest any. Anna, Massive Attack. I Bad Gyal.

0: I per què repeteixen, Anna, del 26 al 27? Perquè els seus concerts del juny passat van quedar cancel·lats pel temporal de pluja i vent que va afectar l'esplanada del Fòrum la tarda, al vespre, que el balcó va anar a fer el seu programa especial.
1: Tinc tant records d'aquell dia amb en Bufill i una amiga que gairebé ens havíem d'agafar les branes per no sortir volant.
0: Vaig estar 25 minuts a un concert.
1: No, però no, jo vam estar perseverant nosaltres.
0: No, jo vaig entrar a les 8 i a les 8:25 anàvem cap a fora, cap a casa, perquè no era viable. Ja. Crec que vaig veure, va ser l'últim concert que es va fer una cantant francesa, que ara no recordo com es deia, perquè a partir d'allà tothom va cancel·lar tot, però van començar a volar les coses i tal. Doncs tornen Doja Cat, Bad Gyal, Massive Attack, que es van quedar sense actuar aquest any.
1: O
0: val?
1: Sigui que la gent està contentíssima. Estic pensant en Bufill, segur que se n'alegrarà moltíssim.
0: Sí, i doncs juny de 2027 també tindrem oportunitat de veure a la britànica Lola Young.

0: Aquests tenen pinta de que a tu t'agraden, Clàudio.
1: Aquests són els que més m'agraden de tots.
0: Ho sabia.
1: Sí, clarament.
0: Com si que no...
1: El meu estil.
0: Sí, sí.
1: També, un artista ja tirant una mica cap a la banda del balcó, un artista que estarà al Primera Sound 2027, va sonar dijous passat, recomanat per la Victòria Pagès, el fill de Jorge Drexler, que és conegut com Pablo.

0: Josep Raboneda, com estàs?
1: Bona tarda, aquí estic a gust, com sempre.
0: Les pluges com les portes? Perquè no sé si havies vist ploure mai tant.
1: Entre una certa comoditat i una certa raresa, allò, el gust per la raresa, no? Dius, jo aquests dies el que em té impressionat és que jo no havia vist mai en ploure a Barcelona amb la densitat que ha plogut aquest cap de setmana.
0: Mai, eh?
1: No ho havia vist mai, però
0: no,
1: mai.
0: És que, és que no havia plogut mai tant.
1: I ja hi porto uns quants anys a Barcelona. I a mi aquesta sensació de la pluja que cau a sobre m'impacta molt. Em descol·loca una mica,
0: sí.
1: No? I, ostres, què faig aquí?
0: Què faig aquí? Mira, l'altre dia que parlàvem, el sentit de la vida, què
1: exacte,
0: faig aquí?
1: Exacte, què faig aquí? Això, però és que això sembla que s'hagi d'acabar. I, a més, hi ha un factor refregit que no podem negar. Això no passava de la manera que està passant aquest any fa 4 dies.
0: No
1: passava. Per tant, aquí hi ha una destrucció del medi ambiental i els humans hi tenim una certa responsabilitat.
0: És profundament preocupant. Ja sabeu que en Ramoneda els dilluns planteja una pregunta, ell la planteja, ell la contesta, només ell és capaç de fer les dues coses amb brillantor. La pregunta d'avui relacionada amb l'anunci del dia. Les eleccions. Votar és un deure?
1: No. Votar és un dret. I, per tant, un dret es pot exercir o no es pot exercir. No és una obligació. Hi ha una certa tendència en els mitjans de comunicació, durant les campanyes, a interpel·lar la gent perquè vagi a votar quasi bé com una exigència. No, pots votar sí, pots votar no, pots votar uns, pots votar els altres, pots votar en blanc, pots votar en negre o pots no votar. I doncs aquesta és la realitat, és un dret, no és una obligació.
0: Però un ha de sentir-se responsable del que passi?
1: Si vas a votar, se suposa que és que tu et vols aportar el teu vot a el que està passant i, per tant, doncs, efectivament, t'has de sentir responsable. Votar capriciosament em sembla que seria bastant absurd. En fi, sempre hi ha gente pa todo, que deia aquell, no? Però no, ara votaré el primer que em surti d'una bossa. Sembla que no. Sembla que votar té, com a mínim, l'exigència d'un punt de responsabilitat.
0: Aquest matí, quan barrinàvem, no?, aquesta pregunta, hi ha hagut un moment que dèiem, i si diem votar és un deure o una obligació? Obligació no és.
1: Obligació no és, insisteixo. De cap manera. És a dir, és un dret, no és un deure. I per tant, tens la llibertat de fer-ho o no. I això em sembla que és la gràcia i l'interès de votar. I que, a més, és molt simptomàtic. Unes eleccions que hi hagi una abstenció molt gran és significativa. Vol dir que el grau d'insatisfacció és tant que la gent ja per què hi ha d'anar, no? Bueno, mala senyal. Quan en una societat l'abstenció puja molt, compte que la democràcia està amenaçada, no?
0: Què diu el teu olfacte? Què passarà? Quins resultats acariciarem? Les enquestes ja les hem anat comentant.
1: Em costa dir-ho. És a dir, jo ja fa temps que penso, una de les coses incomprensibles per mi és que el PP en tot aquest temps no s'hagi tret de sobre Feijó. Feijó és un personatge tan de poc nivell, tan de poc empàtic, tan poc present. Sempre sembla que estigui amb aquesta cara com una mica dormida, no? És difícil, els partits tenen històries molt rares i la raó perquè aquest senyor està allà i ningú el toca, doncs segur que n'hi ha, però són difícils d'entendre, no? Jo personalment crec que si el PP s'hagués canviat de líder fa temps, i ara no tindríem cap dubte de que guanyaria el PP.
0: Ara tens dubtes?
1: Ara hi ha algun dubte. Depèn de com... Ara veurem com l'opinió pública ha encalçat tots aquests temes d'aquests dies, el que va posar en evidència el cas Mari Carmen i, sobretot, la qüestió, aquestes qüestions centrals de la vivenda, no? Veurem. És veritat que Sánchez ja no és el que era. Ja ha perdut... Orla. Està
0: però
1: com una mica...
0: cau però, de peu sempre, dèiem.
1: Sí. I aquí compte que pot passar una cosa molt greu, que és que Vox passi per davant de PP. I pot passar una cosa segura, si la dreta suma, que és que Vox i PP governaran junts. Per tant, ja tindrem l'autoritarisme postdemocràtic a casa. Cuidado.
0: Important recordar, votar és un dret, ni un deure, ni una obligació. Gràcies, Ramoneda.
1: Fins la setmana vinent.
0: Cuida't.

0: 7 i 46, encetem la nostra tertúlia amb l'Ariadna Martínez i en Nembro Carrasco. Ja els heu escoltat abans. Com esteu, companys?
1: Molt bé, molt bé.
0: I atabalada, arribant, la periodista Clara Blanchard.
2: Derrapando.
0: Tot bé?
2: Sí, bé.
0: Que als periodistes us ha girat feina. Mira, aprofito. Xavi Balló, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
0: Benvingut a la nostra tertúlia. Crec que et necessitem. On éreu avui, per cert? Clara, Nemrod, Ariadna, a les 9, quan Pedro Sánchez ens ha cridat a les urnes el 29 de novembre.
1: Doncs jo estava a casa prenent una ensaïmada i...
0: I escoltant-lo?
1: Escoltant-lo, sí, en directe, amb una certa previsió.
0: A través de la cadena CIR, espero.
1: A través de... Home,
0: clar,
1: per escoltar.
0: Estava una trampa, diguem que sí.
1: Aquest dubte que tinc...
0: Era una trampa. Ariadna, on eres?
4: Doncs també escoltant la ràdio, tornant de deixar els nens en cotxe.
0: Veus, és que m'encanta escoltar la ràdio.
4: Sí.
0: Clara, on eres tu?
2: Jo estava caminant pel carrer, tornant de Pilates.
0: Veus?
2: Quan he arribat a casa, ja ho havia dit.
0: Xavi, on eres?
3: Jo era exactament... al mateix lloc on sóc ara. Exactament
0: també
3: igual.
0: Era una pregunta retòrica, perquè quan... no et mous d'aquí. Mira, deixeu-me, ja que hi ha en Xavi, li vull preguntar, és important perquè sembla ser que ara mateix els sindicats, UGT, Comissions i Llogateres, no, ja em corregiràs, han anunciat que convoquen vaga general per l'habitatge abans de les eleccions, és així?
3: Correcte, els dos grans sindicats, UGT i Comissions Obreres, han acordat que convocaran una vaga general aquesta tardor. Se n'estava parlant molt els darrers dies i les darreres setmanes al voltant de la reclamació de l'habitatge. No hi ha una data encara concretada. És previsible que sigui abans de les eleccions del 29 de novembre, però en tot cas, doncs, en els propers dies, properes setmanes, parlaran amb el sindicat de llogateres i amb altres moviments socials per definir aquesta data. El motiu de la vaga serà reivindicar salaris dignes per poder accedir a habitatges dignes.
0: Val, jo ara preguntava aquí, si sabien, li deia a l'Ariadna i en Nemrod, si una mica ells han pensat què se n'ha fet. Què passa? O sigui, aquestes eleccions arriben pels decrets Mari Carmen. Els deia, què passa ara amb aquests decrets? Doncs la gent del carrer jo crec que tampoc tenen massa clar què ha passat. Es van tombar al Congrés, però ara, amb aquest nou escenari, què passa amb aquests decrets?
3: Aquests decrets es van aprovar la setmana passada, sí? Van estar un dos dies en vigor, es van tombar al Congrés. Què passarà ara? Doncs, segons fonts del govern espanyol, demà el Consell de Ministres, que es reunirà, recuperarà aquests dos decrets tombats divendres i els tornarà a aprovar de nou.
0: Val.
3: Caldrà veure si són exactament iguals, literalment, o hi ha alguna modificació pel camí. En aquest sentit, sí que, per exemple, un dels socis del govern, Sumar, doncs, ja ha estat pressionant avui, avisant que en cap cas hi haurà una rebaixa respecte al que s'havia aprovat la setmana passada. No hi haurà cap concessió, diguéssim, a Junts per Catalunya. Un cop s'aprovi, com qualsevol decret, entrarà en vigor immediatament, sí, i s'haurà de convalidar el Congrés dels Diputats. És el mateix procediment que vam tenir la setmana passada. Quina és la diferència, però? Que com que a partir de demà les Corts estaran dissoltes. Ja no és el ple del Congrés qui haurà de votar-los, en el termini d'un mes, aproximadament, sinó un altre òrgan que es diu Diputació Permanent, que podríem dir que és el que funciona o bé quan hi ha eleccions o bé també en èpoques de vacances a l'estiu. I aquí, en aquest organisme, que podria ser, diguéssim, un ple en miniatura, per dir-ho d'alguna manera, les majories no són exactament les mateixes que en el ple.
0: És a dir, junts no serien decisius.
3: Exacte. El decret principal podria arribar a aprovar-se sense el vot de Junts per Catalunya, ja que hi ha aquesta petita variació en les majories que fa que el seu vot no sigui imprescindible. Això vol dir que té 100% garantida la seva convalidació?
0: No.
3: Encara no. Per què? Perquè sí que seria necessari que el PNB donés el seu vot. La setmana passada el va donar.
0: Clar.
3: Però va dir que era un vot, un sí crític. I avui fons del Partit Basc ha avisat que hauran d'estudiar-s'ho i hauran de prendre una decisió. Per tant, no han confirmat encara 100% el seu sí. Si fan el mateix que la setmana passada, tirarien endavant. Però cal confirmar que els bascos, davant d'aquesta maniobra de Sánchez, que alguns no consideren
0: prou bé... Ara t'ho pregunta.
3: És
0: a dir, si s'aproven, hi haurà qui digui això ha estat una jugada mestra.
3: Clar, sobretot perquè el que està clar és que més enllà de que aquestes mesures tornaran a entrar en vigor, malgrat que la setmana passada no van tenir l'aval del Congrés dels Diputats, i per tant, durant unes quantes setmanes les mesures antidesnonaments per suspendre'ls seguiran funcionant, és evident que també tindran un impacte en la campanya electoral que tindrem al novembre. Per què? Perquè s'obligarà un altre cop a tots els partits a votar aquests decrets a les portes de l'inici de la campanya electoral. És a dir, més o menys són 30 dies, doncs cap al 6 de novembre com a màxim, aquesta Diputació Permanent hauria de tornar a votar aquests decrets i, per tant, els socialistes que deien que els Junts i el PP i la dreta quedava retratada amb el seu vot, doncs això és un escenari que tornarem a viure molt a prop de l'inici de la campanya electoral.
0: Alguna pregunta per la Balló, ara o mai?
2: Jo.
4: Sí.
2: És el mateix text clavat, no han pogut tocar ni una coma.
3: Demà sabrem. Encara no han confirmat el... O sigui, demà s'aprovaran els decrets. No s'ha confirmat si serà exactament el mateix, si hi haurà alguna modificació. En aquest cas no hi ha negociació amb Junts per Catalunya, per tant veurem si hi ha alguna temptació, el no necessita el seu vot fins i tot, potser de treure algunes de les qüestions que ells havien demanat. No s'ha confirmat aquest extrem, haurem d'esperar demà per veure si és exactament el mateix. Sabeu que hi havia dos decrets, tot i que aparentment només un té possibilitats de prosperar.
0: Clar.
4: I després, un cop hi hagi un nou govern, què passa?
3: Clar, quan hi hagi un nou, fins i tot encara que això tiri endavant, el PNB mantingui el seu vot i aquests decrets, diguéssim, quedin convalidats i vigents, evidentment un nou govern, quan arribi, pot tornar a aprovar les mesures que cregui convenient. És a dir, no hi ha cap garantia de que això serà infinit. Si vingués un govern amb el PP i amb Vox, per exemple, que s'han mostrat radicalment oposats a aquestes mesures, si ho consideressin oportú, podrien arribar a fer un decret també d'aplicació immediata, tot i que en principi s'ha de justificar la urgència de les mesures per fer-ho via decret i no una llei que dona un tràmit molt més llarg.
0: Atents, doncs, aviam què passa demà. Gràcies, Abelló. La pregunta d'en Ramoneda, que no se'n volia escapar. Votar és un dret, un deure, una obligació? Teniu clar la resposta? Ell ho ha dit claríssimament, així ràpid, Parlem-nos-ho ràpid, que si no...
1: Sí i no. Sí i no, perquè moltes vegades, quan es planteja aquesta fórmula, se sobreentén que qui decideix no votar és com si estigués menys compromès. Hi ha com aquesta mena de substrat, moltes vegades implícit, no?, en la formulació. I clar, és una formulació que ignora o oblida que hi ha moltes maneres de fer política i que no totes les maneres de fer política passen necessàriament per les urnes. A banda, que moltes vegades qüestionar el sistema també pot significar no formar part d'allò que justament el constitueix. I, per tant, pot ser una forma, no?, de distanciar-nos o problematitzar, bueno, allò que ja plantejava aquell vell lema del 15M, no?, que qüestionar un sistema que em diu que em representa, però que realment no ho fa. I a partir d'aquí, si ens ho creiem, doncs ens ho creiem, no? Però poder fer d'aquesta acció política una negació del vot.
0: Què? Ariadna.
4: No hi ha cap mesura, reflexió així una mica naïf potser, però no hi ha cap mesura... Què passa si hi hagués una abstenció històrica? No hi ha cap mesura per dir...
2: S'ha intentat, no?, llevar els escons en blanc. Hi havia unes candidatures que es deien escons en blanc, però no treien cap escó.
4: Sí.
2: Perquè la idea era visualitzar escons en buits.
4: Sí.
2: No sé.
0: Però per tu, Clara?
2: Ah, jo tinc anècdotes amb això. Els meus avis sempre deien que van perdre una guerra per poder votar. I el meu avi, quan estava supervellet, ja, ells vivien en un edifici de 3 pisos, no podia baixar al carrer, i quan hi havia eleccions li portaven els seus amics una urna, era tot trola, perquè li portaven les paperetes i tal, i votava a casa.
0: I votava a casa?
2: Sí. I no votava, però ell votava.
4: Perquè el vot per correu, amb l'humanament que funciona, que jo he estat 10 anys a l'estranger i me n'he perdut unes quantes de votacions.
2: Parlo de fa molt, molt de temps. I després l'altre és una mica anarquista, que no ha votat mai, va anar un col·lega...
0: No ha votat mai
2: i li va dir... Que com se m'escapi el nom... I li va dir... Tio, que tinc el carnet el DNI caducat, vota per mi. Però com vols que voti per tu? I aquí he de votar, només aquest... El tio va acabar votant.
0: Va acabar votant,
2: eren unes eleccions d'aquestes de caixa o faixa i va acabar votant.
0: Escolteu, deixeu-me parar 2 minuts. Tenim la Laura Polo d'Alfó seguint la manifestació. Té un convidat, preparem-nos preguntes, que crec que pot estar bé perquè entendrem bé una mica cap a on van i què estan decidint. I crec que té una història molt potent. Res, 2 anuncis i connectem amb la Laura.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Lleida, cadena SER.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
6: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
7: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
8: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
9: De vez en cuando la vida.
10: ¿La vida te ha besado mucho en la boca?
11: Nací en el año 37 y de otra cosa tuve noticia desde el comienzo, fue de que la vida no es fácil. En la España de la guerra y la posguerra, con mi padre en la cárcel y con todo aquello, la vida ha ido besando, mordiendo y rechazando, como es de natural en la vida.
9: De vez en cuando la vida.
5: Llapis de memoria.
9: De vez en cuando la vida.
5: Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Dos minuts per les 8. Estem amb l'Ariana Martínez, la Clara Blanchard i en Nemrod Carrasco. I volíem connectar amb la manifestació. Aquest seria el so. Ja sabeu que a les 7 s'ha posat en marxa a la plaça Urquinaona aquesta manifestació de Barcelona convocada per les entitats en favor de l'habitatge, que ha d'arribar a la plaça Catalunya. I després, doncs, molts d'ells tornaran a l'acampada de plaça Catalunya. Allà hi és la Laura Polodalfó. Laura, què tal? Per on aneu?
1: Hola de nou. Doncs mira, Anna, la veritat és que fa una hora que ha començat aquesta manifestació i encara no s'ha mogut gens.
0: Què dius?
1: Sí, seguim a la plaça Urquinaona. Nosaltres hem hagut de sortir perquè la veritat és que la cobertura no va bé, no arriben els missatges, el Quantum tampoc funcionava i moltíssima gent que no para d'arribar, això sí, no s'ha mogut encara aquesta manifestació com us deia, però sí que molts crits, sons de claus com escoltàvem ara, també dient que és no s'entén, cases buides o cases i gent sense casa, ara mateix no me'n recordo, però molts crits, molts aplaudiments, xiulets i reclamant la vaga general que, bueno, ara ho explicava amb el Xavi, no? Sembla que comença a prendre forma aquests reclams que tenien.
0: T'atreviries a dir quanta gent hi ha o s'estan especulant algunes dades, algunes xifres?
1: Jo no ho sé, la veritat és que no en tinc ni idea, però el que sí que us puc dir és que està plena tota la plaça Urquinaona, Via Laietana també pràcticament fins al trencant amb la plaça Sant Jaume, pel que sembla, no sé...
0: Com? D'Urquinaona, perdona Laura, d'Urquinaona fins a plaça Sant Jaume...
1: No, tot Via Laietana fins al trencant. Sí, o sigui, bastanta Via Laietana ocupa bastant, està bastant plena. Jo diria milers de persones, no ho sabria dir quan, però hi ha moltíssima gent, bueno, ja ho sabeu, perquè no funcionin les connexions, és que hi ha molta, molta, molta gent.
0: Vols que saludem a la convidada?
1: Saludem-la, és la Janet de 25 anys. Hola, Janet.
2: Hola, bona tarda.
1: Tu estàs a l'acampada, quan fa?
2: Vam arribar ahir per la tarda, vam muntar amb unes quantes col·legues, vam venir fins i tot col·legues que no es van poder quedar a dormir però que van venir a ajudar i ens hem quedat a dormir unes quantes i avui al matí també anàvem fent torns per estar per allà, col·laborar amb l'acampada, ajudar a netejar, organitzar, etc.
1: En el teu cas, en quina situació estàs a nivell habitatge?
2: Actualment estic a casa dels meus pares. Va haver-hi una temporada que em vaig independitzar, va ser durant un any i mig, però, francament, vaig desistir perquè en un any i mig em vaig haver de mudar 4 vegades per diferents pisos de Barcelona. I vaig dir, bueno, mira, saps què? Doncs prou.
1: Per què vas haver de canviar tantes vegades?
2: Degut als preus de lloguer és absolutament impossible pagar-se un pis una persona sola o dues persones soles. A més, amb la feina precària que tenia d'una cadena de menjar ràpid, pagant una misèria, doncs això fa impossible poder-se pagar un pis tu sola, el que t'obliga a compartir gent moltes vegades amb gent que desconeixes, que no significa que siguin males persones, són estupendes persones, però cadascú és com és i més dins de casa, i això fa que la convivència sigui molt difícil i tan difícil que moltes vegades s'acaba trencant.
0: Janet, tu me'n pots escoltar, no, Laura? La Janet, hola, Janet.
1: Sí.
0: Janet, què tal? Imagino que estàs acampada a plaça Catalunya.
2: Correcte.
0: Des del primer dia?
2: No. Vam arribar ahir perquè, de fet, volíem arribar abans, però just el dia que anàvem a venir era, crec, el dissabte i tot just estàvem com a punt de sortir de casa i vam començar a sonar les alarmes i vam dir, home, si estiguéssim allà, doncs aguantem, però potser no tocava.
0: Com heu entomat avui l'anunci de Pedro Sánchez i les eleccions?
2: Francament, ja hi comptàvem. És a dir, en el moment en què van caure... totes les prediccions les fèiem comptant amb que això no va passar i, de fet, el pla B era si no passava. Però és això, aleshores ja comptàvem en que realment les coses es dissoldrien i que, per tant, les reivindicacions s'han de reconfigurar i enfocar-les cap al marc català, no? És a dir, tenim ara mateix unes corts espanyoles que... en el millor dels casos, fins aquí 4 o 5 mesos no estaran operatives, veurem aquest decret, no?, per aquesta via tan...
1: Alternativa.
2: Alternativa, sí.
0: Sí, amb la Diputació Permanent, sí.
2: Ah, exacte, doncs veurem quina sortida té, però clarament hi ha un seguit de protestes que Catalunya segueixen sent molt necessàries. No oblidem que Catalunya ja té certes lleis aprovades que l'estat espanyol no. Per tant, de fet, es podria dir que anem fins i tot alguns passos per davant de l'estat espanyol i tot i així seguim tenint aquest problema. Per tant, el que li demanem és al govern també de la Generalitat que es posi les piles, que no digui, ui, que dolents són els ajunts. En el Parlament de Catalunya tenen les majories que anaven a aprovar el decret Mari Carmen. Doncs el que no s'ha pogut fer a l'estat espanyol, anem a exprimir al màxim les competències catalanes per fer-ho. L'AU catalana, expropiar pisos buits, fi de la compra especulativa, tot això el govern de Catalunya ho pot fer, i és només que el president Illa i el govern ho vulgui fer, depèn d'ells.
0: Mira, que et presento aquí, tenim l'Ariadna, la Clara i en Nemrod, et faran preguntes, no sé qui començava, Nemrod?
3: Sí, jo mateix, bona tarda. Et volia preguntar, què li diries a algú que amb aquestes mobilitzacions et diu no afegiu més frustració a la frustració que ja existeix?
2: Home, és típica pregunta que dius, ai, Diana, hi ha molt a explicar aquí, no? Més frustració, és a dir, a mi no em cap la possibilitat d'afegir més frustració a una setmana en què hi ha hagut dos suïcidis, dos assassinats pel capitalisme a Hospitalet de Llobregat per la qüestió de l'habitatge. És a dir, jo no sé quanta més frustració cal per omplir els carrers, i per mi no és afegir frustració, és afegir esperança d'un món millor.
0: Ariadna.
4: Hola, Janet. Mira, veig que esteu superorganitzades i a mi em sorprèn perquè encara penso que és abans d'ahir que desnonaven la Mari Carmen i que em va agafar tot això com per sorpresa. Evidentment no la crisi habitacional, però sí, tota aquesta organització sembla que estiguéssiu preparadíssims per quan això arribés.
2: No, aviam, realment no esperàvem ser a l'acampada. Realment, fins i tot, vam tenir com els debats interns, així, havíem d'estar-hi, no estar-hi, amb diverses col·legues, en altres entitats, en diverses entitats en què participo, teníem el debat, però vam decidir, o vam creure que realment havíem de ser-hi. Aleshores, un cop hi som, el que fem és sumar, i és que és la nostra manera de treballar, de manera col·lectiva, de manera d'entendre'ns amb el poble i amb gent i amb companyes que no coneixem, no en sabrem mai els noms, potser ni el preguntarem perquè ni cal, però que totes tenim un objectiu comú. Per tant, si sabem el que volem i a més sabem fer-ho, doncs posem-nos-hi.
0: Clara, volies alguna pregunta?
5: És que m'ha quedat un cabo suelto. Has dit que si no es convocaven a eleccions hi havia un pla B.
0: Això també me l'he preguntat a les periodistes. Mira, què tinc aquí? Quin era el pla B?
5: Janet,
0: la tinc apuntada.
2: Bueno, el pla B... O sigui, el pla B aleshores era una mica el que venia demanant-se, no? És a dir, l'aprovació d'aquests decrets, certament la derogació d'aquests decrets deixava una mica la situació com, bueno, no sé què s'hagués fet des del govern espanyol, però li quedava l'opció de fotre's contra la paret. Nosaltres ho teníem molt clar. Quan parlo nosaltres, vull aclarir, no parlo en nom de l'acampada, parlo en nom de les companyes que juntes hem decidit anar a acampar. Però nosaltres ho teníem molt clar, que és, val, d'acord, doncs seguim pressionant per aquesta vaga general estatal, i aleshores doncs seguim insistint i fent pressió a aquestes forces que poden decantar la balança, no?, de que acceptin aquestes qüestions. Aquest era una mica el pla B. Ara actualment això ha canviat. Creiem que la vaga general segueix sent essencial, i que hi hagi una vaga a nivell estatal, doncs ens pot semblar estupendo, però el que hem de tenir molt clar és que Catalunya, per la seva singularitat i la seva història, té unes altres oportunitats que se sumen, diguem-ne, no són excloents, però que se sumen i que no podem ignorar.
1: És que heu de pensar que la Janet, ara m'ho explicava, a l'acampada hi ha una assemblea, o més d'una cada dia. Ara, per exemple, n'hi ha una a les 9, tot i que segurament es retrasarà per el retras també de la manifestació, i cadascú, cada grup s'autoorganitza entre ells i després de l'assemblea posen punts en comú. Però ara m'ho comentàveu, no tothom està d'acord amb tot i s'intenta arribar a acords.
2: Exacte, és a dir, hem de pensar que allà hi ha des de partits polítics o joventuts de partits polítics a sindicats, a anarquistes, a comunistes, a gent que no es defineix per cap ideologia. Aleshores, el que ens uneix allà totes és el reconèixer que aquest sistema capitalista el que està fent és exprimir-nos tota gota de suor, tota gota de salari, sense importar-li que hi hagi gent que se suïcidi. Per tant, que és d'una salvatjada enorme i que cal posar fre. Aleshores, malgrat totes les nostres diversitats i totes les nostres diferents punts de vista, sabem que el que és essencial és posar-nos en comú per llançar un missatge a la societat i que s'assumi i sobretot ser això, aquesta esperança i exemplificar aquesta esperança d'aquesta frustració que té tot el poble.
0: Clara.
5: Janet, jo també et volia fer una altra pregunta, que és, hi ha alguna data sobre la taula? És a dir, d'alguna manera sembla ser, no?, com si aquesta vaga s'hagués de convocar abans de les eleccions, és així?
2: Francament no en tinc ni idea, puc dir la meva opinió personal, que és que jo crec que aquesta vaga general s'ha de treballar amb calma. Si és cert que al final Cocos i UGT s'uneixen, és a dir, preparem-la bé, que aquesta penya porta més de 14 anys sense plantar una vaga general.

0: el Cocos i UGT s'uneixen, és a dir, preparem-la bé, que aquesta penya porta més de 14 anys sense plantar una vaga general, que ja els hi val. Doncs ara que hem aconseguit portar-los aquí, doncs el país ha de tremolar. Catalunya i l'estat espanyol sí que ho diu també, però cal preparar-la bé. Per tant, de cara al 29 de novembre, que tindrem a tots els partits polítics ocupats amb la campanya electoral, no sé si és el millor moment per fer una vaga general. Considero que potser hauria de ser després, sobretot per pressionar de cara a possibles pactes o ja reaccionar davant a un govern que, per descomptat, li sobren ganes d'arrasar-nos i que li importa una merda que la gent se segueixi suïcidant.
1: Ens deia, que l'estan pensant per abans de les eleccions. Què deies tu, Clara?
2: No, jo deia com que es dona per fet, però en els dos escenaris pot tenir lectures molt diferents.
1: Clar.
2: I, Janet, una altra cosa, et consta que hi hagi algú... És que a mi sí que em consta que CGT ha tingut un paper molt important, també, empenyent la vaga. Com si s'hi haguessin afegit comissions UGT al final, et consta això?
0: Sí, i aviam, aquí m'agradaria dir que no només CGT, sinó que hi havia la plataforma Ens Costa la Vida, que és una plataforma que agrupa, que per nosaltres és la plataforma referent per aquesta gran vaga general, que porta des del maig o abril, fins i tot, fent actes de presentació conformada per la CGT, sí, però també per la Intersindical, també pel Sindicat de Llogateres i per la resta de sindicats d'habitatge. És a dir, que crec que ha estat aquest el gran germen de tota aquesta força que ara està i que Cocos i UGT s'han sumat i ho celebrem.
1: I, Janet, la relació que teniu amb d'acampades, l'acampada de Plaça Catalunya i l'acampada de Sol, esteu constantment en contacte perquè una vaga general interpel·la totes les ciutats que estan d'acampada?
0: Clar, és que realment com que aquesta notícia ens ha arribat estant aquí a la manifestació, no hi ha hagut temps de parlar-ho, eh? Però sí que és cert, aviam, un altre cop tendint cap a l'opinió personal, eh? És a dir, si hi ha una vaga general a nivell estatal, estupendo, però el meu grup de companyes, diguem-ne, reclamem, i també des d'altres sindicats com la Intersindical o la plataforma Ens Costa la Vida, és cal una vaga general a Catalunya. Si coincideix amb la resta de l'estat espanyol, endavant. Però és que el tema és que la resta de l'estat espanyol no té un seguit de lleis que sí que té Catalunya, per tant, que el context és diferent i, per tant, moltes de les proclames, potser l'horitzó final sí que és el mateix, però es parteixen de punts prou diferents. Per tant, cal atendre molt la particularitat de Catalunya i el seu context i, sobretot, la seva capacitat legislativa, les seves competències i la seva conformació parlamentària actualment.
1: Laura, tens alguna última pregunta? Que si no, us deixem circular, perquè si no arribareu mai avall.
3: No, els deixarem circular, el que passa que, com us deia, la manifestació segueix parada.
0: Han baixat una mica,
3: però mil·limètric,
0: sí.
3: Mil·limètric. Va a poc a poc.
1: Janet, moltíssimes gràcies, molta sort i us anirem seguint.
0: A vosaltres per donar veu a aquestes lluites.
1: Una abraçada, Laura. Gràcies. Si hi ha qualsevol cosa, deixem aquí el micro obert.
3: Així estarem. Fins ara.
1: Fins ara. Creieu en aquesta vaga general? A la mani, en tot, en el que està passant?
4: Home, a la mani és esperançador que siguin capaços de fer el que no saben fer els polítics, no? Que és que, malgrat les diferències, ho deia molt, estan allà per un objectiu comú. La vaga general, si s'orienta cap aquí, cap a obtenir salaris dignes, també podria ser algú que interpel·lés no només les esquerres. Per tant, sí, per què no? Ara, clar, depèn, abans o després, he de dir que no tinc una opinió... Clara, potser, vist totes aquestes estratègies d'abans d'eleccions, ja hi ha massa cosa i després podria ser una mesura de força.
2: Jo no ho sé, no l'acabo de veure.
1: La vaga general.
2: Sí, la setmana passada ja deia que m'estranyava que sempre el sindicat de llogateres, des del dia que es van presentar, no recordo quants anys fer, ja estaven parlant de vaga de lloguers. I no és que estigui jo ni molt menys convocant una vaga de lloguers, però m'ha estranyat que la guerra, entre cometes, del sindicat no fos aquell tipus de vaga i una vaga general. Home, és una aposta molt forta, però...
1: És una aposta forta perquè una vaga general és general.
2: Clar, clar.
1: Va més enllà dels que estan acampats, és que estan fent un reclam a tota la societat.
2: No, i a més, sempre que penses en una vaga general has de pensar què farà la indústria, què farà el sector públic, tancaran les botigues o no, no? A la vaga del 3 d'octubre, després de la violència del referèndum, resulta que a la SEAT la gent va anar a treballar, però els botiguers dels eixos comercials dels barris tradicionals van tancar la persiana. Vull dir que, clar, però bueno...
1: No sé, però si hi ha habitatge i si

0: transversal podria ser? No sé què en penses, Nemrod.
1: Podria ser, no ho sé. Evidentment, símptoma, no?, que hi ha una demanda, i una demanda doncs, prou urgent, que ha trobat els seus propis mecanismes de mobilització en un moment i en un context que és precisament el que és, i que contrasta, i segurament això és el que a mi em crida més l'atenció, que contrasta una mica amb el que passa al nivell de la realpolitik, no? És a dir, al nivell de la realpolitik et trobes amb una contradicció de fons, no? Que d'una banda diem que l'habitatge és probablement un dels problemes socials més importants que tenim, i les mesures, siguin quines siguin, s'acaben tramitant en un context de màxima provisionalitat. Vull dir, això és una cosa que, d'alguna manera, un fet paradoxal que et mostra aquesta dissociació entre el que d'una banda sembla una demanda i l'altra una realitat. I la pregunta és, volem realment fer una política d'habitatge que sigui estable i amb una vocació a llarg termini? Realment volem tenir aquest debat? Perquè a mi em fa l'efecte que hi ha certs sectors, certs actors i certs agents que no estan disposats a tenir aquest debat.
0: Però el fet que n'estiguem parlant tant ja està modificant socialment alguna cosa, penseu? No sé, en els vostres àmbits, si és una discussió que ara sí, ja hi és, el problema hi és. Dic com a discussió.
2: Jo el que no tinc cap dubte és que si hi hagués una convocatòria de vaga general hi hauria molta mobilització, però no vol dir que la gent que es mobilitzi estigui secundant la vaga. O sigui, gastant-se diners, deixant de cotitzar un dia, però sí que estic segura. També és veritat que aquí ha sigut també la manifestació del dissabte, pintava gegant, i amb la pluja canviar-ho a dilluns, però bueno, pel que estava explicant la Laura, hi ha força gent. Mm.
3: És que hi ha tants girs de guió.
0: Clar.
3: Que em costa seguir jo al voltant, no? L'última setmana no, però clar, una setmana tampoc no és massa temps.
0: Però no paren de passar coses així. No.
1: El que sí és veritat és que aquesta mobilització no sé si està creant les condicions de possibilitat perquè es produeixi algun canvi. No ho sé, perquè sembla que sigui un problema gairebé endèmic, però independentment d'això, el que sí trobo desitjable és que no sigui més del que ja tenim, o que no sigui una successió de solucions de contingència, que sembla que és l'àmbit, no?, en el qual ens trobem contínuament, i que fa que sempre estiguem deixant de banda, primer, quin tipus de polítiques hem d'aplicar, quines mesures hauríem de considerar, i sobretot torno a plantejar l'interrogant d'abans, fins a quin punt realment estem disposats i volem tenir aquest debat. Perquè a mi em fa l'efecte, insisteixo, que no hi ha ganes.
0: Això per preguntar, clar, les ganes, digues.
2: Ara me'n recordava que l'altre dia en una roda de premsa del sindicat de llogateres, una persona del sindicat, perquè jo li deia, hòstia, una vaga general és una cosa grossa, s'ha de treballar molt, i em deia, diu, bueno, a no ser que guanyi la dreta i es munta sola.
1: Ah, ja, clar, és que...
3: Clar. Això, que pot ser interessant tenir-la després, en el pitjor dels casos.
2: Clar, és que també es pot llegir igual a... Ells tenen un... El debat és interessant, perquè se'ls podria dir al sindicat si la feu abans, esteu fent campanya per Sánchez, si la feu després... I a mi em consta que tot aquest debat hi és, a la interna, a la cuina.
0: Ens queda poc. Jo m'agrada molt que l'Ariadna, que és la tarragonina de la taula, ahir va estar emocionada veient aquesta meravella, els castells.
4: Entra una cassoleta, entra l'altra cassoleta, arribarà la tercera cassoleta, atenció perquè es començaran a fer les aletes, primera aleta del 9 de 9, sí! Segona aleta del 9 de 9, sí! Atenció que estan a punt de carregar-lo, el tenen Castellers de Vilafranca! Sí! 9 de 9 en forra, carregat dels Castellers de Vilafranca! Per començar a guanyar mig concurs, busquen descarregar-lo per primera vegada en la història dels Castells, en una actuació memorable, després de 6...
0: Que t'estàs emocionant una altra vegada, no? Que,
1: bueno,
0: mira, hi ha un debat.
1: La pell, Ariadna,
0: hi ha un debat que dit, voleu... O sigui, és raro perquè estarem parlant d'habitatge o parlarem de pluges...
3: Mira, començo...
0: I hem dit...
3: Començo amb la broma dolenta que ho lliga tot. Què deien ahir els d'Igualada, la colla d'Igualada?
0: No ho sé, no
3: ho un pis més. Ah. Un pis més. Veus?
0: T'has de tot lligat. Un pis més.
3: Lligat.
0: Des d'on ho vas veure? I la teva necessitat de parlar dels castells?
3: Jo des de casa, perquè l'últim concurs estava allà a Tarraco Arena i ho vaig passar tan malament.
0: Per la calor?
3: No, perquè van a tope i cauen molt més que qualsevol actuació, qualsevol dia de castellera normal. Fins i tot jo diria que cauen més que Sant Fèlix, no? O sigui, és un no parar. A més, em fan diversos alhora. Quan cauen diversos ja és per mi.
0: I com que tens fills, pateixes pels enxanetes, no?
3: Pateixo per tots, no, pels que estan a baix també. De fet, ahir, una de les imatges d'aquests castells tan grossos eren com aquestes rosetons, quasi, o sigui, són com flors de quatre, sí, que van apareixent caps entremig quan estan fent la pinya, que et sembla que no en caben més i encara apareixen de dins,
0: sí,
3: que això ho trobo...
0: No tinc vocabulari de castells,
3: bonic.
0: Em sap tan greu. Tu sí, eh? Clara, t'he notat una mica. Què és aquest, el pinacle que surt de sota?
2: En els baixos, en el pis de que toca terra, són els baixos.
0: M'encanta estar parlant d'això, eh?
2: Una persona darrere, que són les mans, vale, que és el que agafa el cul, i una persona davant, ai, no me'n recordo del nom, n'hi ha un davant i un darrere. Sí. I després, a sota cada casteller, hi ha dues noies, perquè són menudes, que posen el cap a sota l'espatlla, a sota l'aixella de l'altra, i han de ser petitones per cabre allà al mig, que es diuen... Ai, se m'han acabat d'anar.
0: No passa res.
3: Molt. Però clar, han de ser petitones perquè és que només veus el cap.
2: Sí, sí, sempre són noies. Ah, crosses, perdona.
3: Crosses.
2: Com crosses, perquè estan a sota les aixelles. I la veritat és que la retransmissió... Jo ahir ho veia a la xarxa.
0: Aquest tall està tret de la xarxa.
2: Ho fan de conya. I feien uns planos amb dron... Que és, sí, que era brutal.
0: I avui
2: era
0: els vídeos brutal que tenen penjats a Instagram, a càmera ràpida, també són meravellosos. Però l'esperit, no? Volies...
3: Clar, per mi, jo sóc de Barcelona a la base. Jo el que passa que em vaig casar amb un tarragoní i hem acabat vivint a Tarragona, però ja als 35 anys. M'encanta, perquè ningú m'ha donat encara el passaport.
0: Sí.
3: I per mi és una cosa, igual que... O sigui, hi ha diferents moments a Tarragona que trobo que l'esperit d'aquest col·lectiu em sorprèn, sí, molt, perquè com a urbanita no el coneixia, que és Santa Tecla, després hi ha el Carnaval, que també és tota una moguda, i Setmana Santa, no? I els castells és aquest que tenim tot l'any, que també és aquest fenomen col·lectiu que, per mi, no ben conegut el que era un castell fins als 25 anys.
0: És a dir, fins que no arribes a Tarragona no t'enamores dels castells.
3: Bueno, és que es desconeixia. Els desconeixen.
0: Però a festes de la Mercè també hi ha també... castells per Sant Jaume.
2: A tot arreu.
3: Sí, però no també jo crec que hi ha hagut un boom en els últims anys, no? Però tot i així tampoc hi ha prou boom, trobo, perquè avui, si el concurs es fa cada dos anys, jo esperaria que fessin portada, no? Aquest 9 de 9 o de diaris.
0: Home, has aconseguit que en parlem a la tertúlia, que deia.
3: Veus?
0: I tu, Clara, des de quan... Et flipen els
2: la
0: castells?
2: La meva família tota, vull dir que no una rama, no tota, o sigui, pare i mare, amb tot el que això comporta, són de Reus. I jo he vist els xiquets, que els xiquets han tingut temporades xungues, però ahir vam fer un pavelón.
3: Clar, i també hi ha la part aquesta de competitivitat, que no tot és bonic, que no, que es desitgen mal entre colles, no, sí, segons sí, com que tampoc ho entenc quan hi ha gent...
2: Aquí clar, no ho fan, que no, de no aplaudir, però a plaça, moltes vegades, una colla, l'altra està fent una generalitat i no aplaudis.
0: Nemro, tu veig que estàs totalment al marge dels castells, t'agraden?
1: A mi m'agraden perquè hi ha una gran lliçó, o almenys hi ha una lliçó que a mi m'agrada moltíssim dels castells, que és, vull dir, encara sabem fer coses junts. No? M'imagino que per mi aquesta és la gran lliçó. Sempre depens del que tens al costat i sobretot de persones que moltes vegades ni tan sols coneixes prou bé. No?
3: I una cosa molt màgica és que no els, que encara no em crec, és que no els assagen mai fins que són a plaça, sencers. No? Els assagen per trossos. Llavors, evidentment que quan arriben allà hi ha aquesta èpica, perquè és que ho estan fent alhora i ho estem vivint alhora, tant el que mira com el que el fa.
0: A mi m'ha agradat molt això de... Un pis més, no?
3: Un pis més.
0: Això és el que dèiem.
3: Estem tots d'acord.
0: Ja estem tots d'acord i que ara podem fer coses junts. Diu la Laura Polo del Foc, i el recorregut definitiu de la manifestació, Ronda Sant Pere, Arc de Triomf, Passeig Sant Joan, Tetuan, Gran Via, Passeig de Gràcia, o sigui que ha canviat el recorregut. Gràcies, companys. Clara, Nemrod.
1: Fins una altra, que vagi bé.
5: Al balcó.
6: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1.
7: Valorado.
6: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
8: El éxito está asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
9: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
10: Gira el mundo, gira, y todos queremos saber hacia dónde. Los retos de la inteligencia artificial, los conflictos globales, los cambios en los ejes geopolíticos...
11: Todos somos parte de este mundo y de su conversación pública. Por eso queremos conocerlo y, sobre todo, entenderlo.
10: La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento, del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero y Mónica Villas, entre otros. Además, Joan Manuel Serrat, David Trueba y Ángel Sánchez Jarguinde rendirán homenaje a Manuel Vicent. Disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y de un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es.
11: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes.
12: És dilluns 5 d'octubre i aquestes són les notícies de Catalunya.
13: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
12: Els Mossos i els bombers busquen un nen de 12 anys desaparegut a Granollers. El menor té autisme, va marxar de casa seva la matinada de dissabte a diumenge espantat per la tempesta. Els Mossos han donat la seva descripció a les xarxes per demanar col·laboració a la ciutadania. És moreno, té cabell negre rinxolat i va amb samarreta turquesa i pantaló taronja. És el segon desaparegut després del jove arrossegat ahir per la Riera de Pineda.
14: S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu, no? És la prioritat número 1. Com sempre dic, que són les vides humanes i en aquest cas hi ha dues persones desaparegudes i tots els esforços estan concentrats a veure si les podem trobar.
12: Paraules del president Salvador Illa. Després d'un nou dia de tempestes, el govern demana prudència perquè l'episodi ara ha baixat, però demà la tarda tornarà a ploure de forma torrencial. Ara mateix 10.000 persones segueixen sense llum, mentre que els bombers avui han rebut un avís per minut i han fet 44 salvaments, la majoria a Granollers, on ha plogut sobremullat. Els veïns tornen a netejar el fang, alguns han perdut el cotxe, el que tenien, els baixos o els negocis.
15: Yo he perdido toda la herramienta, la caldera, todo. La vida no, por lo tanto ya va bien.
12: El govern aprovarà demà un primer paquet d'ajudes amb 75 milions d'euros per ajuntaments, municipis o persones afectades per les tempestes. Demà, que per cert està previst que reobrin ja totes les escoles i instituts del país. L'altra gran notícia del dia és la convocatòria d'eleccions.
16: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta
12: misma mañana. Laura Pons, bona tarda.
17: Hola, Andrea, bona tarda.
12: Els partits catalans ja han activat la maquinària electoral.
17: Si fem un repàs de com arriben aquests partits, comencem per Junts, que prepararà una campanya que pot quedar molt marcada per un possible retorn de Carles Puigdemont si demà el Constitucional avala l'amnistia. En tot cas, fons del partit descarten que Puigdemont pugui ser candidat a aquestes eleccions. Qui ho serà previsiblement és Míriam Nogueras.
18: Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis quin país i quin model de societat volem. Volem aquest model de país que ens arrossega a l'empobriment, que ens ofega a impostos, o volem trencar definitivament amb tot això?
12: Això és el que deia Junts. Esquerra, Laura, de resoldre en pocs dies l'estiventós entre la figura visible dels republicans, que és Gabriel Rufián.
17: Sí, estiventós entre Junqueras i Rufián pel front d'esquerres. De fet, encara ahir mateix el portaveu dels republicans, avui mateix volíem dir, el portaveu dels republicans al Congrés ja deia que està reflexionant, que està escoltant totes les opcions que té al davant d'aquest avançament electoral i que ha d'estudiar encara què vol fer des del partit, però tenen coll avall que ell, Rufián, serà el seu candidat.
19: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern.
17: Tot i que Esquerra ja avisen, si s'és candidat d'Esquerra, el que cal és fer campanya per Esquerra.
12: El PSC ja ha triat també el seu candidat, serà Jordi Hereu, i queda Laura l'espai a l'esquerra del PSOE.
17: En les properes setmanes s'ha de determinar si Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, torna a la primera línia política amb el Front Ampli que s'ha presentat aquest dilluns, i la CUP abordarà dissabte si es presenta o no per tercera vegada consecutiva a les generals.
12: Una campanya electoral que estarà marcada, o així ho espera, en les esquerres pel debat sobre l'habitatge. Doncs ara mateix, al centre de Barcelona. Manifestació en defensa del dret a l'habitatge. Allà hi tenim en Pol Valero. Bona tarda.
20: Bona tarda. Sí, aquí hi ha moltíssima gent ara mateix. S'ha hagut de reorganitzar fins i tot el recorregut. Perquè us en feu una idea, la capçalera està arribant a Arc de Triomf, però la plaça Urquinaona, el punt d'origen, encara està plena de gent. Els carrers, com deia, estan plens de pancartes i se senten els crits a favor d'un habitatge digne, de baixar els preus dels lloguers, de frenar els desnonaments i, sobretot, una proclama que ha agafat força en els últims dies i en les últimes hores, especialment després de la convocatòria d'eleccions i de l'anunci de Comissions i Obreres d'UGT, és un clamor per la vaga general. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
21: El que és una vaga general per aconseguir objectius concrets, per aconseguir un programa i mesures tangibles. És una vaga per aconseguir contractes indefinits, que es prohibeixin les compres especulatives, una baixada radical dels preus dels lloguers.
20: De l'Arc de Triomf, la manifestació pujarà per Passeig de Sant Joan fins a Tetuán i tornarà per la Gran Via fins al Passeig de Gràcia.
12: Gràcies, Pol. I a aquesta hora l'Estadi Olímpic hauria de començar a sonar això. Oques Grasses, però, ha decidit ajornar el primer concert de comiat de la banda osonenca d'aquest vespre i passar-lo a dijous per les tempestes que afectaven, sobretot, a les persones que s'havien de desplaçar des de fora de Barcelona. Amb aquest so arribem pràcticament a 9:15 del vespre.
13: El dia en 5 minuts.
6: Arriben els esports. A Ser Catalunya. Aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 5 d'octubre. Ja falta menys perquè dissabte torni el futbol de clubs. Demà, però, tindrem un últim partit de la selecció espanyola, Espanya-Croàcia, un partit que serà molt especial per un jugador, per Dani Olmo, el 10 de la selecció espanyola i un jugador que ha d'anar guanyant galons amb el Barça de Hansi Flick i que demà torna, on es va fer gran, torna a Croàcia.

0: protagonista a la prèvia de l'Espanya-Croàcia, que es juga demà a Split a 8:45 del vespre. És l'últim partit d'aquesta aturada de la Nations League. Amb el ple de victòries, a Espanya li val gairebé l'empat ja per segellar la seva classificació a la fase final de la Nations. Ha sortit Dani Olmo, el jugador del Barça, el terrassenc, a aquesta prèvia, on el primer que se li ha preguntat és pel rendiment del seu company a la selecció i al Barça sobre el rendiment de Lamine Yamal.
1: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección. Celebramos evidentemente su estado de forma, su nivel actual, que nos está ayudando de esta manera y también es un jugador pues muy importante para nosotros y así se ve en cada partido.
0: Bones paraules cap a Lamine Yamal. Dani Olmo torna demà a jugar a Croàcia. Serà la primera vegada que ho faci des que va marxar l'any 2020, després de 6 anys al Dinamo de Zagreb. Fins i tot va tenir l'oportunitat de nacionalitzar-se a croat. Així li va oferir la federació, però ell va preferir jugar amb Espanya i, evidentment, el partit de demà no pot ser més especial.
1: Ambiente caldeado, ¿no? No he jugado aquí aún contra Croacia, sino contra el Hajduk en los famosos derbis croatas. Sí que es una afición que aprieta mucho, que va mucho con su equipo, con sus jugadores y esperamos pues eso también, que vaya con su gente, con la selección. Un partido bonito de fútbol que también se va a poder disfrutar o disfrutaremos nosotros dentro del campo, esos partidos que el ambiente de fuera pues te hace pues tener un poquito más de motivación si cabe, y va a ser un partido pues bonito de ver y de jugar.
0: Contra Anglaterra, el primer partit va jugar 82 minuts, va donar una assistència, no va jugar el partit contra Croàcia, que es va disputar en territori espanyol, i contra la República Txeca, el darrer partit va jugar 67 minuts, va tornar a donar Dani Olmo una assistència. Hi ha cada cop més l'opinió que Dani Olmo juga millor amb la selecció espanyola que amb el Barça, i això és el que ha respost quan se li ha preguntat per aquesta qüestió.
1: No, influir no influye, evidentemente son dos entrenadores distintos, aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero igualmente yo me encuentro bien en esos dos aspectos, en esas dos acciones del juego, y es algo pues que quiero seguir demostrando. Yo creo que el nivel también que he mostrado es bueno. Hemos conseguido ganar muchos títulos también en estos dos años que llevo en el Barça, pero aún creo que puedo dar mucho más, lo tengo claro, y en eso es lo que quiero trabajar, en lo que estoy trabajando para seguir ganando títulos con el Barça, con la selección y por traer los títulos más importantes para los dos.
0: Les valoracions de Dani Olmo abans d'aquest partit tan especial contra Croàcia de demà a 8:45 del vespre, un jugador que es vol reivindicar també amb el Barça, ja ho està fent amb la selecció de Luis de la Fuente, que crec que comença a treure l'Excel, comença a treure la calculadora, i quan li pregunten descansarà Lamine Yamal, descansarà Pau Cubarsí, com rotaràs els jugadors, ja parla fins i tot de la quantitat de minuts.
2: Nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3, todos, Laporte ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto bajo han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes. Y mañana es un partido muy importante para todos nosotros, por lo que significa, comentaba antes con Javier, la clasificación, pero además, ante un rival como Croacia, que todo el mundo está pendiente de este encuentro, pues queremos dar la mejor sensació, la millor versió.
0: Veurem si compleix o no amb aquesta promesa de no fer jugar els jugadors més de 3 partits en total d'aquests 4 que n'hi ha hagut en aquesta aturada de seleccions. Això pel que fa a les declaracions a la prèvia a la selecció espanyola, però a la selecció croata, que no estan passant ara mateix pel seu millor moment. Dani Pinto, què tal, com estàs?
3: Què tal, Anna, bona tarda.
0: Què ha dit Modric, la gran estrella, a la roda de premsa també d'aquesta tarda?
3: Doncs el veterà capità de Croàcia ha comparegut al voltant de les 5 hores per la prèvia del partit contra la selecció espanyola. L'equip dirigit per Stefan Bilić s'enfrontarà a la Minyamal de Niol Mui companyia després d'una dura derrota per 7-0 de l'Anglaterra d'Anthony Gordon el passat dissabte. Tot i això, Luka Modric s'ha volgut defensar la seva selecció apel·lant a l'esperit competitiu que sempre s'ha caracteritzat.
4: Puede ser bueno en sentido que si hacemos bien y a lo mejor ganamos, puede cambiar todo. Y por eso mañana es una muy, muy buena oportunidad para nosotros para reivindicarse y mostrar por qué Croàcia és tan apreciada en el món del futbol.
3: Croàcia és ara mateix tercera del grup de la Nations League amb 3 punts en 3 partits. Malgrat aquest moment complicat, l'exjugador del Madrid ha reafirmat el seu compromís amb la selecció, expressant que continuarà jugant pel seu país fins que l'entrenador vulgui, sigui d'aquí a un mes o l'any que ve, segons ell.
0: Gràcies, Dani.
3: Moltes gràcies.
5: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: Vuit i 37, ahir el Barça femení va golejar 7-0 al Madrid al Camp Nou, primer clàssic de la temporada, una autèntica exhibició del conjunt que dirigeix Pere Romeu, i aquest migdia el Keti Jugas us avançava amb una dada que el Barça havia recaptat al voltant d'un milió d'euros en ticketing gràcies a les 40.000 persones que es van aplegar al Camp Nou. Doncs la vicepresidenta del Barça, Elena Fort, ha confirmat aquesta dada, són gairebé 1,3 milions d'euros, és el rècord de recaptació en un partit de Lliga F. Així ho confirma en un congrés a Barcelona, Elena Fort.
6: La recaptació d'ahir està aproximadament sobre el 1.200.000 euros. El qual és bestial. Però sí que hem aconseguit estabilitzar uns 40.000 que són capaços d'arribar a un pressupost amb un partit de 1,2, que s'apropa molt amb qualsevol partit que pugui fer un equip masculí.
0: Això deia Elena Fort, per tant, el Barça femení que no només omple estadis, sinó que també omple a vegades les butxaques del club. Avui, per cert, deixant de banda l'equip femení, ha tornat a entrenar el masculí. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
7: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Amb quins jugadors ho ha fet Flick? Perquè encara queden una bona pila d'internacionals amb les seves seleccions. No sé a qui ha pogut reunir l'entrenador del Barça.
7: Doncs tot i la pluja, finalment han saltat a la gespa uns quants. Recordem que el Barça venia de 9 dies de festa, que no s'entrenava des del divendres de fa 2 setmanes i que avui ha començat a preparar amb pots efectius el partit contra el Getafe de dissabte a 6:45 al Camp Nou. Han saltat a la gespa i han entrenat amb normalitat Chesney, Gavi, Eric, Gerard Martín, Gabriel Jesús, Brian Fariñas i Valde. I s'han quedat fent treball específic Joan, Rafinha i De Jong. Joan i Rafinha en principi han d'estar disponibles per al partit contra la Getafe. Deia mi que encara tenia algun dia més per poder tornar després de la concentració amb la selecció. De totes maneres, els espera ja els internacionals a partir de dimecres, sobretot. Recordem que Espanya té el pròxim partit demà. Per tant, a partir de dimecres al matí que començarà a arribar la resta de futbolistes del Barça.
0: Doncs s'ha fet llarg, però ja està acabant aquesta aturada de seleccions. De mentres, tu has aprofitat, Nil, aquest migdia per estar amb algú molt important, amb Andrés Iniesta, a la Iniesta Experience. Explica'ns una mica com, què és això.
7: Sí, doncs és un tour, un estil de museu, però no és el museu o el típic tour de que només hi ha camisetes, no? Que hi ha les botes, les samarretes, les botes que portava, fotografies. És un tour que submergeix directament, per exemple, a una simulació del túnel de Stamford Bridge, on Andrés Iniesta, per exemple, va fer aquell gol amb el Barça tan i tan important. Després pots recrear-te, intentar imitar amb un camp, petit camp de gespa i una porteria virtual per intentar enviar la pilota al mateix lloc on ho va fer Andrés Iniesta.
0: Cosa costat, que tu no has aconseguit, ja ens has dit el que hi jugues.
7: 90% de precisió, m'ha faltat el toc, no anava amb el calçat adequat i tenia els nervis d'estar en directe al bar i m'ha costat una mica, però realment espectacular, un túnel amb les camisetes de la resta de rivals que ha tingut més importants, a més també una recreació del gol de la final del Mundial, realment recomanable, i un espai on poder conèixer una mica millor aquest Andrés Iniesta, que crec que de la seva vida pràcticament es sap tot, també amb espais més foscos per als moments complicats, que també hi són a la vida, la depressió que va tenir Andrés Iniesta i els problemes que va tenir de salut mental, que també surten reflexades en un dels estants, en un dels parts d'aquest tour, que estarà fins al 10 de gener 2027, costat del Mare Magnum, a l'antic IMAX, i que realment val molt la pena. Un Andrés Iniesta, que a banda de presentar aquest tour, l'hem pogut tenir uns minuts amb nosaltres en directe al Què t'hi jugues. Evidentment, després de començar la seva carrera d'entrenador a Dubai, li hem preguntat per el seu futur a la banqueta del Barça, i evidentment jo crec que és una cosa que fa il·lusió a qualsevol entrenador.
8: Que no molaria entrenar a este Barça, eh?
9: Pues sí, yo creo que no solo para mí, para ti seguramente te gustaría.
8: Pero en mi caso va a ser imposible, en el tuyo quizás sí, en el mío va a ser que no.
9: No, pero yo creo que cualquier persona le gustaría estar ahí en ese banquillo, sobre todo por lo que, pues bueno, por el talento, lo que transmite este equipo y por lo bonito y eficaz que es.
0: M'agrada aquest Andrés Iniesta fins i tot vacilant una mica el psique, eh? De dir que no m'ho esperava. Ha estat molt i molt bé Andrés Iniesta el que t'hi jugues, que també ha respost sobre Lamine Yamal, que és evidentment doncs, aquest jugador al qual cap de nosaltres sabem quin sostre posar-li.
7: No hi ha cap mena de dubte que Lamine Yamal és el millor jugador del món, i Andrés Iniesta avui al matí deia això sobre el 10 del Barça.
9: Un jugador especial, único, con su edad, diría que cosas que ha conseguido junto al Barça, la selección, como todos sabemos no es fácil de mantener, pero creo que el talento que tienen pues nos hace a los aficionados, en este caso del Barça o de la selección, pues estar con mucha tranquilidad o sobre todo con mucha ilusión por el presente y el futuro.
0: Parlant del present, també del futur, Andrés Iniesta, aquesta exposició, l'Iniesta Experience, que arrenca demà. Nil, si no hi ha res més, línies obertes com sempre, i ens escoltem el que t'hi jugues demà a les 12.
7: Em quedo escoltant la gran graderia del balcó que presentes cada dia.
0: Molt bé, Nil, vinga, fins després.
7: Adéu. Adéu.
0: Ens queda una última qüestió respecte al Barça, perquè Joan Laporta està encapçalant la delegació que s'ha anat cap a Itàlia, cap a Como, a una reunió amb l'Eurolliga. Què en sabem d'aquesta qüestió? Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda, Anna. Aquesta tarda no s'ha decidit si el Barça jugarà a l'NBA la temporada vinent, però almenys sí que s'ha parlat del futur de l'Eurolliga i si passa per Nord-Amèrica. En una reunió al nord d'Itàlia, a prop del llac Como, on hi han assistit 13 clubs, els màxims accionistes de l'Eurolliga, entre ells el Baskonia, el Madrid o el mateix club català, que ha estat representat pel mateix president Joan Laporta, acompanyat de tres directius, Cisco Pujol, Josep Cubells, Jaume Nicolàs i també de Xavi O'Callaghan. Sobre la taula, dues opcions. La primera, seguir amb l'Eurolliga, conservant la governança per part dels clubs i aplicar el pla de negoci que hi ha ara mateix, i aquí s'ha de parlar si es canvia del model de llicència a franquícia, un tema complicat, perquè el Barça, doncs, la propietat és dels socis i seria complicat passar a franquícia, i també valorar les ofertes d'altres entitats que volen sumar-se a la competició. I sobre la taula, la segona proposta, si es pot buscar un futur lligats a la NBA, això sí, rebent una molt bona oferta econòmica possible i sabent que aquesta proposta significaria perdre el control de la competició i assumir el pla de negoci dels nord-americans. Això s'ha debatut avui i també demà es continuarà fent aquí a Itàlia.
0: Gràcies, Albert. Estarem pendents d'aquesta qüestió. Gairebé 8:45 del vespre. Anem a repassar què més ens ha deixat aquest dilluns. Amb la Jana Flores. Què tal, Jana? Bona tarda.
11: Bona tarda, Anna. Què tal?
0: Tenim partits a punt de començar de futbol internacional en directe.
11: Sí, Anna, a puntíssim de començar el partit de França contra Bèlgica, amb titularitat aquest cop sí de Camavinga i Koundé. El jugador del Barça, que acumula pocs minuts amb el seu club, ha parlat avui a la prèvia del partit fent autocrítica de la seva situació.
0: I també tenim a punt de començar l'Itàlia-Turquia. A tot això, aquest matí, sorteig de la Copa del Rei i la grossa, crec que podem dir que li ha tocat el Prat.
11: Els de l'Associació Esportiva al Prat segurament es veuran les cares amb un gran d'aquesta competició, l'Atlètic de Bilbao, el segon equip amb més copes del Rei després del Barça. Recalcar que encara no estan classificats, han de jugar la tornada contra l'Eivissa, però tenen un marge de 4 gols a l'anada.
0: Tant de bo que puguin jugar aquest gran partit. Com li ha anat, Jan, a la resta d'equips catalans?
11: L'Espanyol s'enfrontarà al Sestao, de segona federació. El Sabadell i el Girona, de segona divisió, aniran tots dos cap a Saragossa i jugaran contra l'Utebo i el Quarte, els dos de tercera federació. L'Europa, que es troba a primera federació, jugarà contra el Calamocha de segona federació a camp contrari. El Reus, en canvi, de segona federació, jugarà a casa contra el Baracaldo de primera federació. L'únic derbi català serà el Manresa-Sant Andreu, que es disputarà el nou Congost de Manresa.
0: Això pel que fa al sorteig de la Copa del Rei i a la Copa de la Reina.
11: L'Europa s'enfrontarà al Deportivo La Coruña, equip de Lliga F, la màxima categoria de futbol espanyol, a 16ens de final de la Copa de la Reina a camp propi. Per una altra banda, tant el Badalona Women com l'Espanyol ho faran fora de casa, el Badalona contra l'Sporting Club i l'Espanyol contra el Celta de Vigo.
0: Per cert, important això, llista de nominats pel Golden Boy i amb molta presència blaugrana.
11: Al llistat hi podem veure noms que ja ens esperàvem, com el de Pau Cubarsí, favorit, i amb moltes paperetes per endur-se'l, ja que és guanyador de Lliga amb el Barça i del Mundial amb la selecció espanyola. Però també hi trobem a Marc Bernal, que la temporada passada va estar entre els 100 candidats, però no va aparèixer a la llista dels 25 finalistes, i amb un gran debut i minuts aquesta temporada també hi trobem a Xavi Espart i dos jugadors del Madrid, Diomandé i Hendrik.
0: Jana, gràcies.
11: Moltes gràcies, Anna.
0: Anem a parlar, és dilluns, amb els nostres narradors obrim la cabina.
5: La tertúlia del Baqui i del Berg.
12: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No...
0: Un dilluns més, un dilluns plujós, un dilluns en què hi havia un concert d'Oques Grasses, a la qual servidora anava a assistir, que ja no existeix, però això em permet altres luxes, com compartir-ho amb l'Albert Bermúdez i amb el Lluís Flaguer. No us anava a abandonar, eh? Era una...
13: No, sí que ens anaves
12: sí, sí, abandonar. No passava res.
0: Era una petita broma i al final, doncs, sí, mira, sí. Aquí estem tots on havíem de ser.
13: Al final ha plogut, eh? Al final ha plogut.
0: Aquest no el tens, en el teu repartiment.
12: Josep Montero, claro, no pot sortir el que t'hi jugues.
13: Bueno, seria... Bueno, que ha plogut aquí! I tant que plou!
0: Els tens tots, eh?
13: És una caixa de sorpreses.
0: A més, aquest migdia, Bermú, que has coincidit fent d'Iniesta a Miniesta. Ha estat molt bé aquest moment també del programa.
12: Sí. Nos lo hemos pasado muy bien.
13: Sí, un... Estrenant aquesta Iniesta Experience.
12: Però pinta
0: anireu
12: guapíssim.
0: Anireu o no, vosaltres,
13: anirem,
0: a la Iniesta Experience?
13: Sí, a més, anirem en família. Perquè
12: pinta guapíssim.
13: Ho passaré bé jo, ho passaran bé els peques, ja ho diré. Perquè
12: no, és que molt a favor.
13: Això de que puguis xutar tu i recrear el gol de Stamford Bridge, si ets capaç de fer-lo, el de la final del Mundial, no, em sembla una gran experiència, per tant, que allà anirem.
0: Estem en aquesta última setmana ja comptant els dies perquè torni al futbol de clubs. M'ha agradat molt quan has recordat que serà per jugar contra el Getafe, que és ben bé com una mica contradictori.
13: No, però això és perquè no tornis de cop, saps? Torna una mica al futbol de clubs, però no tant.
12: És la primera setmana del col·le, per dir-ho així.
13: És un partit que és partit de clubs, però no és el millor cartell perquè no t'embafis ja només.
0: Però no pots passar de 0 a 100 tan ràpid.
12: Després tens...
13: Però per això és un increixent brutal.
12: Vas a Sevilla, al Betis, vas a París i després ve el Madrid. O sigui, és que és tot un increixent constant.
13: Sí.
0: És menjar-te primer el plat que no t'agrada per deixar tot el que sí que gaudiràs del dinar.
12: En principi,
0: ja veurem. No, però ens espera un mes d'octubre segur apassionant, on ja estic veient que cantareu molts gols abans, però volia parlar, i deixeu-me que continuï sucant pa, a la victòria del Barça contra el Madrid al Camp Nou. És que ben bé que va ser espectacular i no sé vosaltres què us transmet aquest equip que està canviant de cicle perquè hi ha jugadores de molt pes que han marxat, però la sensació és que Pere Romeu i també qui treballa al seu voltant ha anat formant les bases del que ha de venir en el futur.
13: Jo parlaria d'un escenari inesperat. Inesperat crec que fins i tot pel Barça i inesperat sobretot pel Madrid. Si aquest estiu el Madrid es pensava que havia fet un pas endavant. És curiós perquè el Madrid és capaç de competir més o menys bé davant equips punters de la Champions, no? Li fa partit al Chelsea, li fa partit al Manchester City, li fa partit als grans d'Europa, però té un trauma que és incapaç de superar amb el Barça. I al revés passa amb el Barça. El Barça pot ser que perdi pistonal, tot aquest any el vam veure jugant contra la Roma a un grandíssim nivell, però quan arriba el Madrid s'hi posen. Jo no m'esperava aquesta golejada, m'esperava una victòria del Barça, però sí que era dels que pensava que costaria una mica més. De sobte apareix una versió del Barça brutal que et corrobora que segueixes en la bona direcció, que ha estat un estiu complicat perquè han marxat jugadors referents que han estat clau per explicar el creixement del Barça, però que han aparegut d'altres que són capaces d'assumir el relleu i que li tenen menjada, li continuen tenint menjada la moral al Real Madrid.
12: Jo és que hi ha coses que no entenc. Hi ha coses que no les entenc, com és la, diguéssim, facilitat amb la que el Barça pot encara a dia d'avui marxen 4, és igual. Marxen 4 és igual. Perquè, a més, no és un tema de dir, ostres, és que també hem fitxat bé i tot el que ha arribat
0: ha pogut jugar peça per peça, no?
12: Què va?
13: Al revés,
12: què
13: el que va? Has fitxat no t'està funcionant encara, que és Caroline, que era el teu fitxatge estrella. No?
12: El teu fitxatge estrella està tranquil·la, tranquil·la, adaptant-se mica en mica, perquè es considera que l'adaptació va mica en mica i, per tant, endavant. I flipo. És que de veritat és per flipar, perquè és que sí que és veritat que Van Aasten et diria que és l'única peça que realment ha
0: substituït.
12: I ha
0: substituït. Centrat per molts anys amb ella, és a dir, passada, si no es trenca res, que evidentment el futur no ho pot saber, el Barça tenen clar que Van Aasten, vull dir, si res ho impedeix, serà la central durant molts anys al Barça.
12: És una passada, però Mapi ja no sabem qui és, com aquell qui diu. Ja no, ja, vinga, au, ja està, tot ha passat de llarg.
0: Sí, i crec que això li dona grandesa al club, és a dir, òbviament no hem d'oblidar qui ha sigut Mapi, qui ha sigut Alexia, no, tot el seu...
12: No. Sí.
0: No, però llegat que deixen, però crec que també fa gran el club de que s'ha creat i crec que durarà durant bastant temps un equip que va per sobre de les individualitats i això és molt difícil d'aconseguir.
13: No, i que premia també la detecció de talent jove, no? Que tu ets capaç de descobrir la Van Aasten, que vas ser capaç de descobrir la Sydney, que ets capaç de, crec que ho deies tu, no? De, com que no pots sortir al mercat a competir econòmicament amb els grans tòtems que segurament s'enduran jugadores ja formades, doncs ser capaç de tenir aquesta detecció precoç que et permeti doncs poc a poc anar-li donant continuïtat al projecte. I després ho diem molt del Barça masculí i em sembla que també es trasllada al Barça femení, el vestidor és culer. Mm. Tu escoltes ahir la Clàudia dient jo soc més antimadridista, que hi hagi una competició per veure qui és més antimadridista
0: em sembla
13: meravellós, i també explica que tu els partits contra el Madrid els afrontis com els afrontes, sí. Que si marques el primer vols el segon, el tercer, el quart, el cinquè, i la Clàudia en porta tres, en vol quatre, la Sydney vol fer el setè, perquè hi ha aquestes ganes de seguir deixant clar qui és l'equip que porta la veu cantant en això del futbol femení.
0: I posar en valor la feina de Pere Romeu, perquè crec que no som conscients de les dificultats que també s'han anat trobant, que seria molt més fàcil competir sortint al mercat i podent fitxar tot el que vulguis, retenir les jugadores oferint grans milionades, però vaja, crec que ha trobat una sostenibilitat dins del vestidor difícil.
12: I a Pere Romeu se'l va estripar.
0: La primera temporada, sobretot.
12: I, noi, mica en mica, va perdre una primera final de Champions, però mira, és el que dèiem en el seu moment, just a la passada final de Champions, és que tot entrenador del Barça, abans de guanyar una final de Champions...
0: N'ha de perdre una.
12: És el procés. Per tant, és que ha fet el mateix que tota la resta d'entrenadors, i que, oi, és que sense Giraldes, què farem? És el mateix.
13: I ara amb el mèrit això de Pere Romeu seguir fent un Barça guanyador i aclaparador.
12: I amb menys recursos.
13: Amb menys recursos i amb jugadores que han de fer aquest pas endavant i que l'estan fent.
0: És que amb aquest ritme Florentino mai obrirà el Bernabéu. És a dir, el Bernabéu quedarà clausurat per sempre i només s'hi va la Taylor Swift a fer algun concert.
13: Sí, jo el temor que tinc és que Florentino no ho enviï tot en orris, no? I que cansat de perdre, Florentino no li agrada perdre i no li agrada que l'escut del Madrid doncs el superin, no? Que no s'encansi, que segueixi invertint, perquè al final, escolta'm, el futbol femení s'ho mereix i el Madrid ha d'estar invertint i ja trobarà la fórmula, si és que algun dia l'acaben trobant. Sí que agrairia un punt més de naturalitat, és a dir, no passa res, ja sé que ho fan sempre, però donar explicacions després dels partits que s'haurien de donar, les donen a Europa perquè és obligatori, però no a la Lliga. Florentino, jo crec que hauria de ser capaç de mostrar més suport directe ara que hem d'anar a veure els partits, doncs home, no només anar-hi quan estàs en campanya electoral per pur interès, sinó demostrar que això realment t'interessa i no tenir por a obrir el Bernabéu. Escolta'm, les coses van com van i tot forma part d'un procés, i el Barça fa anys anava a les finals de Champions i perdia per golejada, i a base de fer i de persistir, doncs ara està on està, no?
0: Que ningú també et diu que obris el Bernabéu en un clàssic, el pots obrir en un partit de Champions o contra l'Atlético de Madrid, és a dir...
12: És que ni en un partit de Champions. És que no ho faran.
13: No,
12: perquè de moment jo crec que encara els fa, entre cometes, vergonya. Perquè no els en fa, els en fa. No m'explico.
0: Sí.
13: Sí, sí.
12: Perquè no els fa vergonya tenir el Madrid femení com el tenen. No els fa vergonya. Per tant, llavors, què els fa vergonya? El propi Madrid femení.
0: Ensenyar-ho massa.
12: Els fa vergonya ensenyar-ho, per tant, doncs mira, si és aquella pota de la família que consideren una pastada, doncs si consideren que el Madrid femení és un apastat, doncs allà ells, de veritat, és que allà ells, perquè mentre estan al Barça factura 1 milió d'euros amb el partit d'ahir. Cap problema, tu. Nosaltres anem fent, i ells que també vagin fent.
0: Un orgull, la victòria d'ahir del Barça al Madrid al Camp Nou, un clàssic històric, i demà juga la selecció espanyola. No sé si preocupació, si a veure si per fi la Min no cal que surti a l'11 titular, o ja un partit menys i ja farem la creu definitiva després d'aquesta aturada de seleccions tan llarga.
13: Jo crec que la Min serà titular. També és cert que en aquesta aturada, és veritat que hi ha molts partits, però no em sembla tampoc que l'estigui portant al límit de la Fuente, la treia al descans i el canvia. El dia del partit contra Croàcia, al minut 60 i poc, també el canvia. Entenc que has de tirar de Lamine, perquè és el teu jugador franquícia i perquè està en un estat de forma brutal. A Espanya és veritat que demà s'hi juga coses, perquè pot deixar ja enllestida matemàticament la classificació per la següent fase de la Nations League. No crec que jugui demà tot el partit Lamine Yamal, no sé que el partit t'ho exigeixi perquè estàs perdent o per alguna raó. Però vaja, que passi aquest partit i que sobretot Lamine mantingui el nivell que té ara, que ja va tenir en els darrers partits amb el Barça i que ens permeti xalar en aquest mes d'octubre tan exigent.
12: No sé si ara mateix, tenint en compte que ja portes 3 victòries en competició, et pots arribar a relaxar pel tema de la Lliga de Nacions. Al final no deixa de ser una competició que, coi, vols guanyar, per dir-ho d'alguna manera. No sé què faran, la veritat, no ho sé, no ho tinc massa clar, perquè és un tema que em sembla que d'una banda sí, val molt bé la Lliga de Nacions, però de l'altra no sé exactament què és el que pretén fer Luis de la Fuente, perquè al final ara ja tu tens un cert marge i pots permetre't un dia de proves, per dir-ho així. No sé, jo avui, si fos Luis de la Fuente, i només pensant en mi, no perquè sigui culer, ni perquè sigui de la minya mal, ni perquè el vulgui descansar, però potser avui jo començaria a provar històries, perquè no saps mai si un dia se't pot lesionar i no tenir-lo. Potser avui sí que pots provar de començar a provar sense ell.
0: De moment crec que ens n'hem sortit prou bé d'aquestes setmanes. La pròxima vegada que ens retrobem ja dilluns vinent serà amb aquest futbol de clubs.
13: Estarem a Turquia ja.
0: Ostres, és veritat. Doncs serà una tertúlia més internacional, sí, sí. La que més de les que hem tingut fins ara. Flaqui, Bermo, moltíssimes gràcies i ens escoltem demà a les 12 al que t'hi jugues.
13: Allà estarem. I ànims amb el concert.
0: Vuit i 57, 3 minuts per arribar a les 9 del vespre. La graderia es va buidant, però, Jana, ja tenim en marxa el França-Bèlgica.
11: Sí, minut 12. Recordem que estan jugant Camavinga i Koundé i, de moment, marcador a 0, Anna.
0: Com va l'Itàlia-Turquia?
11: De la mateixa manera, minut 12 i el marcador encara no s'ha estrenat.
0: Doncs, de moment, poc moviment. Gràcies, Jana.
11: Moltes gràcies.
0: En aquests partits de futbol internacional, demà no hi haurà graderia del balcó perquè podreu escoltar a partir de 9:15 del vespre l'Espanya-Croàcia, Carrusel Deportivo, amb el Dani Garrido i tot l'equip. Un partit molt i molt interessant, també important per una persona com Dani Olmo. Hem escoltat les seves reaccions i sensacions en aquesta graderia del balcó. Ara us deixem a Mora 25 amb el José Luis Sastre. L'actualitat esportiva torna a 12:15 amb el Larguer. Demà a les 12 amb el Què t'hi jugues, amb el Siquei Rodríguez i tota la tropa. Així que moltes gràcies i adeu.
5: La graderia del balcó amb Anna Palet. Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya't. Són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
14: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
15: valorado
14: en España. Vaya temazo, valorado.
15: Y otra, valorado.
14: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
17: Sí.
16: Ponga el PIN.
17: No, póngalo usted, 4504.
18: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
19: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
20: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
5: En la SER. José Luis Sastre.
1: El día en que Pedro Sánchez ha anunciado la fecha de las próximas elecciones generales, ese 29 de noviembre, está ahora atravesado por otra convocatoria, la de una huelga general. Los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, han acordado un paro general sin fecha, aunque aclaran que no va a ser, no lo convocarán durante la campaña electoral, Sergio Soto.
21: Eso ha dicho hace un momento Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Ha sido minutos antes del comunicado que confirmaba la convocatoria. El comunicado no contiene esta precisión, pero esto decía Álvarez en ese momento.
22: En todo caso, nosotros lo que no vamos a convocar es la huelga en campaña.
21: Sabemos que será en otoño y que durará 24 horas. Los dos sindicatos la han anunciado en un comunicado conjunto en el que explican que el paro general responde a la reivindicación de salarios dignos para acceder a una vivienda digna. UGT y Comisiones incorporan de esta forma el conflicto de rentas, dicen, a la movilización por la vivienda.
1: Así empieza la competición electoral, a la que se ha sumado también una voz hace unos minutos, la del expresidente José María Aznar, que advierte del fin de todo el sistema si es que Sánchez sigue gobernando.
21: Dice Aznar que las instituciones están en riesgo, alimenta la teoría de un pucherazo electoral y avisa del fin de la democracia tal y como la conocemos.
23: Quien convoca las elecciones y sus aliados quieren dar a esas elecciones un carácter, en mi opinión, prácticamente constituyente. Es decir, si la coalición actual de gobierno pudiese formar otra vez gobiernos, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se terminan.
1: El PSOE pedía antes a Pepe y a Vox que no siembren dudas, sin pruebas sobre el sistema electoral.
21: El Partido Socialista ha convocado su comité federal para el 17 de octubre, ahí definirá sus listas. Antes de esta reunión, el ministro Félix Bolaños pedía a los partidos de derecha que no digan tonterías.
24: La primera es que no digan tonterías y la segunda es que no siembren dudas sobre un proceso electoral y un sistema electoral como es el español, que es seguro 100%, seguro. Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo. En todo el mundo siembran dudas, en todo el mundo tratan de engañar, en todo el mundo intentan hacer de la mentira su referencia en relación con los sistemas electorales.
1: Entre tanto, el gobierno ha anunciado que mañana llevará al Consejo de Ministros los decretos de vivienda que tumbó el Congreso el viernes. Se votarán en la Diputación Permanente, que es el órgano que sustituye a la Cámara Baja cuando ésta se disuelve por la convocatoria electoral.
21: Está por ver qué hará el PNV, cuyo apoyo el gobierno necesita en esa Diputación Permanente. No es imprescindible el de Junts, porque las mayorías cambian en este órgano. Los nacionalistas vascos han dicho esta tarde que esperarán a poder leer el texto en detalle.
1: Con Irene Millán en la producción, Carlos Higueras en la técnica y Rafa Yuste en la realización. Empieza ahora 25, que en un par de minutos tiene Sastre Maldonado.
25: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
26: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
27: Sigue Ahora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
28: Realmente Mecano acabó devorando a los tres de alguna forma.
29: Ana Torroja, gata parda.
28: Ninguno era tan importante como Mecano, aunque formáramos parte de Mecano, ¿no? Entonces como que todo eso que venía con el éxito, a mí me costó mucho asimilarlo, ¿no? Y el primer parón este que hicimos, me fui a Nueva York y sentí que tenía que volver a encontrarme conmigo misma.
29: Entrevistas hay muchas, gato pardos. Solo en El Faro.
28: Porque soy una persona tímida, soy celosa de mi intimidad, ¿no?
29: El Faro, con Mara Torres. La SER.
30: La cadena SER presenta El placer de escuchar. Lalio elige la esperanza. Muchos días, la esperanza se llama Silvia, una chica de 17 años con la que se cartea. No la ha visto nunca. No la conoce en persona. Es una compañera de confinamiento de sus hermanas que malviven en otro campo francés. Todo empezó con una primera carta, luego una foto. La de ella muestra una asturianuca resalada, una chica guapa con figura juncal que sonríe a la cámara. Ojalá a Lalio. ¿Quién sabe cómo es la foto que le envía él? Si esa que tiene como capitán más joven de la República, un santanderino apuesto con la gorra de plato ladeada y la ilusión incrustada en los ojos claros, o la que podrían hacerle ahora. que su cuerpo no llega a los 60 kilos. Y le ha caído el pelo de repente. Dice el doctor Ceballos que por culpa del choque nervioso y de los efectos devastadores del agua, de la bomba en Argilés.
2: Presentes, Paco Cerdá.
3: Cadena SER. El placer de escuchar.
4: El sonido de la vida. Hora 25. Con José Luis Sastre.
6: ¿Así?
7: Mira, y por la tarde, el jueves.
6: Por la tarde, el jueves, hay... Bueno, hay bolo.
7: Ah.
6: Sí, pero bueno. Ah. Buah, no viniste el viernes y menudo programa te perdiste.
7: Lo escuché.
6: Monográfico.
7: Lo escuché.
6: Pim, pam, entrevistas, protagonistas. No tengo a nadie todavía para analizar... No tengo a nadie... Para analizar el escenario electoral, ¿te vienes esta noche?
8: ¿A qué voy?
6: Bueno, no, ya vas.
8: ¿A qué voy?
6: Vas a venir porque vas a salir en la radio.
8: ¿Quieres que vaya yo?
6: No.
8: ¿O quieres que vaya Manuel?
6: No, es que hoy es un día de Manuel. Hoy es día de Manuel.
8: Hoy es Manuel.
6: Manuel. ¿Cómo se nota el... ¿Cómo se llama lo que haces
8: Calistenia.
6: Tú?
8: Calistenia.
6: Calistenia, eso. Iba a decir otra palabra.
8: Dila.
6: Ljubljana, iba a decir.
8: Liviana.
6: Liviana, que es la capital
8: Viridiana.
6: De un país. No, Viridiana, es una película de
8: una Nobel. Película de Luis Buñuel.
6: ¿Hacíais historia del cine también en historia del arte?
8: Claro.
6: ¿Historia del cine o cine?
8: Historia del cine.
6: Vale.
8: De hecho, de cine había, si no recuerdo mal, 4 asignaturas. Una era historia del cine 1, historia del cine 2,
6: uh-huh.
8: Cine español. Y había otra que era...
6: ¿Cine español era como cine de barrio? ¿Y la cuarta, Miguel, mi rey?
8: Creo que era técnicas cinematográficas, creo. O esto igual me estoy inventando.
6: Vale. Bueno.
8: Yo cursé otra asignatura que era literatura y cine...
6: Pero de estas de créditos libres o...
8: Que era solamente sobre películas basadas en libros, entonces era...
6: ¡Guau! Es guay poder ser profesor y poder hacer una asignatura como que a ti te gustaría dar, ¿no?
8: Claro.
6: O sea, pues vamos a hacer una asignatura, pero solo de pelis basadas en libros.
8: Y así entonces era, pues, se cogía una...
6: Eso está bien.
8: Una peli de libro. Y se leía el libro... Se veía la película y luego pues se hacía una suerte de comparación entre el libro y la película. Recuerdo en concreto, por ejemplo, hicimos este libro que es de Fitzgerald, creo que es, el de...
6: El Gran Gatsby.
8: De Ratones y Hombres.
6: ¿Ah?
8: ¿Es ese? ¿Sí? ¿Es
6: no lo sé.
8: ¿Fitzgerald es Hemingway? ¿Steinbeck?
6: No, Steinbeck creo que es Las Uvas del Aire y poquitos más hizo, ¿no?
8: ¿Steinbeck es?
6: Es pues justo lo que acabo de decir.
8: Que la película la dirige Gary Sinise, que es el Teniente Dan. ¡Teniente Dan! Y el tipo dirige la película y... Teniente Dan.
6: Sí, de ratones.
8: ¡Teniente Dan! ¿Este no tenía algún tipo de problema con el arpiste?
6: Que no... Bueno, de hecho...
8: Eso era señor... Hemingway. Hemingway soplaba que flipas, ¿no?
6: Bueno, soplaba bastante. De hecho, en el Floridita está allí su... ¿No? De ratones, Las Uvas del Aire, La Perla y Al Este del Edén.
8: ¿Pero y de ratones y hombres?
6: Sí, también.
8: Ah, vale.
6: Sí.
8: Pues...
6: Son obras notables. Porque lo tendría más.
8: La verdad que Steinbeck...
6: Recibió el premio Nobel de literatura. Yo creo que...
8: Bueno, ahora...
6: Las Uvas de la Ira es uno de los mejores títulos de una novela. Las Uvas de la Ira.
8: Pero que si te llamas John Steinbeck...
6: Tienes que poner nombres...
8: Tienes que ser escritor. Quiero decir, no vas a trabajar en correos.
6: Has nacido...
8: Siendo John Steinbeck.
6: Bueno, si trabajas en correos ahora estás manipulando elecciones, según
8: has dicho.
6: ¿Y por qué no?
8: ¿Y por qué no? Sí, dice él. Sí. Entonces, reincide.
6: ¿Y por qué no? Bueno... Vas a hacer la pantalla. Voy a hacer claqueta.
8: Lo arreglas luego, en edición, por partes.